0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.

0: Bon dia, família, bon dia, Catalunya, matineros, peu a terra, que ja és hora de posar-s'hi, és hora d'engegar una nova edició del Matina Codina per acompanyar un munt de persones que a aquesta hora doncs ja esteu en marxa, no sé exactament fent què. Sempre és un dubte, no? Què esteu fent a aquesta hora del matí? Si m'ho voleu explicar al 608-717-141, us escoltaré de bon grat, sí senyor. Home, és bonic saber coses de vosaltres també, o què?
1: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Ja fa estona que voltes, estàs treballant, no sé, ets a casa teva preparant l'entrepà de mig matí, que et fotràs, sortint de la dutxa. Fas horari nocturn. Estàs tornant de festa? Pot ser que tornis de festa? Això sí que és una festa. El Matina Codina. Encantats de ser-hi, va. Res, fins a les 11 del matí, ràdio en rigorós directe, en què ens ho passarem teta. Aquest seria el resum. Deixeu-me que us expliqui una mica el temps que farà. El titular avui és sol, fresca, han baixat molt els termòmetres, i avui sense pluja. El vent una mica més feble durant la tarda, ambient fresquet, sobretot a aquesta hora del matí, tot i que el temps serà agradable durant el dia. Dissabte les màximes pujaran i diumenge apareixeran alguns núvols, però sense pluja. Per fi uns dies de tranquil·litat, temperatures en ascens i res de preocupar-se, per exemple, pels concerts o cas grasses i la pluja i aquestes coses. Gràcies per acompanyar-nos i petons de l'Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa, un programa que comença, és l'últim ball d'aquesta setmana a les portes d'un cap de setmana llarg. Això sí que entra bé, eh? Gràcies al Pilar, gràcies al Dia de la Hispanitat, perquè ens disposarem doncs a despertar el país avui amb una festassa radiofònica única. Si no te la vols perdre, és molt fàcil, no toquis el dial. Avui tenim programa de traca i mocador, les notícies loques de la Mar Puga, trucades despertador simpàtiques i sorprenents, tota l'actualitat del dia, les notícies més morboses dels famosos i també, com cada divendres, el Sergi Ferrer amb el resum rimat i cridat de tota aquesta setmana. A més, avui torna l'agenda infantil del Xavi Cazorra i les seves filles, l'Abril i l'Adriana, amb una entrega especial Dia de la Hispanitat, i repassarem el més destacat de la tele amb l'Alan Lillo. Entre altres coses, sentireu la Shakira parlar català, que diu que amb els seus fills, tot sovint allà a Miami, parlen català perquè no els entenguin. És molt fort. Com sempre, abans de les 9. A més, la Bàrpuga ens oferirà una secció amb tot allò que les dones no sou capaces d'entendre de nosaltres els homes. Us avanço que és una secció boníssima. I rematarem el programa amb una connexió al bar d'aquí baix, sota la ràdio, per parlar amb el nostre hooligan culer, l'Alejandro del bar, per saber com afronta el retorn de la Lliga de Primera Divisió aquest cap de setmana, que per fi els addictes al futbol de primera, doncs ja tenim la nostra dosi una altra vegada després d'una aturada de seleccions que s'ha fet eterna. I abans de marxar tindrem les novetats musicals del divendres i també farem avui temps a la carta amb la Mònica Usar perquè li feu les preguntes que vulgueu sobre la meteo d'aquest cap de setmana llarg, de 3 dies. Missatges al mateix telèfon que he donat fa uns instants, al 608-717-141. Això i moltes coses més. Edició 1131 del Matina Codina, que comencem amb ambient festiu, evidentment discotequero. És Ugel amb Solto, Jamaican Bass.

0: Bueno, ahir va anar a divertir-se a l'Hormiguero, efectivament, David Bustamante, i va parlar, doncs, del que s'ha de parlar quan tens a David Bustamante a plató, no?
1: De música?
0: No, de perfums.
1: Ah! Perfums.
0: Diu que ven un perfum cada 15 segons.
2: Sí, però després farem els càlculs perquè no em quadra amb una dada que donen.
3: Vaig a fer-los ara, que segur que els faré malament.
0: Vale. I entre altres coses, en Pablo Motos van estar comentant la quantitat de diferents perfums que té al mercat David Bustamante.
4: Tienes uno que se llama Muy Mío.
2: Sí.
4: Luego está Muy Mío Sport.
2: Ese es para deporte.
4: Muy Mío Esencia Azul para él.
5: Sí.
4: Muy Mío Esencia Azul para ella.
2: Porque lleva esencia azul.
4: Esencia in black. Esencia in blue.
5: Claro que sí.
4: Muy Mío. Aquí le han dado una vuelta. Muy Mío Intenso.
2: Doble de
5: viene más.
4: Muy Mío Night.
2: Va por la noche.
3: Exactamente. No te vayas a equivocar. Claro. No te lo puedes echar por la mañana.
5: Claro.
4: Muy Mío.
2: De jueces.
4: Origen.
5: Oh.
3: Sí.
4: Muy Mío Gold.
3: Sí.
4: Muy Mío Power.
3: Yeah. Wow.
4: Muy Mío Extreme.
3: Yeah.
5: De barbaridad.
2: Y el inédito.
4: Y luego está inédito.
3: Pues por eso se llama inédito, porque no se llama Muy Mío.
5: Claro. Claro. Efectivamente.
6: He hecho un chiste.
5: Claro, se llama inédito porque no es el Muy Mío, que todos son muy míos.
1: Claro.
2: Ah, claro. Sí, claro. Ah, ¿qué os has sentit al tros en que parla de quants perfums es ven? No es que s'escoltava.
0: Sí, sí, clar, és un altre tall.
2: Sí, és un altre tall.
0: Sí, sí, sí.
2: Ven 10 milions, diu que ha venut 10 milions de fragants, o sigui, 10 milions de frascos, diu ell, de putets.
5: D'això.
2: Llavors, si ven un cada 10 segons...
3: Cada 15, ha dit,
2: ai, no? Cada 13 segons.
5: Cada 15 segons.
2: Haurien de ser més, no?
3: Si és un cada 15 segons, en un dia ven 5.760.
5: Efectivament.
3: Wow. Vale? Llavors, tu què vols saber, en un any, quan ens ven?
5: No, no, si és mentida, això.
2: Que és mentida,
3: mare. Clar, clar, en un any hauria de vendre 2 milions d'unitats. Ja va sortir aquest debat una vegada que vam parlar dels perfums de Bustamante i li vaig preguntar a una persona, un amic meu, que havia treballat a Puig, diguéssim, que és l'empresa que té això dels perfums.
5: Ja sé quin és.
3: No, perquè no he dit el nombre. I em va dir que això era impossible perquè el perfum més venut, que és el One Million aquest, el Paco Rabanne,
2: sí,
3: aquest es ven un cada 6 segons i era tot 3 del món. Per tant, no crec que el de Bustamante sigui cada 15 segons i estigui allà el número 10 del món.
2: Ets un venedor de fum?
5: Perdona, el Paco Rabanne no és Muy Mío.
3: Entonces, no, és suyo.
5: Usted tiene esa esencia que es muy mía.
2: En qualsevol cas, no em deixa de sorprendre que s'hagin tret tantes versions del mateix perfum de Bustamante i que hi hagi tanta gent que el compri. Jo suposo que és pel preu també, que sí que és molt accessible. Ho dius seriosament, això?
1: Sí, a mi m'agraden aquests perfums. El del Banderas, per exemple, també m'agrada.
3: Ja està, perquè és el Banderas.
1: Sí, veig allà la foto i no fa mala olor.
3: Jo crec que tenia un jefe que amb els seus 40 anys es posava el de l'Spiderman. El del DJ Mario, me gusta a mí. Sí, i el del Rayo McQueen està guapíssim.
5: Huele, hace buena olor.
3: Sí, sí que hace buena olor. Sí.
1: Olor.
3: Sí.
2: Bueno, claro. Estaria molt esperat de perfums perquè és un... No, perquè és un tamasso.
0: I no us ha passat mai d'anar pel carrer, notar una molt bona olor i pensar, hòstia, ara li preguntaria a aquest home quin és el perfum que posa.
2: Vaig parar un guiri perquè em digués quin perfum portava.
3: Ostres.
5: Sí, sí. Se va por la calle y se esta me suena del Pink Lady.
2: Sí.
1: Eso te pasa a ti.
7: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
8: Si escoltes el matí de Leo Lee.
7: Posa el Matina Codina de RAC 105.
8: Amb l'Ernest Codina. Please don't stop.

0: posem davant del mirall, perquè és aquell moment de la setmana de fer autocrítica, amb les pífies, les ficades de pota que hem fet aquesta setmana, Xavi Cazorla.
1: Doncs sí, començarem amb un moment d'aquells en què oblidem que estem fent promo d'un producte i potser li fem una publicitat que humilment crec que haurien de no cobrar.
0: És que jo els vaig dir que no anava bé fer vacances. L'any que ve no ho farem.
2: Sí,
0: l'any que ve no ho farem.
2: La gent creu que és anècdota, que t'ho estàs inventant.
0: Esperta el múscul radiofònic.
3: Què dius, hombre? Seu el toc.
4: Oh. És aquella hora que podeu dir el que vulgueu, oi? Que sí. És l'hora golfa.
2: Aquí està l'Arnau esperant a tocar un botonet i si l'Ernest no vol, l'Arnau no apreta el botonet.
4: Va, de què parleu avui, va?
0: Doncs mira, jo no he esmorzat. Jo estic a dieta i no m'he pogut menjar les galetes Birba.
5: Retrogermen, ja són gordos.
2: Ho estàs fent molt bé, això, Ernest. Molta força d'adultat, eh?
0: Me'n vaig al bar.
2: Felicito.
0: Vaig al bar i...
6: Molt bé, bona promo. Perdona, bona promo. Estan aquí les Birba promocionant-se i tu...
0: No, però si no heu menjat vosaltres...
7: És motiu de cesa.
0: No, a veure, les galetes Birba són... Vam dir que eren per moments especials, i era un dimarts al matí, no? Vull dir, jo em dono els meus capricis i el meu moment de la setmana per fotre'm les meves galetes Birba, però no me les puc fotre cada dia.
4: Clar, sí, m'ha quedat molt clar.
0: És veritat, però, que tenim especial predilecció per fotre la pota quan anunciem productes. Sí.
1: Va, acabem amb totes les pífies juntetes.
0: No, és que m'he trobat trànsit. Doncs surts mitja hora abans i no te'n trobaràs.
2: Jo. Has dit surts.
0: Les cortines... Què et penses comprar un ordi?
8: Moltes gràcies.
0: Ah, molt bé.
9: Vale. Dame el dinero.
0: Com et dius?
8: Julià.
0: Julià, ho he dit bé?
2: Guillem.
0: Molt bé.
10: És que li pregunti el que li pregunti et donarà tal, si no saps.
0: Em donarà tal.
2: Exacte, i el 2014, eh?
11: Hi ha moltes coses a comentar sobre la IA, Ai, perdó, és que saps allò que et passa a vegades que llegeixes una línia?
2: I saltes de la mateixa.
12: Molta atenció si vas al volant.
11: Eh? Bé, jo estic molt preocupat perquè la IA ens prengui... no estic preocupat, perdó.
1: Ahir Gerard Quintana va explicar què va passar quan ells van fer la gira de tornada d'Oques Grasses.
0: Si nosaltres ens haguéssim de convertir en un meme cada vegada manquem amb l'exactitud de les coses...
2: Com t'està passant ara.
10: Una noia va adoptar el nom d'Erika Eiffel, la Torre Eiffel, perquè es va fer... Sí, perquè no ho sabia dir.
2: Fem una crida, Ernest, posa't un eco. Fem eco. Pizzeria Murrets.
0: Ara amb Coca-Cola.
2: Si ens porteu... Anava a fer-lo jo, la crida.
0: Ah, l'anaves a fer tu.
2: Ara ja no vull. Fes-la tu, que tens bo...
10: Al carrer Verdi.
0: Sí,
2: ara m'he liat.
13: T'expliques fenomenal.
0: Aquí volíem fer una crida perquè ens portéssim croissants.
10: Home, normal que no els hagin enviat.
0: Podem aprofitar per dir que no ens van enviar croissants als de la pastisseria Murreig.
2: Però diràs, oh, és que potser no envien croissants a ningú.
0: Sí, no.
10: Sí que ho fan, sí.
0: Van fer una bona campanya de publicitat. Es veu que els nostres companys de RAC1 així una mica superficialment també vam parlar dels croissants aquests que fan el millor croissant del món. A qui han enviat els croissants? Els que van parlar 15 minuts dels croissants o els que van parlar un segon?
10: Els que van parlar un segon.
0: No et sorprendrà la resposta. A nosaltres no ens han arribat els croissants de la pastisseria Murrets.
2: S'ha de reconèixer que ells generosament han agafat els 50 croissants que han rebut i se'ls han posat a la seva taula i si t'hi acostes et tiren un ganivet a la cara.
0: Que sapigueu, però així en el terreny del ganxo, que a les 9 del matí, entre 9 i 10 del matí, trucarem a demanar explicacions.
2: Sí, ara.
0: A la pastisseria.
2: Ara.
0: Bona
2: família.
0: Ara.
2: Sí, senyor.
12: Ara. No, els croissants seran sempre nostres. Els croissants seran sempre nostres.
0: Veus, per això sí que faria una vaga general. Sí.
14: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa de 5 hores.
15: Ah, vale.
14: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Només a RAC 105.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Estem trucant a la pastisseria Morreig, on farà el millor croissant d'Espanya.
2: Estem trucant per demanar explicacions.
1: Sí, truco de RAC 105, no sé si ens coneixes, els del Matina Codina.
3: Sí, som sí, molt... sí, bueno, algun cop he escoltat.
1: Ens hem fet ressò de que sou el millor croissant d'Espanya.
2: Ara.
1: De mantega.
3: Exacte.
1: Volem saber, sense rancor ni mala llet, per què no n'heu enviat a RAC 105.
2: Clar.
4: Exacte.
3: Mira, doncs, jo precisament no ho sé, però no sé.
1: Queremos lo nuestro, queremos lo nuestro, nuestra parte del botín.
3: Entens?
1: Per cert, anirem trucant fins que no arribi la safata, eh?
3: Perfecte, vinga. Perfecte, bloquejaré el número, el deixaré penjar. És broma.
1: Que vagi bé, Mònica.
4: És ben curiós que la gent dels croissants ens ha posat les banyes.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: de fet, el vindrà a presentar el mes que ve a Barcelona, al Palau Sant Jordi, amb la seva gira I'm Back. Aquí el teníem, col·laborant amb la Cristina Aguilera i aquesta que es diu Feel This Moment, utilitzant el sampler del mític Take On Me dels Aha, que és de la meva època. De fet, bon dia, Mònica Usat.
1: Hola, bon dia.
0: El Take On Me dels Aha és del 1985, com jo.
1: Ostres, val, jo ja tenia un anyet, eh?
0: Potser ja la ballaves, tu, ja t'aguantaves de peu.
1: Segur, segur.
0: Sí, home, sí, perquè tu ja ets més vella que una platja.
1: Hola, anda que tu.
0: No, home, no. Què, com estàs, carinyo? Bé, tot bé?
1: Bé, sí. Cap de setmana, ganes de dormir, descansar, sí.
0: Doncs vinga, endavant. Per cert, s'han acabat les pluges ja? Pot ser o no?
1: De moment sí. Avui el titular és que fa fred.
0: Hòstia, ho he notat, eh?
1: Ho has notat, han baixat molt les temperatures.
0: No puc ser més tòtil que he vingut amb màniga curta, jo.
1: Deus haver passat fred.
0: Sí, frescota.
1: Perquè, mira, ara mateix tenim temperatures d'entre 10 i 14 graus a la ciutat de Barcelona. Després vull mirar quan feia que no baixaven tant aquestes temperatures. Tenim 14 graus a Tarragona, 8 a Lleida, 9 a Girona, 2 a Puigcerdà, 5 a Cervera, 9 a Terrassa, 4 graus a Viladrau, per tant, matí fred. Agafeu la jaqueta, no feu com l'Ernest, no sortiu amb màniga curta perquè tindreu fred avui.
0: Clar, és que jo, a mi qui m'informa el temps al matí?
1: Jo i... Però estàs en un grup de WhatsApp que es diu Meteo Mimats, que la nit us envio un missatge.
0: No el miro.
1: Doncs precisament és per tu aquest missatge, perquè tu encara no m'has escoltat a la ràdio perquè treballes amb mi, per tant, sí, has de ser aquí.
0: És veritat.
1: I jo t'ho envio perquè tu, quan vagis a dormir, sàpigues el temps que farà avui.
0: A partir de dilluns m'ho miro.
1: Molt bé, tot plegat amb sol i alguna nuvolada de tarda al Pirineu, i al migdia també baixen les temperatures a màximes de 18 a 22 graus. I el cap de setmana continua la calma, dissabte amb sol i núvols prims, pujant entre 2 i 4 graus les temperatures, i diumenge hi haurà alguns núvols, com a molt amb algun plugim entre el migdia i la tarda a la costa i al prelitoral central. I dilluns, dia festiu per molta gent, també es mantindria la calma amb temperatures una mica més altes.
0: Tu treballes dilluns, eh?
1: Jo treballo,
0: clar,
1: sí.
0: Això és una catalana, hòstia, de
1: cap a peus. Sí,
0: vols sentir un missatge de l'Arnau Mulet, molt ràpid?
1: Sí, a veure
0: què parla de fred. Mira, escolta. Mira.
2: Només et diré que fa fred, 5 graus a casa meva,
1: sí,
2: i que el vidre del cotxe està congelat.
1: En 5 graus?
2: Fortíssim. Primera gelada de l'any, amic.
1: Però 5 graus no pot gelar.
0: Ja, però potser de matinada ha baixat una mica
1: ara
0: més.
1: Ara ho miraré. Diu aquell poble de...
0: Sí, Santa Eulàlia i Riu Primer. Santa Eulàlia i Riu Primer. Escolta, un respecte pels usonencs.
1: Que sí,
0: que tu tens origen d'allà.
1: És que tinc aquesta conya.
0: Ja està, l'Urbanita del Baix Llobregat.
1: Vinga,
0: escolta, quilla poligonera. Adéu-siau. No, va, no. Ai, és que de veritat, som tan tontos aquí al matí a cuina. Una petita família que la fem gran també gràcies a tu. Avui farem temps a la carta, amb la Mònica Usart. Com que és cap de setmana llarg, si algú té dubtes, 608-71-741, cap a 2:15, escoltarem els vostres missatges i intentarem resoldre, doncs, això, els dubtes sobre el temps, en el destí que tingueu aquest cap de setmana. Ara hi posem Golden, de Huntrix, de les K-pop Demon Hunters, i de seguida totes les notícies, que no són poques, d'aquest 9 d'octubre. Peu a terra, matineros! Visca la ràdio!

0: Ha de tenir una veu prodigiosa per arribar a les notes que arriben aquestes cantants fantàstiques de Corea del Sud. 6 i 34 minuts, impossible de cantar-la a casa, eh? Si no vols trencar els vidres. Molt bon dia, matineros. Soc l'Ernest Codina, del Gales Matina, i ara t'explico les notícies del dia. Heu de saber a aquesta hora que la mort de la Mari Carmen ha desencadenat una guerra bruta entre els partits. Us estic explicant les notícies. La majoria aprofiten per escombrar cap a casa o atacar l'adversari, per tant, capitalitzant una mort, cosa que trobo lletjíssim. El PP critica que el PSOE polititzi la mort, no. I Vox directament acusa els socialistes de matar-la i demanen una autòpsia. És molt fort, això, eh? Mentrestant, Gabriel Rufián no aclareix si serà el candidat d'Esquerra i el partit ja prepara un pla B per fer el pas. Rufián vol un equip a mida i aliar-se amb altres forces d'esquerres, però, segons ha pogut saber RAC1, la nostra emissora germana, la direcció no li ha respost. El candidat s'anunciarà diumenge. I per primer cop en l'última setmana, a aquesta hora, no hi ha incidències a Rodalia. Adéu, Jalisco. Això sí que és notícia. Eh? El que no és notícia és dir que avui no va al servei de trens, però és tot el contrari, avui sí, ja circulen trens a tota la R4, la R2 Nord i la R11, les últimes que seguien tallades des del cap de setmana. Avui, doncs, primera prova de foc després dels aiguats, veurem si hi ha problemes o no. I la família d'una exmoderadora de Facebook que treballava a Barcelona i que es va suïcidar denunciarà la companyia Meta. Acusen la tecnològica de la seva mort pels problemes de salut mental que li va provocar la feina. Consistia a filtrar vídeos extrems i contingut il·legal. I a Barcelona només queden dos districtes on es parla més català que castellà. Quins són? Va, aviam. Un és a Gràcia i l'altre és Sant Gervasi, que és on visc jo. O sigui, puja la mitjana perquè jo parlo en català i el mantinc tota l'estona a tot arreu. Segons una enquesta de l'Ajuntament, a tota la resta de districtes, el castellà guanya per golejada. Com ens hem de veure? A Barcelona només parla català habitualment un de cada tres veïns. Hola a tots els veïns de Barcelona que m'escolteu en català. I els que parleu castellà també, eh? Hola a tothom, eh? Hola a tothom, només faltaria. Però a veure, ens hauria de preocupar una mica això, no? Sí. Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes. En música tenim nou disc dels Pet Shop Boys. Natural wonders, every child should know. Aquesta es diu Natural Woman. Després també n'hi ha una altra que es titula The Enigma. Beautiful machines made a noise like that of a thousand knitting needles. Jo sóc molt de Pet Shop Boys, eh? M'agraden molt aquests britànics. I també The Trial. Alan made it clear that he wanted them to sleep together as lovers. Bé, s'haurà d'escoltar aquest cap de setmana el nou disc de Pet Shop Boys. També hi ha novetats de Pitbull, que estrena àlbum, i col·laboració amb Kiss. I novetat de Morat i Ralphie Chu. I al cinema s'estrena El Precio de la Red, sobre l'escàndol dels Facebook Files, i també el documental NAFA, sobre el genocidi d'Israel contra els palestins. Els esports, avui torna a la Lliga, mare meva, quines ganes que tinc d'això, t'ho dic de veritat, eh? Després de 20 dies, 20 dies d'aturada per seleccions. L'Espanyol, avui, a les 9 del vespre, juga al camp del CUE, al Màlaga, amb la gran novetat de Javi Puado. Demà, a 6:45 de la tarda, Barça-Getafe. I a les 9 del vespre, Madrid-Villarreal. Aquesta hora del matí, el titular pel temps se l'emporta la temperatura baixa. Fot un fred de plena tardor. Per tant, jerseiet a aquesta hora del matí, fem una pausa i tornem de seguida amb el Matina Codina, ja amb la Mar Puga, l'Arnau Molet i tota la família. Que no marxi ningú.
1: REC 105 Barcelona.
2: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Melià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
5: Tisela Ocarti.
6: Mi penya del Raxen 5.
7: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
8: Família de Raxen 5.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
18: no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots cinc.
22: Això és Raxen 5.
23: Un besinho.
24: A Raxen 5.
25: Merci, besito.
2: Raxen 5.
26: Sempre apostant per la música en català.
2: Rosalia.
27: Premis Raxen 5 2023. Millor àlbum, Rosalia Motomami.
28: Bravo.
29: Aquí estem, aquí estem.
30: Aitana.
31: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
2: Leire.
32: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
26: Alfred García.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
28: Bravo.
17: Sí, sí.
26: Recupera les millors entrevistes de Raxen 5 al nostre canal de YouTube.
2: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
4: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
26: Raxen 5.
2: Som a tot arreu.
26: També a YouTube.
33: La Ba Li Sa.
26: Ens escoltes cada matí en directe.
34: Però només una estoneta.
26: No et conformis amb les engrunes. I engoleix sencer tot el matí a Codina.
33: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
26: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció. Troba'ns a l'aplicació mòbil de Raxen 5 i a Spotify.
33: No es veu!
26: Matina Codina Best Moments. Ara també, el podcast més escoltat.
35: Yo guys,
36: what's up?
35: Another
36: Raxen 5.

0: El que m'agrada, o sigui, el que m'arriba a agradar aquest sintetitzador final electrònic, que em transmet directament sensació de festa de discoteca d'Illa Blanca, Eivissa, Another Talk to You. Bon dia, Catalunya, bon divendres 9 d'octubre. Ovació per la Mar Puga.
1: Ovació! Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé, de seguida pengem a RAC105, arroba RAC105 a les stories, un vídeo que acabem d'enregistrar, la Mar i jo, en què veureu que ve avui vestida d'hostessa de vol de Vueling.
1: Sí, perquè cada dia pot ser un viatge, i avui per què no?
0: Si des de la filial d'Iberia algú la vol contractar, doncs que sapigueu que ja la teniu vestida, només, només l'heu de trucar i ràpidament agafa el seu taxi i se'n va cap a l'aeroport a fer... Quin vol t'agradaria fer avui, per exemple?
1: Cap. A Màlaga potser m'aniria.
0: A Màlaga, mira.
1: Sí, perquè tinc allà algun ligoteo per l'Andalusia que m'agrada i he d'anar fins allà per veure.
0: A més, em sembla que avui l'Espanyol juga al camp del Màlaga.
1: Mira, doncs podria... aniria a veure el futbol i tot.
0: Tu que ets periquita. Escolta'm, anem a fer una actualització de com ha anat el trajecte d'avui. El taxista simpàtic...
1: Molt maco, avui portar un Tesla guapo, guapo. D'aquests que sembla que volis, mai millor dit. Sí. Passa que anava massa ràpid pel meu gust. Quan vaig amb Tesles acostumen a córrer molt, perquè sembla que no... I sí, la velocitat és la mateixa. A més, hem tingut la mala sort per mi de pillar tots els semàfors en verd i sense allò que, clar, sembla que vagis per l'autopista quan vas per General Mitre. Però bé...
0: Si avui anaves amb un kamikaze, no?
1: Amb un kamikaze que anava escoltant RAC1, de fet. Sí. No li he dit que posés RAC 105, perquè he pensat...
0: Tot queda a casa.
1: Tot queda a casa, si som cosins.
0: Bé. Bé, nosaltres som els del Matina Codina, amb la Mar Puga, doncs ja veieu que ve avui com una autèntica estrella de la ràdio. Per cert, molt aviat ja pot ser que vinguis amb cotxes d'aquests que van sense conductor.
1: Sí?
0: He vist molts amics meus que han viatjat aquest estiu. Ah. Hi ha molts països que ja els tenen, aquests cotxes que van sense conductor. I t'agradarien molt perquè respecten totes les senyals de velocitat... i de conducció.
1: Em fa por, de trànsit, he de dir, així a priori.
0: Bueno, molt bé. Escolta, ja deixem-nos de xerrameca.
1: No?
0: Estem aquí a les portes d'un nou cap de setmana llarg.
1: Llarguíssim.
0: Cap de setmana llarg. Tres dies, tu. Efemèrides d'aquest 9 d'octubre. Coses que van passar tal dia com avui.
1: Tal dia com avui naixia una estrella de la música, que era aquesta. John Lennon avui hagués fet 86 anys, però ens va deixar el desembre del 1980.
0: Un himne de la pau preciós per agafar-nos a aquesta hora i projectar bons desitjos cap a l'univers.
1: I el 9 d'octubre del 2006, la companyia d'Estats Units, Google ENC, comprava YouTube a una web dedicada als vídeos on Baby Shark, encara a dia d'avui, està al rànquing mundial dels vídeos més reproduïts. La segueix Cocomo León i en tercer lloc està el Despacito de Luis Fonsi.
0: I els fundadors de YouTube que es van forrar amb aquesta compra per part de Google, òbviament.
1: I escoltem Work Work, que vol dir treballar, perquè el 9 d'octubre del 1919 s'implantava la jornada laboral de 8 hores a l'estat espanyol. Querida mujer, dos puntos, no me hagas sufrir. I aquesta carta d'amor de Juan Luis Guerra per commemorar avui el Dia Mundial del Correu.
0: Un correu que, segons el PP, estarà manipulat a les pròximes eleccions. Ja sabeu que hi haurà tupinada, segons la Isabel Díaz Ayuso. Però nosaltres som molt fans del correu, especialment actualment del correu electrònic, tot i que jo trobo a faltar una mica el físic, la carta física,
1: la postal. S'ha perdut el tema carta.
0: Sí,
1: és maco.
0: El tema pistolar està ara mateix en crisi. Aniversaris dels famosos, Mar.
1: Avui la model Bella Hadid fa 30 anys, també l'exprimer ministre britànic David Cameron en fa 60, el director de cinema Guillermo del Toro en fa 62, l'actor Mickey Esparvé meravellós en fa 43.
0: I el felicitaré ara.
1: Seguirem amb l'actriu Ana Castillo, que va sortir a Paquita Salas, per exemple, i també a La Llamada, Girasoles Silvestres i a més cosetes en fa 33. Que recordem que és la cosina de la que em fa les ungles, des de Llum Petó a la Irene, que sempre parlem d'ella.
0: Ja hi aniré un dia jo també a fer-me les.
1: Vinga, i acabarem amb el baixista de Suede, Matt Osman.
0: Crec que és Suede. I també fem extensives les felicitacions a tots els oients que avui celebreu alguna cosa. Sant, aniversari, bodes de plata, bodes d'or, o que sou feliços.
1: Simplement.
0: Tindreu sort avui, que diuen els astres i els zodíac.
1: Sempre tindreu sort. Si avui ets Taura, ets el signe que pot rebre una empenta del destí. Divendres alguna cosa es pot posar en marxa just quan començaves a perdre la paciència. Una ajuda inesperada, resposta o coincidència et pot facilitar molt les coses avui.
0: Ah, mira, molt bé.
1: Si ets sagitari, ets el signe que pot acabar en un lloc que no esperava. Un canvi de plans et pot portar a una situació molt més divertida o interessant del que tenies previst. Pot aparèixer una persona, invitació o ocasió que no figuraven els teus plans. Tira endavant.
0: Molt bé.
1: I si ets càncer, ets el signe que pot notar una espurna especial. Algú et pot fer un comentari, mirada o gest que et desperti alguna cosa per dins. Si tens una persona al cap, avui podries descobrir que l'interès és més compartit del que
0: doncs
1: imagines.
0: Vinga, agafem tots la canya de pescar. Per vinga, si alguna cosa més?
1: No.
0: Doncs ho deixem aquí, 6 i 49 minuts. Quin és el hit escollit avui perquè la gent salti del llit?
1: Doncs mira, ens ve un cop de setmana llarg, perquè es pon, i a més avui vaig al metge. Segur que em dóna bones notícies, perquè sóc molt optimista.
0: Sí, i tant.
1: Així que començarem el dia amb un tema del Miqui Núñez, que es diu Celebrem.

0: Cançó. Molt estimat per nosaltres el gran Miqui Núñez.
1: Molt.
0: Celebrem, ja sabeu que també està a la travessa, presentarà aquest any la Marató de TV3. Vull dir que la música potser ja no està tan al número 1, sinó que és un tio personatge més aviat televisiu. 6 minuts i mig i les 7, som els de la matina. Codina, bon dia.
2: Gili Movento, concessionari oficial Gili a Sant Boi de Llobregat, patrocina aquest espai.
0: I a aquesta hora despleguem una mica d'informació de servei per saber com estan les carreteres. Tota la informació, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per inundació, i des d'ahir es talla la BP-5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, a hores d'ara tenim dos accidents. Un ha estat a la C-25 des d'ahir al vespre a Rajadell en direcció Lleida, que talla un carril de circulació. El segon accident ha estat a la AP7 a Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, l'avaria ha estat a la ronda litoral, a la B10, entre Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, en sentit nord, on també es talla un carril i ja provoca 3 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, guapo. Petit recordatori, que és que aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona de 570.000 vehicles.
1: Uau!
0: I el retorn es concentrarà dilluns. Els Mossos, evidentment, faran molts controls per regular tota aquesta operació sortida de cap de setmana llarg. Per tant, avui, si heu de sortir a l'àrea metropolitana, al tanto que ve de canto.
2: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Starrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
4: Matina Codina, abans de les 7...
5: Quin truc ara, tio?
4: L'Arnau Molet.
0: Doncs continuem descartant gent de la cua. Se'n va el Ferran Aràndiga. I ara entra en escena l'Arnau Molet.
1: Home!
6: No podia ser menys. Catalunya, bon dia, Osona. Què tal, com esteu, família?
1: Hola, Molet.
0: Sí, cap de setmana llarg. Quins plans tens, xato?
7: Doncs la veritat és que no en tinc ni un. Només tinc un pla, que és que vaig portar les bicis a arreglar, vam portar les bicis a arreglar abans d'ahir, perquè les teníem les dues punxades, i ara ja tenim les bicis en ordre per poder fer alguna cosa.
0: Que guapo,
7: que fem alguna cosa aquest cap de setmana? No ho sé.
0: Ja. Yeah. Però mola,
7: però
0: eh?
7: Ja quan podem anar.
0: Quan tens la roda allò inflada, que dius, ara si m'he de sortir, surto, saps què vull dir? Tens aquella seguretat, no?
7: Sí.
0: Escolta, Molet, em deies sí, abans...
7: Normalment les tens allà aparcades i fetes una merda perquè no les fas servir mai, no?
0: Això és... Correcte. Informem Catalunya sobre aquest fred que has trobat avui. Vull dir, realment han baixat molt els termòmetres,
1: Molt bèstia.
7: Sí, 5 graus a Osona, a Santa Eulàlia concretament, i jo he dit que tenia el vidre glaçat, he sentit que la Mònica Usar deia que era impossible, no sé, a mi m'ha semblat que era glaç, no? I estava
0: ja, molt perdona, fred. O és gel o no és gel, vull dir, no et pot semblar gel.
1: Sí. Jo m'ho crec.
7: Jo quan he fet anar l'Olímpia, ha fet allò... Saps? Ah. Allò que sona quan hi ha alguna cosa sòlida al vidre, doncs ha passat això.
0: Molt bé.
7: Per tant, jo crec que era gel.
0: Perfecte, Molet. Tens un minut per explicar-nos...
7: Ja, és que cada dia em deixes menys temps, eh? No, no pot ser això. Escolta'm, abans de les 7, algun dia entraré a les 7.
0: Vols venir més tard i ens ho expliques més tard?
1: Vale.
7: Va, doncs sí, perquè era molt interessant avui. No, només... Era un traductor per mascotes.
0: És un traductor per mascotes.
1: Home, deixem-ho per després i parlem-ho bé, no?
0: Vens més tard a explicar-nos-ho, I així no hem de córrer. Un plaer...
7: A més, avui he de venir a fer les novetats, o no? Bueno, ja ho parlarem fora.
1: Calla, anem tard.
0: Sí. Adéu, Molet.
7: Vale.
0: Fins ara.
7: Adéu.
0: Fins ara. És que anem fatal de temps.
4: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiva a rodi.es. Sí, sí, Sensiva. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
9: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això.
10: Toca, toca, toca!
9: Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
5: Al, ja t'has menjat nou panetones?
10: És que estic buscant una targeta daurada del dia amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
5: I ja l'has trobat?
10: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
5: Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
5: Més info a aldi.es.
11: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further? Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: 26 de gener del 1947.
11: I el número de la sort, el...
12: 9.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105. Amb l'Ernest Codina. Aquest

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
2: I ja és divendres! Bon dia, Catalunya, bon dia, Matineus. I no és un divendres qualsevol, perquè aquest cap de setmana, deixem recordar que és llarg. Fins dilluns és festiu. Per tant, entenc que els membres, els integrants d'aquest programa, deveu tenir plans diversos, no?, per gaudir de la vida i d'aquest temps lliure.
3: Sí.
2: Un bonus extra de temps lliure. Alan Lillo, bon dia.
4: Què tal? Bon dia, com estem?
2: Què faràs aquest cap de setmana?
4: Jo aniré un d'aquests tres dies a un parc d'atraccions que no puc dir, de Barcelona, que té una avioneta de color vermell.
3: Jo també.
5: És Montjuïc. El parc de Montjuïc.
4: Exacte.
2: Em sembla que fan cruising per allà, si et vols animar.
4: No, però no vaig a Montjuïc. Vaig al Tibidabo, però no puc dir al parc d'atraccions.
2: Perfecte. Però us instal·leu allà tres dies, no? Un d'aquests dies.
4: Un dia.
2: Saludo el Sergi Ferrer, que els divendres dorm 30 segons, la nit del dijous divendres, perquè té la gran col·laboració estel·lar televisiva. Suposo que el veu tothom, perquè és un programa de màxima audiència.
3: És una estrella a la tele.
6: Que a vegades som líders, chaval.
7: Tu abuela.
6: Mi abuela hace tiempo que no ve la tele ya.
8: Líder en tu casa.
3: Ai, pobra.
6: Ahir no hi havia el Xavi Valls, per ser una abraçada des d'aquí. No va venir perquè estava malalt.
9: Sí, senyor, fot-li una forta abraçada al meu amic, que té la Xavineta.
2: Estava malalt o estava l'Udegas? Que em consta que al Xavi Valls li agrada anar a l'Udegas.
5: Crec que ja és més la llegenda que una altra cosa.
6: Sí. Però, bueno, què ha hagut de fer allà perquè encara se'n parli?
2: Si parlessin les parets. Hola, hostessa de bowling, bon dia,
3: Hola, carinyo, bon dia.
2: Has penjat les stories ja.
3: Que la gent vegi com vinc avui.
6: Explica per què.
3: Avui vinc de bowling perquè hem fet una cançó increïble. El Sergi Ferrer ha fet una cançó espectacular, que diu com hem de parlar bé el català. Sí. I a mi em va molt bé aquesta cançó, perquè ara jo sé que no sóc safata, sóc hostessa.
6: Exactament.
3: I aquestes cosetes.
6: Hem d'escoltar més la cançó.
3: Estem fent un videoclip. Estem fent un videoclip superproduït i avui a mi em toca gravar, diguéssim, l'escena aquesta d'hostessa.
2: Es trobo que avui estàs fluida, amb el discurs.
3: No, és que avui tinc unes coses al cap bastant importants.
5: És que ha d'anar al metge avui la mà.
2: Vols fer festa?
3: M'aniria bé.
6: Pot ser que t'has apretat massa
2: el cal. Alliberem la Bàrpuga.
3: Adéu, Maripà. Adéu,
2: Xavi Cazorla.
5: Hola.
2: Que tu no ets un home de gaires paraules, eh?
5: No, però tinc molts plans. Aquesta nit tinc una festa de 40 anys. Demà concert del Casgrasses.
2: Epa! Ens veiem. M'està dient molta gent de... A quin dia vas al Casgrasses? Ens veiem abans? No ens veiem abans. No ens veiem abans.
5: Sí, fa 3
2: anys
5: que
2: no ens veiem, perquè hem de quedar el dia del concert.
6: I serà impossible veure's amb ningú a 55.000 persones en tota
2: l'hora. Exacte, on quedem? No em va bé, no em va bé quedar.
10: Escolta'm una cosa.
3: Què?
10: Aquí estem tots parlant de les nostres coses, però aquí hi ha un cigalero que es diu Ernest Codina, que hi van a dinar a un lloc que vaig jo, sempre.
3: A on?
2: Però per què treus aquest tema?
10: Home, m'agradaria saber...
2: No m'agrada explicar-ho. És la meva vida privada.
6: Saps que no hi ha res.
3: Però vas penjar una història.
2: Sí, però no es diuen on vaig...
5: Ara no deixa que estaven el Pit Lady.
10: Hi ha fotos meves. On vas anar, hi ha fotos meves per la paret.
2: Això sí, que la gent investigui, va.
5: Pinxat-te.
2: El primer oient, ha de ser oient, Que no val que escrigui el meu germà, que ho sap.
3: Clar, no val.
2: Que encerti on vaig anar a dinar ahir, li regalarem una tote bag.
3: Home!
2: El primer que encerti.
5: Ostres!
10: Toma ja!
2: Val? Doncs vinga, va. 608-7171-41. Xavi Cazorla.
5: Sí. Què?
2: M'he equivocat.
5: Digues.
10: Com va anar?
5: Vols que doni pas a la Mar?
3: Mar
5: Puga! Et toca!
3: No, parlarem de diners, d'una història d'aquestes que fan recuperar una mica la fe en la gent, l'esperança en que hi ha bones persones, no?, al món. I és que un home es va trobar pel carrer 1.300 euros en efectiu.
5: Ai, no m'ho expliquis, això, no.
3: Al costat d'un DNI, que era el del propietari, clar, dels diners, suposo, no? Aleshores, ell no sabia si quedar-se al money o tornar els diners amb el DNI. Què va fer, doncs, en lloc de quedar-se els diners, va buscar la manera de tornar els diners al senyor.
10: No,
3: és persona.
10: No, feu
3: això. Des d'aquí l'aplaudim i li fem una menció. I el més emotiu...
2: Aquí s'ha vist clarament la divisió de l'equip entre els que són bona gent,
6: sí,
2: no?, i els que són uns desgraciats.
3: Però és que ara us emocionareu, eh? Ara us emocionareu més amb la història. Sí, perquè quan el propietari va recuperar els diners, li va explicar que gràcies a Déu que els havia recuperat perquè els necessitava per una operació molt important.
10: Mentira.
3: Per la seva gosseta.
5: Sí, home.
3: Sí, i considerava que era la seva millor amiga, és de la seva família, i clar, sense els diners no l'hauria pogut operar.
4: Que maca aquesta història, fixa't, al final la humanitat s'ha ajuntat per ajudar un pelut.
3: Sí, efectivament.
6: No, la humanitat s'ha ajuntat, no, un senyor sol.
9: Jo m'hagués comprat un iPhone.
2: Clar,
9: bé, va.
6: No té
9: més recorregut, ja, la notícia.
3: No, acaba aquí.
9: Gràcies, Marc Puga.
3: A tu!

0: 7 i 8 del matí. Matí acudirà en directe a RAC 105 amb la Dua Lipa i aquesta cançó que torna a estar tremenda actualitat, rigorosa actualitat, es diu Training Season, la Dua.
1: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: És una broma, ara es veu que la gent li ha agafat.
2: És bona!
0: Encarregar bromes. Silenci, silenci.
3: Faré de mosso, eh?
0: Estem trucant a una noia de 32 anys.
4: Hola.
5: Hola, bon dia. Amb la Viviana, sisplau.
4: Sí, soc jo.
5: Miri, perdoni les hores, el truco del cos de Mossos d'Esquadra, em dic Ricard Puga. He vist que tenim una notificació d'un tema de velocitat amb el seu vehicle. El seu vehicle acaba amb LWP, correcte?
4: Sí.
5: Sap del que li parlo, no? Ja m'imagino.
4: Sí, segur que va ser algú altre.
5: Com?
4: No,
5: és
4: jo.
5: No va ser vostè. Vostè té un cotxe, un vehicle Ssangyong, veritat?
4: Sí, però segur que va ser la meva parella.
5: Ja. Tenim una imatge del radar de Montagut dels quarts i cinc de vuit del matí d'un dimarts d'aquesta setmana amb el vehicle a 260 km per hora.
4: No arriba tard, el meu cotxe.
5: Perdoni, està rient? Està rient? Li fa gràcia, això? Ah, li fa gràcia, molt bé. Miri, la multa era de 500 euros i pujarà 2.000 per desobediència a l'autoritat. El senyor Puga, que sóc jo.
4: Ai, és el pare de la mar.
6: Ah, no, colat.
0: Efectivament. A veure, què vol dir que el teu Ssangyong no arriba a 260? Perquè vas amb un carro o què?
4: No sé, ho he dit per dir.
2: Escolta. A partir de quin segon has vist que érem nosaltres?
4: És que quan he contestat he sentit l'Enric.
2: Ha sentit l'Ernest.
7: Ernest.
0: No, si jo no he fet res.
4: Ai, l'Ernest.
7: Sí, perquè estaves dient, era una broma, de seguida truquem a una noia.
2: Sí.
0: Collons.
2: No, noia, per donar tot el context.
7: Amb el bé que ens ho estàvem passant.
2: Tot el dia parlant, l'Ernest.
7: Allà, que asco.
0: Ha sigut un teatrillo, tot això? No, o sigui, tu sabies ja d'entrada que érem nosaltres? I per què has aguantat? O sigui, al final ens ha trolejat ella a nosaltres.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Hòstia,
2: sí,
0: és que no podem ser més ridículs.
2: Quin
0: la mare
2: desastre,
0: que em va arribar a matricular. Mira que ho havia fet bé el sargento, de la policia.
3: Sí, el senyor Ricard Puga.
2: Que ridícul, vist així, ara tenia un senyor de 42 anys fent l'idiota a la ràdio.
0: Ah, per això s'estava descollonant, eh? I anava a dir, és la meva parella. Doncs no! Vale, de fet, hi ha dues peticions d'aquesta trucada, que
7: sí.
0: Un són l'Àlvar i la Nerea, i també la Laura i la Sandra. Sí, de part d'aquestes dues últimes, diuen que ets una superamiga que les cuides molt, tots com una segona mare, que ets la típica que arriba a la platja amb quatre cadires de més, això està molt bé.
3: Ah, molt bé, m'encanta.
0: Una senyora previsora, ets una vieja joven de nassos de manual, i vuit navaretes plenes per compartir amb tothom, perquè saps que ningú més haurà pensat en res. Molt bé, així m'agrada. Necessita més vivianes aquest planeta Terra. Doncs bé, que vagi molt bé la celebració d'aquests 32 anys aquest cap de setmana, i 50 euros per tu de Montse Interiors, d'acord? D'acord?
4: Sí. Adéu, moltes gràcies.
0: Adéu, Viviana.
2: Bona. Bé.
0: 27 botigues i nou web, montseinteriors.com. Ara tothom ens encarrega bromes,
3: Sí, sí, sí.
2: Gràcies, la broma.
0: Sí, potser després de la que hem fet ara hi ha ningú
2: més. Ja.
7: No, part de riure.
1: A Montse Interiors pots comprar aquí o aquí. MontseInteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a MontseInteriors.com. Montse Interiors. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
8: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
9: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
13: I pot ser tot això sent professional.
12: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
14: Matina Codina.
15: Hi everyone, it's Teddy Swims.
16: Teddy.
15: Swims.
14: El programa més surrealista.

0: nedant entre els èxits de RAC 105. Un artista d'Atlanta que firma aquesta nova referència que tenim sonant cada 2x3 a l'antena del Matina. Què ho dirà? Són 3 minuts d'un quart de 8.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Hola, Cazurla!
2: Hola! Hombre!
3: El Matina Codina és l'hora de fer zàping!
0: Ha passat una cosa...
2: Oi.
0: Ha passat una cosa molt forta al respecte de la nostra llengua.
2: Sí! Jo! Catalunya avui es lleva amb una cara diferent, somrient, alegre, fa fred, no plou, a Rodalies avui funciona tot... I sobretot... Catalunya avui es lleva amb una cara diferent i contenta perquè ahir a la revuelta la Shakira va parlar català.
0: Què dius?
2: Home, va! Va, home, va!
4: Puta mare, com dicen en català.
5: Hables català?
4: Sí, parlo.
5: Jo parlo també.
4: Sí?
5: En català?
4: Sí, jo parlo també.
5: El meu segon idioma.
4: Jo parlo...
5: Si tu vols.
4: Els meus fills.
5: Perquè els teus fills són catalans.
4: Sí, són catalans.
5: Parlen català?
4: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
5: Sí.
4: En Miami, també.
5: En català?
4: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Así, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que cuando vivía en Cataluña.
5: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
4: Sí.
5: ¿Qué es esto?
4: ¿Pero qué fas, tío?
5: ¡Ah, dormido!
4: ¿Qué fas?
5: Y la gente en Miami está poseída. ¡Ay, Virgen Shakira, se le fue la cabeza! ¡Está loca!
4: Milan, parlem després. Parlem després.
5: Milan. Estic molt enfadat amb tu.
4: Sí, estic molt enfadat.
5: Aquesta cosa que tu has fet, per mi és una decepció.
4: Jo tenim que parlar.
5: Ellos hablan catalán?
4: No. Hablo mucho inglés entre ellos. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
5: También que no pierdan tanto
4: y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
0: Ah, y es tan bona parlar en català, la Shakira, veritat, eh?
2: Moltes gràcies.
6: Visca Catalunya, lliure, Shakira.
2: Gràcies, Lluís Lach.
6: Fes-me una abraçada.
2: Eh?
6: Hem de fer una cançó junts.
7: S'ha parlat més català en aquest programa de la Revuelta que moltes edicions del Col·lapse.
0: Jo crec, sincerament, que és una bona campanya de publicitat pel català, tot i que el deixa com una llengua hobbit, una llengua críptica, no? Perquè no ens entengui ningú.
2: Milan, ja parlem d'Express.
0: D'Express.
2: D'Express.
6: Va fer gràcia que dic de puta mare en català.
7: Sempre fa festa.
2: És que Gerard era molt mal parlat.
0: Com li explico, però, que no es diu tenim que...
2: Ja,
0: sinó que hem de.
2: És molt difícil el tenim que...
0: Hem de. No tenim que.
2: Tenim que hem de.
0: Això ja és demanar massa, potser.
2: No, però sé dir un poema.
0: Aviam.
2: No la vida del mot, sinó la pell del sot.
0: Jolín.
2: L'entelament del món a la valla d'Esmoc.
0: De qui és aquest...
2: De l'Aznar.
8: Sí, senyor.
0: Anda, molt bé, sí.
9: I ni tan sols de cinyes vivim, del so dels cinyes, no la vida del mot, sinó la pèl del so.
2: Què?
9: L'entelament del món a la valla
0: Puigdemont. Poques coses em fan.
2: Dona.
0: Bueno, va, escolta, Shakira, que dilluns ja acaba els seus concerts per fi a Madrid.
2: Alegria, amics, amigues, avui per fi torna la Lliga de Futbol. Gràcies.
10: Home, que era hora.
0: Torna la droga.
11: Oh, lo que sí, Manolo, vuelve.
12: Ui, madre, por fi, coño.
11: Qué maravilla.
2: Tres setmanes després, per fi, i l'espera ha valgut la pena, us dic també, perquè torna la Lliga por todo lo grande amb un apassionant Màlaga espanyol aquesta nit.
0: Increïble.
11: Sí, senyor. Espanyol.
7: No sabem de l'himne, és que no se sap ningú.
0: No, molt bé que ningú ha fet l'acudit de llavors el futbol no torna fins dissabte, no?
11: Hòstia, molt bona.
7: Ja està la brometa, no? Sempre la bromita.
11: Sempre ficant-se amb l'espanyol.
7: A veure, doncs mira.
0: He deixat claríssim que era una broma. Digues, Cazorla.
2: Doncs ahir a la roda de premsa de prèvia al partit li van preguntar a Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, per com tornava, en quin estat, Roberto Fernández, que és el davanter de l'Espanyol, el pitxitxi de l'Espanyol.
7: Sí que té nom, de jugar a l'Espanyol.
2: Sí, molt. Que va estar convocat amb la Roja. Val? Ha estat convocat i li van preguntar, típic, com torna l'Internacional? I Manolo va fer una mica de broma.
13: Anava Roberto, com ha tornat, és el primer entrenament, entenc, no?, després de l'absoluta, com està i...
14: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte.
0: Es nota que has descansat, Manolo, eh?
7: Què passa? No se'n poden fer bromes. Però si la fa el Hansi Flix.
14: Exacte.
7: Que la faig jo i ja està.
0: No estiguis sempre a la defensiva.
7: És que, pues sí, està guapo, està guapo.
14: A mi m'ha fet molta gràcia. Torna-ho a dir, com ha vingut el Roberto?
7: Pues ha vingut molt bé, molt guapo, molt guapo. Jo, si fos homosexual, pues me lo zumbava ahí en el vestuari.
11: No, sigues més elegant.
7: És lleig. Bueno, pues si fos gay.
14: Una broma estranya.
11: No era aquesta la broma incòmoda.
7: És molt difícil. Sempre igual, sempre
0: escapa puntilla. Estem tan acostumats a veure't de mal humor sempre, queixant-te de tot, pues sí, que quan fas un acudit, ningú te'l riu perquè com, era un acudit. O,
8: però bueno, l'Eugenio, vull dir, tu sí, m'imagino sí, que tens com a referent als sí, grans genis com l'Eugenio.
7: Sí, pues clar, i el Chiquito de la Calzada.
0: Va.
7: Sí, clar, sí,
11: fixa. Però fer una broma d'aquest tema és molt del segle.
7: Torpedos.
0: Escolta'm, què, molt bé, es va poder fer el concert.
2: Es va fer el segon concert, tothom pendent del Meteocat ahir, què passarà, sí, plourà, es cancel·larà.
0: Sí, sí.
2: I no, i a quarts de 10 vaig veure gent penjant stories allà en viu al concert, o sigui que es veu que va haver-hi concert, segon concert. Avui el tercer, demà el quart, que és el bo, que és l'últim.
0: Jo hi vaig, aquest, eh?
2: Jo també.
0: Quines ganes.
2: I en principi ja s'acabarà la Torre de Cas Grasses, fins que d'aquí a 5 o 6 anys tornin a unir-se.
0: No. Exacte. Mínim 10, mínim 10.
11: No els hi un duro.
8: Bueno. Una cosa, és veritat que volen fer alguna castellà després, o no, el Josep Montero?
0: No ho sabem.
15: No ho sabem. No
0: tot són especulacions.
15: Són projectes, ara estic molt centrat en el concert d'avui.
0: Bé, escoltem...
15: Ja em queda veu pel d'avui, ja.
0: Escoltem la cançó que vam fer de quan es va posar
2: sí,
0: a la venda les entrades fa uns mesos, ja.

Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.

0: està en marxa aquí al Matina Codina de RAC 100. Sí, aquest divendres previa un cap de setmana llarg fantàstic per ballar. Per exemple, aquesta cançó que cotitza més que la gasolina, tu. Cat's Eye Animal. És la que el band del moment a RAC 105. Dos minuts per dos quarts de vuit del matí. Bon dia, Catalunya.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Bon dia, Mònica Usart.
2: Hola, bon dia.
0: Estem contents perquè ahir no va ploure el concert d'Oques Grasses.
3: Moltes gràcies, Mònica.
2: Vaig estar tot el dia que anàvem parlant amb gent que organitzava el concert i totes les tempestes anaven envoltant Barcelona i poques arribaven, però hi va haver un moment que fins i tot em volien enviar una foto de lo negre que estava.
0: Sí.
2: Saps? Perquè és que la cosa no pintava.
0: És veritat que jo vaig estar mirant el radar i hi havia tempestes al voltant de Barcelona, a davant del mar, dic, hòstia, de miracle no...
2: Va ser un miracle.
4: També,
0: què vol dir poca feina?
4: Tu que no anaves al concert d'Oques Grasses,
0: però que t'estic dient...
4: Vas estar tota la tarda mirant el regard.
0: Que jo vull que, aquesta gent, o sigui, tant Oques Grasses com els aficionats, però els espectadors, els seguidors i tal, puguin estar...
4: El dia que tu facis un directe del Matina Codina, cap membre d'Oques Grasses estarà mirant el radar per si tu...
5: Doncs mira, jo estaré a casa meva.
0: Doncs jo crec que el Josep Valldeneu, que és un bon amic meu, que és el saxofonista...
5: Estarà tocant el saxo.
0: Jo
5: estaré a casa meu.
0: Escolta'm, a veure... Avui la notícia és el fred, eh? Fot una rasca que te mueres.
2: Ha baixat molt les temperatures, ara mateix entre 10 i 13 graus a Barcelona, han baixat uns 6 graus respecte a les d'ahir, tenim 14 graus a Tarragona, 7 graus a Lleida, han baixat 8 graus respecte a les d'ahir a aquesta hora. A Girona tenim 10 graus, n'hi ha 3 a la Seu d'Urgell i 7 a Banyoles, i al migdia també notarem que baixa la temperatura tret al Pirineu, on seran més altes que no pas ahir. I avui serà un dia de sol.
3: Mira que bé.
2: Farà sol i no plourà enlloc.
0: Divendres de migdia tranquil·lament d'olivetes i patatonetes,
2: sí,
0: no?
2: Sí, una mica de fresqueta, també, però sol i estaràs de conya. Ara em venen molt de gust unes olivetes, eh?
6: No tanques portes a res, eh, tu?
7: A mi m'ha una bona patateta. Què? Una patata ahí, eh?
6: Sí, s'ha entès ja.
2: I el cap de setmana continua la calma. Demà pugen entre 2 i 4 graus les temperatures, es mantenen estables diumenge, hi haurà algunes bandes de núvols, però de pluja ben poca. I dilluns, que molta gent també feu festa, que està bé continuar la tranquil·litat.
0: És que la Mònica Usart, el seu independentisme no la deixa fer festa.
2: Exacte, i treballaré.
0: Sí, com ha de ser, clar que sí. Jo, si no et sap greu, no vindré.
6: Jo tampoc.
8: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
8: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Has passat fred venir a la ràdio, Pardo, avui. No és que quan he dit que feia fred, has fet una cara de tinc els mugrons com diamants.
9: Estic a punt de treure un ull a l'Alan.
6: Sí, senyor.
9: Escolta, no sé, he sortit al carrer, però què és això?
0: Ja, ha arribat de cop,
9: d'un dia per l'altre.
0: Vols dir que ho van avisar tant, que faria tan fred?
6: No, tot de la llengua.
0: Ara que ha marxat la Mònica.
6: Tots ho sabem.
9: Després diuen que sí, perquè saben que no ho anirem a comprovar. Sí, ja ho vam avisar. No ho havien avisat, eh?
7: Vam dir que el cap de setmana baixàvem
9: dràsticament. No veu dir res.
5: Jo no m'esperava que tant, eh? Jo aquest matí flipat.
9: Després sempre, sí, home, ja fa dies que advertim que...
10: Jo he hagut de tornar a casa a fer el canvi d'armari.
0: Anava a lligar el fred amb la següent notícia, però seria una molt mala idea, eh? Perquè la mort de la Mari Carmen monopolitza i paralitza encara més la precampanya electoral, Xavi.
9: Sí, la precampanya electoral s'està radicalitzant i si hem començat així, no sé com l'acabarem, perquè realment la utilització que s'està fent de la mort de la Mari Carmen és absolutament esperpèntica. El PP creu que el PSOE està fent xantatge emocional i hi ha algunes veus de Vox que demanen directament fer-li una autòpsia,
11: claro que sí,
9: per saber de què va morir.
11: Huele a chamusquina.
9: Com insinuant que potser aquí algú ja ha tingut alguna cosa a veure, no?
6: A veure, si el Felipe González ha entrat o sortit de l'habitació, jo ho miraria.
7: Joder.
9: Falta de respecte. Per cert que no s'ha trobat...
0: No es farà aquesta autòpsia, no es farà aquesta autòpsia.
9: No s'han trobat restes de calç a l'habitació, vull dir que no, en principi, igual no està bé.
11: Que xulo, no?
9: Mentrestant, Gabriel Rufián no aclareix si serà el candidat d'Esquerra. El partit està preparant un pla B, no fos cas que no s'acabin d'entendre amb Rufián i que hagin de córrer. Volen tenir doncs algun altre candidat ja a la recambra.
0: Quins noms estan ara mateix? Estan a la...
10: La pole position.
0: Línia de sortida.
9: Fins ara no recordo. Hi ha un altre candidat, crec que és el Jordi Albert, que ha començat a recollir avals, per si de cas Rufián no es posen d'acord. El tema és que amb Rufián va posar una sèrie de condicions al partit per repetir com a candidat.
0: Que es parlés castellà.
9: I que està esperant resposta. Sí. I encara no, el partit no li ha donat resposta. Per això ahir Rufián va fer un tuit en plan pressing Junqueras per dir, bueno, no sé, jo sí que vull ser candidat. Potser és el partit que no vol que jo sigui candidat.
4: Tant de bo posin el Jordi Albert, que era l'àrbitre
9: Jordi
4: aquell,
9: Albert, sí, va començar...
4: que comentava TV3, l'arbitratge de l'època.
10: Aquell era Sergi Albert.
6: Sergi Albert.
9: És diputat de... No, exacte.
10: Que el, posen dels
9: el Jordi Albert és diputat d'Esquerra al Parlament de Catalunya.
10: I qui posaran, el Jordi o l'Albert?
0: Va, sisplau.
9: Són la mateixa persona.
0: Que hi ha moltes notícies. Va, què més?
9: Sí, no, doncs que aquesta notícia sí que és per celebrar-la. Per primer cop en l'última setmana, a aquesta hora no hi ha incidències
10: no!
9: a Rodalies.
10: Oh, bravo! Visca! Bravo!
0: Tinc la pell de gallina.
9: Oh. Sí. Ja circulen trens a tota l'R4, que és el moment que estàvem esperant.
6: Que li facin una autòpsia també al tio que ha portat els trens avui.
9: També a l'R2 Nord i a l'R11, les últimes que siguen tallades des del cap de setmana. Per tant, avui, primera prova de foc. Després dels aiguats. Per cert, parlant de Rodalies, és una notícia que a mi em fa molta gràcia, el Carmona, l'Antonio Carmona, sí, que era el portaveu de Rodalies, sí, que era l'únic que donava la cara.
0: Sí.
9: Se l'ha trobat a faltar molt durant aquesta setmana. Bueno, perquè el van apartar. El van apartar una mica de les seves funcions i aquesta setmana hem sabut que fitxa per Adif.
10: Hola!
6: Què dius?
9: És com, sí. Uau, és com anar al Barça al Madrid, no? Sempre sí. Anem feia Adif, es tiren les culpes els uns als altres quan falla alguna cosa.
0: Mira, molt bé.
9: Doncs ara Adif ha fitxat l'Antonio Carmona perquè doni la cara i expliqui quan hi hagi alguna crisi. Mm. No? Que suposo que ara sentirem el Carmona i dient no, això és culpa de Renfe.
6: Clar, exacte.
9: Serà no, molt divertit a partir d'ara.
4: Una forta abraçada al Carmona quan el vegi.
0: Lluís, vés-te'n a casa. Vés-te'n a casa perquè avui no estàs bé.
9: De part teva.
0: Una abraçada,
9: va, i un Xavi. I un últim titular.
0: Ah, hòstia.
9: Sí, no.
6: Ja està,
9: no,
10: estava abraçant.
9: Ja està, no, només volia dir-vos que a Barcelona, sí, hem fet una bona notícia, ara una de dolenta. El català està morint. Bé. Només queden dos districtes en tota la ciutat on es parla més català que castellà.
6: Això també ha sigut el PSOE.
9: Sí. Gràcies als pijos, perquè són Gràcia i Sarrià Sant Gervasi.
0: Ostres! Que són els barris on em moc jo i faig pujar la vida.
9: Gràcies, això.
0: Gràcies, Pardo!
9: A vosaltres, fins ara.

0: escriptors del nou treball extès de la Taylor Swift, que es diu Life of a Showgirl Encore. I aquesta cançó és inèdita, una de les quatre noves cançons que ha tret la Taylor Swift. Això es diu Patient Zero, pacient zero, pacient zero.
1: Que maca, aquesta.
0: Atenció, perquè al Matina Codina us presentem a aquesta hora del matí el nou hit musical del programa.
2: Sí, perquè dilluns és 12 d'octubre, que sempre és un dia raro per ser català, però avui ens hem llevat amb dues notícies importants. Una, que Shakira parla català amb els seus fills a vegades.
3: Oh, yeah.
2: I que els pijos de Barcelona, de Sarrià i de Sant Gervasi de Sarrià i Sant Gervasi, encara parlen català.
0: A Gràcia.
2: Això, Gràcia, perdona, Sarrià i Sant Gervasi.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Que bé que ens ha anat aquesta cançó del Marcos, el Festuc, per parlar dels barbarismes.
1: Sí, senyor.
2: Una cosa, hi ha un oient que ha dit: bon dia, gran hit, Sergi, els hi passaré als meus alumnes de l'ESO.
1: Evidentment.
2: Home, per tant, la cançó a les escoles.
1: Mira, farem un anunci des d'aquí. Entre avui i demà es penjarà el videoclip oficial que podreu veure a @RAC105 i esperem que el passeu entre vosaltres, que etiqueteu a Plataforma per la Llengua, a Òmnium i, sobretot, si hi ha alguna subvenció, que arribi a mi.
3: Sí, senyor. Aquí me hace gracia porque aquí todo el mundo somos muy catalanes.
2: Tú no. A ti esta canción no.
3: Pero el lunes, aquí, el Día de la Humanidad, no va a venir ni el Tato.
2: Eso es verdad. Tú no vens, no, Sergi?
0: Celebrem que la meva mare es diu Pilar.
1: Exacte. Jo, per la mare de l'Ernest, he fet bogeries, Carlos.
4: Una forta abraçada per mi a la senyora Pilar, que ara fa temps que no parlo amb ella. Molt bé, de part teva.
0: Gràcies, Sergi.
1: A tu.
5: REC 105 Barcelona.
6: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
7: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
8: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
9: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta DigiMòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
10: Autovivo.es. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a
11: Autovivo.es.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Aquest octubre, a Supermercat Plus Fresc, celebrem 97 anys amb tu.
14: Per cada 20 euros de compra, participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
13: I cada setmana, sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I, a més, acumules euros en articles seleccionats.
14: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
15: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
16: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
17: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.

0: El so de RAC 105. RAC 105. Evoluciona.
1: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
1: Més moderna.
0: Més potent.
1: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
2: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai. Miley. Teddy Swims. De Bausa. Uget.
3: I els nostres números 1.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Soc el Guillem de Bugós.
6: El Fred García.
7: Tinc a Flauas i Stay Home.
8: Fumira des del País Valencià.
9: Som els Tiets.
10: Soc el Migui Núñez.
11: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
12: Som els Catarres.
0: Tots ells tenen una cosa en comú.
3: Els escoltes aquí.
0: RAC 105.
3: La casa dels teus artistes preferits.
13: La vida està cada cop més cara.
0: Els preus no paren de pujar.
14: Un mango, 9 euros.
15: Robatori.
0: Inflació.
16: Necessites estalviar.
0: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
16: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
0: No pots canviar d'emissora.
17: No pots escoltar una altra cosa.
0: RAC 105.
16: La teva música.
0: La teva música.
18: Som els del matí, acudirem en directe a RAC 105, passa un minut de 3 quarts de 8 d'aquest 9 d'octubre, Friday! Ja s'acosta la cursa de la nostra emissora germana, la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
19: Aquests de RAC1 ja no saben què fer, perquè, vaja, ja em dius, tu ara la cursa...
18: Per què parles en tercera persona?
19: No, perquè...
18: Que no ets de RAC1,
20: perquè no corre.
21: Ja, ja.
19: Jo no ho he decidit, això. Al final, una cursa, bueno, pues vale.
21: No vas tu?
19: I ara que farem una bicicletada...
20: No, l'any que viene vamos a ser concurso de tiro.
19: Anirem a... Exacte, concurso de tir, anirem a anar de per RAC1 i xocolatada de RAC1.
18: Jugar a la
20: camiseta mojada.
18: A la xarranca, no? Bé, afanyeu-vos i inscriviu-vos a l'onzena edició de la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Teniu temps, bàsicament aquest cap de setmana, perquè el dia 14 estan canviant les inscripcions. El diumenge 18 d'octubre aneu a córrer la cursa de 5 quilòmetres. La podeu fer passejant, corrent, mirant botigues, el que vulgueu. Passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses, com sempre, ràdio en directe amb els amics del Via Lliure i el Xavi Bundó, i un munt de cares conegudes de RAC1. Jordi Basté, podeu parar de cantar la cançó de fons?
20: Que és el macaco.
22: No es pot no cantar això.
20: És el macaco, deixa.
18: Mira, ja està, tinc una idea.
22: S'ha enfadat.
18: No, és que vaig a dir... Intentant llegir una cançó.
19: Fot-li un tret, al macaco aquest. Veuràs que ràpid s'acaba això.
18: Hi haurà el Jordi Basté, el Tònic Lapés, l'Anna Ballonesta, el Joan Maria Pou, els Taloners, l'Aleix Pariser, el Jaume Molló, els Mapets del Versió i molts més. Últims dies d'inscripcions a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró. Dip Salut, CaixaBank, AENA, Fiat, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
18: Ferran Aràndiga, com està el trànsit? Hi ha molts embussos a aquesta hora del matí o què?
24: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres recordant aquestes dues incidències pels aiguats d'aquests últims dies. Recordem que continua tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per inundació i des d'ahir està allà la BP-5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, a hores d'ara tenim dos accidents i dues avaries actives. El primer ha estat a la C-25 a Rajadell en direcció Lleida, on està allà un carril. El segon ha estat a la AP-7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que ja deixa els vehicles al voral. Per últim, aquestes dues avaries, una ha estat a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat en sentit nord, que deixa un carril de circulació tallat, i la segona avaria ha estat a la mateixa AP7 a la Cerdanyola del Vallès en sentit sud en direcció Tarragona, també tallant un carril de circulació. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
25: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
26: Perfecte, aquí el tens.
25: Ja?
26: Ja.
25: Sí?
26: És així?
25: De debò?
26: I tant, de debò.
0: Vols
1: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Is it Hugel?
6: Or is it Hugel? I'm moving
7: to the sun. Matina Codina, el millor que pots escoltar, camí del Matadero.
9: Sí, Hugel.

0: pels que començareu a sortir avui de festa dijous i tornareu dimarts a casa vostra, aquesta segurament serà una de les cançons que més escoltareu a la pista de ball. UGL, Moving to the Sun, cançó festivalera. 8 minuts i les 8 del matí. Bon divendres, Catalunya. Alerta, alerta, que la notícia del dia d'avui per la Mar Puga és que...
1: This is your captain speaking.
2: Yes.
1: Welcome aboard, Mariah.
2: Okay, of course.
1: To the North Pole.
3: Ah, yeah.
2: La Mariah Carey ha anunciat per fi el compte enrere de la seva gira nadalenca, que arrenca el 27 de novembre, i ha fet aquest vídeo que hem escoltat, que és ella a un tren de camí a Malta, que és el concert que fa el 8 de desembre, i com queden dos mesos, ha fet aquesta promo de Two Months, People. Ola.
0: Encara no ens hem menjat els panellets. Fa però dos ja... dies estàvem batent rècords de calor. Vamos a calmar-nos.
2: Però avui ha arribat el fred. Si t'hi fixes, l'esperit Mariah Carey està aquí perquè avui fa fred. Per tant, el Nadal ja està aquí.
0: Tu no saps el que és el fred.
2: Sí que ho sé, carinyo, sí que ho sé. La gira s'anomena Christmas Time Tour 2026. Comença, com hem dit, el 27 de novembre i farà gira per Regne Unit, a Londres, a Manchester i a Malta. Per tant, estarem molt pendents.
0: Sí, però és que farà... Molt pendents.
2: Home, clar, que estarem pendents.
0: Aviat començarem a donar xifres del que suposa per Mariah Carey l'època nadalenca, eh? Només amb reproduccions de la punyetera cançó aquesta de All I Want For Christmas. I la gira i els concerts i tots els ricachons que la contracten per esdeveniments privats. És increïble.
4: Si vols que el estudi de Mergant pel bromeria de lo que cobra la Maria Carrey en la cançó del Joe de One for Christmas.
5: 3 milions d'euros anuals guanyen només amb els drets d'autor de la cançó de One for Christmas.
2: Imagina't tot arreglo.
0: Sense moure't del sofà.
5: Res.
2: Mare meva.
4: Pues ja l'has fet tu.
5: Sí, era molt més ràpid que tu explicant-ho.
0: Estem a favor d'aquest avançament cada vegada més flagrant de les festes de Nadal.
2: Sí, jo sí.
5: Tan bon punt acaben les vacances d'estiu, vull que faci fred, que plogui cada dia i que vingui el Nadal.
2: Jo tan bon punt acaben les vacances de Nadal, vull que arribi el fred de Nadal.
5: Et sobren 11 mesos l'any.
4: Jo molt a favor, Jo és estiu, el meu aniversari, que és 22 de setembre, i ja per mi ja pot arribar.
5: Se m'havia oblidat, perdona.
0: No, perdona, ja hi ha sutxart al supermercat, no?
6: Sí, fa dies.
2: Sí, a mi l'altre dia em van portar a casa de sorpresa un sutxart. Ah, ja me l'he menjat.
6: I és que hi ha un de nou blanc, la xocolata blanca amb galeta Lotus.
2: No, molt heavy, ja l'he provat.
5: Fem una molt bo.
0: I l'encesa de llums, que és
2: el novembre.
6: En Vigo ya las estamos apagando.
4: No, perdoni.
6: Ya se acabó la Navidad. Feliz año nuevo.
4: No, perdoni, nosaltres les hem apagat abans a Badalona.
6: No, allí será apagado porque las han robado, que allí lo roban todo.
7: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
8: Estàs escoltant la cançó boomer
2: de l'Alan Lillo.
0: Sí. Què serà quan somrius? Ara que... Va, és que clar, és que ho veieu que no està bé el tema.
6: No.
4: Atenció, amics, que avui és divendres.
5: Ai, ja sé què sé.
4: Mereixem un temazo boomer.
5: Ja sé per on vas.
4: Ens posem de gala.
5: Ho has tornat.
0: De gala.
6: Ens han de canviar.
4: I dic gala amb tota la intenció. Perquè així es deia aquest gran grup.
0: Hosti, ets tan bo.
4: Dance italià dels anys 90, creadors del Freed From Desire, o aquesta que repasquem avui divendres.

0: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
1: No sé si queda bé el pernil amb la xocolata.
2: Tot
1: no sé si
2: queda bé amb la xocolata.
3: Tot Coca-Cola, a mi m'agrada amb Coca-Cola.
1: Escolta, pels fans de la xocolata, us interessa molt el que us explicaré ara de Xocolates Torres. Presenten el seu espai Shop and Show, que és un, on gaudiràs d'una experiència immersiva 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. Què és el millor de tots, companys?
2: Què?
1: Ferran. Doncs que l'experiència és gratis.
2: És gratis?
1: Sí, si ets un particular, sí. Ves a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer la seva rajola, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats.
2: Vale.
1: Reserva la teva plaça a Chocolates Torres, chocolatestorres.com/visita-nos.
3: Claro.
1: Fem una pausa i tornem de seguida ja a l'hora de les 8 del matí. És divendres!
4: Matina Codina. Només a RAC 105.
5: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
6: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
8: Al centre de la ciutat hi trobaràs la Fira Ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la Fira del Vehicle d'Ocasió, l'Espai d'Eficiència Energètica, el Test de Jocs, la Grangeta del Gall Zoti, la Fira del Dibuix i la Cursa de Sant Lluc.
7: I com a novetat d'aquest any, la Fira Sectorial pels Productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
9: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
10: increïble.
9: Platòric.
10: Kiwi.
9: Eh?
10: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
9: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
12: RAC 105, emissora oficial.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
18: Amb l'Ernest Codina.

0: L'últim dia, el 13è concert de la Shakira del dilluns, dia de la Hispanitat.
1: Ai,
0: hi haurà el Bele, hi haurà el Dani Martín, Maluma,
2: Mere,
0: Agua.
2: Vine a l'Hormiguero el lunes, sí, Maluma.
0: És veritat, és veritat.
3: Exacto.
2: A ver lo pasemos.
3: Va, claro, a ver cuando viene este programucho.
2: Aquí no viene nadie.
0: Escolta, ara que sabem que la Shakira parla en català amb els seus fills...
1: I tant que parla català.
0: Potser l'any que ve els del Cabró Rock la poden portar, no?
4: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la castanyada del Cabró Rock! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya amb un meló, amb els millors artistes catalans. 31 fa amb la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
5: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
0: No hi ha debat, és indiscutible que avui és un gran dia, família. Sí, senyor, és divendres i dilluns és festa.
3: Exagerar,
0: es posa de nassos. Segurament molts de vosaltres, oients, teniu plans de campo i playa per aquest cap de setmana. I avui farem temps a la carta amb la Mònica Usart, eh? Al 608-717-141 podeu enviar els vostres missatges.
5: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Per fer consultes sobre la meteo del cap de setmana llarg. Un cap de setmana sense pluges!
6: Ai, que bé!
0: Això sí, pot una rasca, Francesc, aquesta hora del matí?
3: I tant, ja vam dir que baixava en temperatura. Compte, avui si sorteu de casa, agafeu l'abric.
0: Doncs amb aquest consell del Francesc saludem el Xavi Cazorla. Bon dia.
7: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
7: Els he ensenyat una dada molt important i és que ha guanyat Hitler.
6: Pobres nenes.
0: No estava mort? Ah, no, no. Està viu, està viu.
7: I és que la convocatòria d'eleccions de Pedro Sánchez ha eclipsat les eleccions municipals al Perú. I us preguntareu, home, i qui ha guanyat l'alcaldia a Queropalca?
6: Ah.
7: Doncs allà a Queropalca, els queropalquins i queropalquines tenien a tres candidats. Ita la Giovanna, el Gaspar Benilde i el guanyador amb un 34,5% dels vots, Hitler Mussolini Simeón.
0: No.
7: És el guanyador. No. Qui podria dir no a votar Hitler Mussolini Simeón? Jo ho faria, seguríssim. Ni que sigui per l'escalf que es mereix algú que es digui Hitler Mussolini Simeón. Algú que es va quedar a una sola lletra de dir-se com un dels grans torturadors de la història, Simeone. Per favor, tu.
3: No m'ha hecho gracia, el chiste no m'ha hecho gracia.
0: Vull pensar, però, que és una bellíssima persona.
7: Seguríssim.
0: Aquest senyor. I que tota la comunitat, tots els ciutadans l'han votat una mica per fer la broma.
7: Per les risques.
0: Votem a Hitler o què? Votem a Hitler.
3: T'ho imagina't els veïns. Avui ve el Hitler a sopar.
0: Clar. És que dona... Bueno, jo l'hauria votat només pel nom.
7: Sí, sí.
0: Sergi Ferrer, aquí diguem el programa.
8: Doncs a tots els conductors.
7: A tots!
8: A tots.
7: A les mujeres, també.
8: Perquè he estat mirant les dades que ofereix la DGT en previsió, DGT i Mossos d'Esquadra i tal, en previsió a tots els cotxes que sortiran avui per poder anar-se'n de cap de setmana.
0: Ja m'han ferrat ara, diga.
8: M'ha cridat l'atenció, no sé parlar.
3: No.
8: Perquè treballo a la tele. 570.000 vehicles sortiran avui,
0: sí.
8: Però dilluns tornaran 270.000 vehicles.
7: Yeah.
8: A mi em ballen 300.000 vehicles.
0: Aquest matí ho he pensat, també.
7: Som mujeres, que van más tarde.
8: No.
7: Van más lenta, claro.
0: No, però tens l'explicació. Jo crec que és que n'hi ha que tornen diumenge.
8: Ah.
0: Però la meva pregunta és... Com ho saben?
8: No ho saben.
7: Han preguntat.
8: A mi no m'ha preguntat mai ningú.
0: Vull dir, 570.000...
7: Bueno, una mica de teletreball, també.
0: Segons qui? Segons la Guàrdia Urbana.
8: És veritat.
3: Jo tinc fet des de fa temps, el que passa és que aquí mai m'escolteu, un estudi de mercat.
6: Home, precisament sí que t'escolteu.
0: Has vist el victimisme, com ha colat que no l'escoltem, que està maltractat...
8: És veritat que el que diu, però...
3: Sempre sóc l'últim i no m'escolteu. I ara, el meu estudi de mercat és que els dilluns, quan jo vinc aquí a la ràdio, la matinada...
0: Endavant, doctor.
3: Noto més cotxes que la resta de dies de la setmana. Què vol dir? Que jo crec que hi ha gent que per no pillar el trànsit dels diumenges a la tarda-nit...
0: Sí.
3: Dormen a la segona residència
6: i es lleven molt d'hora. És millor. Jo quan feia fins d'estartit, venia... Ara no, perquè aquest horari és inviable, però venia el dilluns al matí, a primera hora. És millor.
0: És que és molt conversa de cap de setmana. Aquí no la tornem. No?
7: Sí. Què fem? Abans de dinar, després de dinar, abans després de sopar...
0: Què fem?
8: Si arribo a saber...
0: I ho fan fatal, perquè sempre es li ha un tap.
8: Exacte.
0: Saps què vull dir? Hòstia, parlem-nos-ho. Fem un grup de WhatsApp amb tots els conductors.
7: Quan és el canvi d'hora?
0: Digues, Sergi.
8: Em sap greu no haver portat més de dades perquè és un debat que realment s'ha posat aquí sobre la taula.
6: Sí, hem parlat molt.
8: Mai havia interessat mai un espai meu.
0: Però sempre normalment hi ha l'home de la família, el pare, que és el que diu l'hora de sortir.
8: Ui, el meu pare marxava de vacances dues setmanes i tornàvem abans d'haver sortit.
0: Exacte.
6: Per no agafar trànsit.
2: No, que diu... Que no so padre.
0: Sortirem al migdia.
6: És que és el millor.
0: Pararem a dinar a Berga.
3: Sí.
0: Pararem a dinar a Berga.
3: Això surt car, al final.
0: Sí, i diu, així no trobem retenció. El TAP se'l troba ni a la C16 i ja estan allà.
1: Perquè el mateix que fa aquest dominguero ho fa tot.
0: Exacte.
1: Hi ha més gent al migdia que a la nit.
0: Molt bé, jo crec que el debat ara ja si no dona per més...
8: És impossible estirar-lo més.
6: Aviam, si el meu dona de debat...
0: A veure, Marc Puga, el teu motiu per llevar-te.
6: Avui heu d'anar al cinema, perquè per fi s'estrena Escape Room 2, la pel·lícula de Joel Chuan... Ah, no? Per què em dius que no?
0: No.
1: Perquè no donarà res.
0: No, hem d'explicar una cosa. No, sí que s'estrena. Sí, però ara explicarem què ha fet en Joel Joan.
8: Sí,
0: aquesta pel·lícula.
8: Quina rata.
2: Que desagradable.
6: No parleu malament d'ell, que jo l'estimo molt.
0: Em cau bé, un tio que em cau bé.
3: I a mi també.
0: Sempre ens saludem i ens abracem, fins que he sabut que en la pel·lícula aquesta es parla no sé quantes vegades
8: d'un altre ràdio.
6: Sí, del matí, d'una mare que va parir.
0: Sí, d'un altre programa. Sí, correcte.
6: Bueno, sí,
0: siguem
6: clars.
0: Bueno, perquè
6: si van a veure la pel·li, ho escoltaran.
0: Tu ets tan amiga del Joel Joan?
6: Sí que ho soc, ja li diré.
0: I per què no? Doncs per què ets amic de la gent que ens carrema en contra d'aquest programa?
6: Tens una mania amb això de que soc amiga de gent dolenta. El Joel Joan és molt bona persona, jo l'estimo molt, i rema molt a favor nostre.
1: Digue-li en Jordi Sánchez, això.
2: És Hedley López, Recio.
6: Aquí? No? No. Ah, és igual.
3: Aquests dos estan picats com jo amb el Peyu, eh?
2: Què dius ara?
6: Que no és veritat.
3: Van acabar fatal.
2: Bueno, no us podeu veure.
6: No és veritat.
0: No, va, escolta, molt bé aquesta pel·lícula.
6: Va, Joel Joan, que està a tope. Ahir va estrenar Bons i Dolents al Teatre Condal i ara està en Escape Room, està al cinema, la segona, la comèdia d'ell i l'Héctor Claramunt. Sí. Si veure l'obra, doncs veureu la pel·li.
8: Ara anem a buscar entrades.
6: No, és molt bona. Jo he tingut la sort de veure-la i és molt, vull dir, val la pena. Aneu al cine.
0: Doncs amb aquesta recomanació donem pas a l'Ala Lillo, que ha de triar... Bueno, el divendres no triem personatge, no?
3: No, és fixa.
0: És fixa.
3: S'ha guanyat a pols aquesta secció, que és la de l'acudit. Els divendres és dia d'esbarjo al matina. Per tant, avui Marta Massip per...
0: Petició popular.
3: Això.
8: Sí. Mira que tenies poc guió avui. Sí,
0: ja et diré que van les frases avui. Sí.
3: Anava a dir a Unió Popular. No em sona. Avui la Marta explica l'acudit.
2: A veure.
0: A veure, va.
2: S'aixeca el taló.
0: Fem-ho ràpid.
8: Ah, molt bé, Marta.
2: S'aixeca el taló i darrere hi ha una terrassa d'un bar.
0: Ah, molt bé.
2: Clar, per això l'he aixecat, perquè si no, no l'hauríeu vist que hi havia darrere.
0: Bona atrezzo, bona atrezzo.
2: Llavors, a la terrassa del bar hi ha dues persones que estan a la terrassa del bar i li demanen al cambrer: camarero, canya aquí.
6: Ostres, Marta!
2: Una canya...
3: Però per què fa això?
2: Perquè això ho feia la que s'avecina. Canya aquí. Vale. Una canya i una fanta. I el cambrer contesta: oh, no tenim fanta.
0: Oh.
2: Només tenim trina.
0: Oh, quina ràbia fa això.
3: Ai, sí.
2: Que m'he passat moltes vegades.
0: Sí.
2: I s'aixequen i se'n van del bar.
0: Ah, oh, bueno, doncs mira, escolta.
2: I se'n van al
0: ja
2: bar del costat. No, se'n van al bar del costat. Camarero, canya aquí i una fanta.
6: Ostres,
2: una altra vegada. Ara depèn de tu quan vols que allargui lo dels bars.
3: Sí, pot ser la calle Laurel.
6: Pot estar un matí sencer.
0: Fem tres bars. Et sembla bé, Marta, tres bars.
8: A mi el cos em demana cinc, eh?
3: Sí, sí. Jo vull...
6: Què?
3: Nit de tapes.
2: Clar, diuen, canya i fanta. I diu, oh, és que no tinc fanta.
6: Ah, llàstima.
2: Només tinc sweps.
0: Bona alternativa.
1: El distribuïdor de la zona només té trina.
8: Perquè el camió no entra, perquè és un carrer estret.
3: Bueno. Què fan, llavors? Se'n van a un altre bar.
0: Se'n van a un altre bar.
2: Se'n van al costat.
8: Sí, ah, sí. Quina sort que estigui buit sempre.
2: És que és un càrrec que hi ha molts bars.
0: És el primer cop
2: que
0: sento riure la Marta.
6: Sí? Mai havia rigut.
8: Avui, mira, anem a fer-li el que fa ella. Deixeu-la sola.
6: Va, Marta.
8: Què més, Marta?
2: Sóc molt sèrio, ja no passa res. Se'n va anar al bar del costat, que era un bar nou.
0: Quants bars, eh?
2: Sí, és un càrrec que hi ha molts bars.
8: És peatonal?
0: Va.
2: Sí, és peatonal. Diu, el cambrer li demana una canya i una fanta, i el cambrer diu, oh, no tenim fanta, només tenim trina.
6: Ostres.
2: Llavors apareix en un moment el cambrer amb una canya i porta una fanta. Contra tot pronòstic.
6: Ostres.
2: Títol del videojoc.
3: S'abaixa el taló?
0: Ah, era un videojoc.
6: Ah, que és un videojoc.
2: Ara no. Al final, fantasy. Jo no l'he entès perquè no
0: sí,
2: jugava a videojoc.
0: Hi ha el joc, el Final Fantasy.
8: El Final Fantasy. I al final Marta doncs, ha aparegut amb una fanta, tot i que tot apuntava...
6: Però tanca el taló!
8: Fanta.
6: Taló.
2: Tanca el taló! Mr. Worldwide to infinity.
9: You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof.

0: Avui l'Alan Lillo de Miami, el Pitbull, treu un nou disc. Mentrestant recuperem aquest Fireball al costat de John Ryan. Voleu saber com sona una de les seves noves cançons?
1: Va, va, va.
0: Per exemple, aquesta col·laboració que ha fet al costat de Kiss, que es diu Reach for the Stars. Pinta bé, no? Està... Hòstia, m'agrada molt que hagi tornat al Pitbull,
2: tio. Suena muy bien, tío.
0: Porta bon record de fa, no sé, 15 anys.
2: Los calvos estamos de moda, tío.
0: Sí, sí,
1: total.
0: Sí. Passa un minut d'un quart de nou del matí. Per cert, d'aquí un mes, Pitbull al Palau Sant Jordi. Oh, per si algú li interessa.
3: El resum setmanal cridat i rimat.
0: Els divendres mirem enrere per saber una mica què ha passat aquesta setmana amb un poema rimat i cridat del Sergi Ferrer en tota l'actualitat dels últims dies.
1: Sí, i avui comencem a baix, Ernest.
4: Oh, què passa?
5: Ai, pobre! Ai, Iruma!
4: Pianista chino.
6: Ei, no juegues con estos sentimientos!
1: Un ombra fosca per Madrid Central. S'emporta una vida a un hospital. Malalta i dèbil, però que fins al final lluitava contra els assassins del capital. Voltors que gaudeixen d'impunitat total, culpables directes del drama actual. Avui Mari Carmen a tots ens fa mal. La lluita comença i anirem fins al final.
0: Toma!
6: Que hables de eso, vamos a meternos contigo, Caroso.
7: Nos caes fatal. Qué malo eres.
6: No rimaba, que le hagan la autopsia.
7: Ahora empezarás a gritar, ya te conocemos.
1: 11 de novembre!
5: Joder! Ara!
1: Guardeu-vos la data, anem a la vaga, l'opció més sensata. La vida i la feina la venen barata. La ràbia del poble que sembla que esclata. País de vergonya i de justícia ingrata. La precarietat i la pobresa, mata. O lluites per tu o ningú et rescata. Posem-los a tots a dins de la fogata.
7: Ole!
6: Pasado algo raro ahí en medio.
5: Uau!
6: El que ha pasado. Vaya pausa.
1: El perro surt un dia i convoca eleccions. Votem cada setmana, n'estem fins als collons. L'oposició celebra, es veuen campions, l'esquerra que maquina com no perdre els sillons i els catalans ja tenen a punt les instruccions per acabar, com sempre, baixant-se els pantalons.
5: No! Oh my God.
6: La falta de respecte a la democràcia.
1: Una maniobra gens inesperada. Arriba Sibilina, silenciosa i amagada. Silenci ja és aquí i demana ser escoltada. Ha tornat la de Colau, vanitat desmesurada. Se la rifen les esquerres, és la reina ben tornada. Frente Amplio, Mas Madrid, baralleu-vos tots parlada.
0: Sí, senyor.
1: Ella és la protagonista, de tots la més preparada. De política no sé, però d'ego em va sobrada.
7: Molt bé, Sergi.
1: Normalitat al servei de Rodalies. S'han espatllat totes les línies mentre dormies. Un dia és la pluja, un altre avaries. Un dia és la vaga, un altre les vies. Ens prenen el pèl per si no ho sabies i tu pagant la T10 tots els dies.
0: Oh.
1: Aquesta rima la vaig escriure ahir i avui totes funcionen. La mare que em va parir.
6: Ah, ah, ah.
5: Molt bo aquest final.
6: Passa por hacer las cosas con tanta previsión.
0: Últim vers.
1: La pluja que afecta les masses s'inunden carrers i també les places. El teu familiar tu l'abraces quan tot i les mil amenaces i les esperances fugaces et sona un és alert i et surt un senyor expert i cancela les oques grasses.
0: No! Bona feina del nostre trobador, del nostre poeta dels divendres, Sergi Ferrer. Moltes gràcies.
1: Espera, que m'han d'insultar.
6: No rimava nada.
7: Ya has dicho proveza en lugar de pobreza.
6: Ya has hecho una pausa rara en un sitio.
7: Sí, esa es.
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
9: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
10: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
13: Totes les marques, millors ofertes.
12: Expro Reus, del 9 al 12 d'octubre, t'esperem.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
15: Quan vulgui.
14: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
15: Tot el temps que vulgui.
14: I totes les bombolles que vulgui?
15: Totes les bombolles que vulgui.
14: I tot el relax que vulgui?
15: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
16: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
8: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.

0: La Sua és el segon single, el segon senzill d'un nou grup català que es diu Brou. Aquesta cançó es titula De colors. Ara que pleguen oques grasses, a veure si són capaços d'omplir una mica el buit que deixen.
1: Això.
0: Qui sap, el seguirem de prop al matí a Codina de RAC 105. Què dius,
2: pare? Ara que es moren les oques, en farem brou.
3: Ah! Ah! Qué bo!
0: Has quedado contratado.
4: Ai. Ja n'he tingut prou.
5: Xavi Pardo.
3: T'ha volgut entrar el Toni.
4: No ha fet gràcia.
6: No, gens.
3: No, la veritat que no.
0: El que no fa gràcia és la mort de la Mari Carmen.
3: Ai.
6: No, no, veritat, no et diguis les notícies.
3: Jolín,
0: no, no, és veritat. No fa, bueno, no sé si tu et fa gràcia. No, a mi no, gens, a mi no, però, per això. I encara menys el fet que hi hagi una guerra bruta entre els partits aprofitant aquest fet, Xavi
2: sí,
0: Pardo.
2: Sí, perquè la majoria estan aprofitant la mort de la Mari Carmen, per escombrar cap a casa o per atacar l'adversari. El PP critica que el PSOE estigui polititzant la mort i, com si ells no fessin el mateix, i Vox directament acusa els socialistes de matar-la i demanen una autòpsia. Per tant, donant veracitat a aquestes inventives d'això, que potser el PSOE hauria tingut alguna cosa a veure amb la mort de la Mari Carmen.
0: Mare meva.
2: Mentrestant, Gabriel Rufián no aclareix si serà el candidat d'Esquerra i el partit ja prepara un pla B per fer el pas. Rufián vol un equip a mida i aliar-se amb altres forces d'esquerra. Són algunes de les condicions que ha posat i Junqueras encara no li ha contestat. En tot cas, diumenge s'ha d'anunciar el candidat d'esquerra. Per tant, no tenen gaires dies més per...
0: A quina hora que no ho penso perdre? A quina hora?
2: No ho sé, així ja no ho sé.
6: Sonarà unes alertes.
2: Sí. T'enviaran una alarma. Sí.
0: Deixeu-me que posi la conga de Jalisco. Perquè hem de celebrar, Pardo, que per primer cop en l'última setmana a aquesta hora... No hi ha incidències a Rodalia.
3: Home, bravo! Gran notícia.
2: Ja circulen trens a tota l'R4, per tant, preneu nota. Tots els que agafeu l'R4 ja funciona, d'acord? També l'R2 Nord i l'R11, les últimes que seguien tallades des del cap de setmana. No, això de l'R4 ho dic perquè em tenien els ferrocarrils plens tota aquesta setmana. Ja podeu tornar a agafar la Renfe, ja està.
0: Sí,
2: avui, doncs, primera prova de foc després dels aiguats i en principi tot està en ordre.
0: I el català se'ns està morint a les mans, família, perquè a Barcelona només queden dos districtes on es parla més català que castellà.
2: Són Gràcia i Sant Gervasi. Segons una enquesta de l'Ajuntament, a tota la resta de la ciutat, el castellà guanya per golejada. A Barcelona només parla català. Habitualment,
0: estem
2: un
0: perduts
2: de cada tres veïns.
0: Tenemos que empezar a hacer el Madruga Codina, ¿eh?
7: Eso es.
0: Porque si no, no nos va a escuchar.
6: No rima, no, es Madruga Marpuga.
3: Es Madruga con Puga, em sap greu, eh?
0: Madruga con Puga.
6: Vers la feina, Ernest.
0: Me voy.
6: Sí.
2: En castellà et fa el llit, la Puga.
6: Sí, senyor.
7: La pregunta és, ¿qué problema hay?
6: Un montón de problemas que la ley no nos ampara, si te las digo ahora mismo.
7: No sé yo, Pardo, lo que sucede si coges la cartera.
6: ¿Qué pasa?
0: Va, pro.
7: Y miras lo que pone encima de tu fotografía.
2: ¿Qué pone tu DNI, eh?
0: No, ¿qué pone?
8: Que
0: has de parlar en castellà.
7: Eso es.
0: No, no, el que passa és al meu barri. Jo visc aquí, molt a prop de la ràdio, Sant Gervasi, i gairebé et diré que es parla més anglès que català, ja.
6: Ja.
0: Això no s'està dient. Però s'està parlant més anglès que català.
2: Absolutely.
0: I acabem amb... una altra notícia, que és que... Bueno, aquesta és apocalíptica.
2: Apocalíptica.
0: Que és que es veu que, com a espècie humana, només ens quedaria un mes de vida, perdó, segons...
2: Sí, això...
6: Què? Havíem començat per aquí, collons. Estem aquí fent les notícies pardes.
2: Aquí, perdent el temps parlant del Rufián i del català, cony, si ens queda un mes de vida...
0: Doncs hem d'espavilar per muntar una bona festa final, no?
2: Doncs mira, això de que ens queda un mes de vida seria si féssim cas de la profecia de la fi del món que va fer la... prestigiosa revista Science als anys 60. L'article en qüestió es basava en un model matemàtic que deia que el món col·lapsaria el 13 de novembre del 2026.
0: Que xulo, no?
2: Perquè el creixement exponencial de la població era insostenible.
0: Ostres.
2: El que no va tenir en compte aquest model matemàtic i aquest article és que el creixement es podia alentir, que és el que ha passat, i que, per tant, no estem en l'escenari que preveien en els anys 60.
6: Pues vaya merda.
0: Menys mal, així podré celebrar els 41 anys, perquè si ens morim el 13 per 3 dies no puc celebrar l'aniversari.
2: Queda poquet, no arribem a les eleccions, eh?
0: Exacte. A tu et preocupa les eleccions. És que ve quin tio, també, eh? Gràcies, Xavi. Molt bon cap de setmana.
2: Guapes.
0: Llarg.
2: Oh.
0: Molt bon cap de setmana. Ah, treballes tu dilluns.
2: Loser.
0: Perquè és un català dels de veritat, el Xavi.
6: Sí, senyor.

0: que també va omplir 4 vegades l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona. Estem parlant dels britànics Coldplay, que l'any que ve faran 138 concerts, i segurament desplegaran hits com aquests We Pray. Home, jo reso per tots els matineros que tingueu un gran cap de setmana llarg. Esperem que sí. Bon dia, Xavi Cazorla.
1: Hola!
2: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination, us ofereix aquesta secció.
0: Torna l'agenda infantil del cap de setmana.
3: Oh. El papa és el millor de Matina Codina. I és el millor i també és el més graciós.
4: Sergi, perdó per haver-te dit tantes coses dolentes.
5: Ah. Oh. Però és que encara no en tenim prou.
4: Deixa de vestir-te com un rapero. Que ja tens canes, xaval.
1: Et posen a lloc, eh?
6: De tant en tant em va bé perquè jo també opino com elles. Sí, estic superant la meva crisi com puc.
0: Després d'aquesta primera veritat absoluta de l'Abril i l'Adriana, és divendres i toca repassar, com dèiem, l'agenda infantil. Marc Puga, van arribar missatges ja dels oients que volen saber plans per fer amb la família, no?
7: Ha arribat el primer missatge i diu: hola, nois, sóc en Sagismund. Em podreu proposar una activitat? Perquè són 3 setmanes sense lliga de futbol i demà i dissabte penso mirar tots els partits.
0: Que guapo.
7: Fins i tot el Valladolid Albacete de segona. I el Hoffenheim Hamburg de la Lliga Alemanya, sí.
8: Així
7: que proposa'm alguna activitat per entretenir la meva família. Gràcies.
1: Carai. Doncs hola, Sagismund, entenc molt la teva preocupació i de fet una mica la comparteixo, eh? Et proposo una activitat i és que no sé si sabràs que la gent de Vox han demanat que li facin l'autòpsia a la Mari Carmen, com insinuant que algú del PSOE potser se l'ha pelat. I per si això es converteix en una activitat habitual d'haver de fer autòpsia a tothom que palmi fins al 29 de novembre, s'ha organitzat una activitat que consisteix en el a fer autòpsies i diagnòstics en com fer-los per gent novell.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, aquí una mostra.
9: L'expresident de Joe Biden parece que tiene metástasis en los huevos. En los huesos, perdón.
10: Quin mal, eh?
1: Sí.
6: Uau, ostres, quin mal lloc per tenir.
0: Feia molts dies, que no sentia el cuny.
6: Sí.
7: Vinga, anem amb el segon missatge, que és de la Sandra de Terrassa,
10: ai,
7: com no?
10: Ai, la pelandrusca.
7: I et diu: hola, Xavi, sóc la Sandra. He sentit que vas al concert d'Oques Grasses el dissabte.
0: Sí.
7: Et sobra alguna entrada? Mm. Estaria interessada en comprar-te-la i et pagaria 10 vegades el seu valor.
1: Carai.
7: Però has de venir a casa meva i portar-me-la en persona.
6: Ai.
7: Jo et pago en espècies.
1: Joé. Val, bueno,
0: jo no diria que no.
1: Ja, però és que no vull complicacions, perquè ja tinc col·locades a les nenes i això és sagrat, llavors això no es toca.
6: Sí, que vagis amb la teva dona és irrellevant, no?
1: Però sí que et puc proposar un tema per dilluns, dia de la Hispanitat, que tindrà lloc la desfilada del 12 d'octubre i totes aquelles coses que es fan a Madrid una mica lamentables. I per tots els que no tingueu pla, us recomano fer una passejadeta pel village de la desfilada, on 3 dies abans ja s'hi troba la gent maca i pija de veritat comentant doncs les coses que comenten la gent pija.
0: Amb els peixafa, faixa l'eco, eh?
11: Perdona, Triana, tu por aquí? Genoveva? Me caigo muerta. El dia de la hispanidad es tan... Hispanidoso? Supercalifragi? Hispanidoso. Estar aquí es como un somni, tía. Esto sí que es emotivo. En el concert de las Oques Grasses. Mi papá se lo ha currado. Porque estem allotjats a l'Ático de Ayuso. Ideal. Desde allí se ve a los paracaidistas de la Legión. A veure si aquest any aterran bé. El que espero que n'aterri és el Puigdemont. Si vuelve, será culpa del perro Sánchez. Que la tia entre gent xunga i perillosa s'entenen. Per sort, el palco estan el rei i la reina. Pobrets, eh? Justo hoy que es festivo, han de trabajar. Ah, sí? ¿Es festivo el 12 d'octubre? Creo que sí. Porque nuestra interna quería coger fiesta. Nosotros hemos traído a la nuestra por si se caga la cabra de la legión. Que lo limpie. Yo solo espero que el desfile esté lejos de los piojosos de la acampada esa. Duermen en tiendas de campaña. O sea, súper plebe. Y no hacen pilates ni toman brunch. Ah, se ve que ahora está mal que mi papá tenga 85 pisos en alquiler. Pues haber estudiado. Que él heredó la empresa de mi abuelo. Pero no le han regalado nada. Como al rey. ¡Vamos, Felipe VI!
0: No sé per què no sona aquesta cançó, Màxim. Sí.
1: Buah,
7: ja, és molt bona.
0: És boníssima, tu.
6: Oh. Sí.
0: Crec que, Zorla, et sortiran unes petites Ayuso.
1: Sí, però amb 80 pisos en propietat.
0: Ah, això sí.
6: Fan ràbia quan no fan de pijas. Sí. Imagina't ara.
1: Sí, digue-m'ho.
0: Tu les cada dia. Veus que ho gaudeixen quan han de fer de pijas?
1: Sí, és que només van fer de pijas. Ja. Estan en un nivell d'elitisme ja que només és o pijas o res.
6: És com la Judit Martín, que sempre fa el mateix personatge, però el fa molt bé.
0: A veure, Lluís.
8: Fer-li un petonet al front de part meva.
7: Al front, molt important.
8: A l'Abril i a l'Ona.
1: No, Ona no.
0: Adriana. Adriana. Doncs a elles, una abraçada, gràcies per la feina, també Xavi Cazorla.
1: Ai, adiós.
2: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona. Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits. Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la. Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com. Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
12: Hey guys, this is Bruno Mars.
13: A RAC 105, estàs escoltant...
12: I'd risk it all for you.
13: Matina.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Aquest cap de setmana que farà fred, ja es pot produir, Albert, aquella escena de ben a prop de la llar de foc amb una copa de vi, per exemple.
3: Ja sé per on vas, lladre.
2: Un D.O., per exemple, no sé, Conca de Barberà.
3: A mi m'agrada posar espelmes aromàtiques.
4: A on? Sí. A la llar de foc?
3: Sí. Sota els gats.
2: I que soni Bruno Mars, sota els gats?
3: El gato. Sí, perquè estiguin calentets.
4: Mare meva.
3: És veritat que se'n va morir un.
4: Ah, sí?
5: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
2: Doncs jo crec que, efectivament, desperta gran interès la previsió del temps, tenint en compte que hi ha molta gent que vol fer escapadetes. De fet, avui farem un especial temps a la carta. D'aquí una horeta, al 608-717-141, podeu enviar ja els vostres dubtes sobre la meteo del cap de setmana llarg.
6: Envia el teu missatge al 608-717-141.
2: Abans d'entrar en matèria, deixa'm felicitar-te, Mònica.
7: Per què?
2: Perquè el teu llibre Canvi de Temps està entre els més venuts de Catalunya.
4: Ara què?
7: Mònica!
4: Ara què?
2: Per la gent que li interessi el canvi de temps que estem vivint, que estem patint, et diria, els nous temps del temps.
7: Sí.
2: Podeu comprar-lo cap de setmana llarg per fer una lectureta, no?
7: Clar, home, i per saber què passa, què estan passant aquests dies, sí. Què passa amb les alertes, cap on anem, no? Sí. Què ens esperen en un futur aquí a Catalunya.
2: Tenim davant una gran meteoròloga i una escriptora d'èxit. Un aplaudiment.
4: Absolutament. Mònica, felicitats.
8: Escolta'm una cosa.
7: Digue'm.
8: A nivell de retribució...
2: Royalties, no?
8: Quan t'estàs embolsant amb aquest llibre?
7: Bueno,
4: embolsant.
9: No tinc ni idea.
7: Poca cosa.
4: No? Arriba un moment que ja ni mires el compte corrent.
7: No, és que, bueno, per guanyar-te la vida escrivint llibres n'has d'escriure molts i de molt bons,
2: La pregunta no és aquesta, és... Quant han avançat de royalties? Aquesta és la
7: doncs
2: pregunta.
7: No ho sé, tampoc, no me'n recordo.
2: Home, Columna és una bona editorial, que
7: som
2: tenen
7: dos,
2: pasta, es pot negociar.
7: Som dos autors.
2: Es pot negociar.
7: Sí.
2: Ja, bueno, jo aquí hauria...
4: Amb qui has escrit el llibre?
2: Amb el Santi Segalà. Deixeu-lo sol, deixeu-lo sol. Ara t'estàs adonant, de lo ridícul que és. Ho veus o no?
9: Santi Segalà és divertit.
4: Gràcies.
2: Molt bé.
4: És un cop més, ens fa gràcia a tots, menys a l'Ernest.
2: És que a mi no...
7: Ostres.
2: Suposo que tenir un humor intel·ligent. 2:03. Mònica Usar, va, el temps del cap de setmana.
7: Doncs a veure, de moment comencem avui el dia amb més fred. Han baixat clar.
4: Oh, sí, han baixat.
7: Ho heu notat, que han baixat
2: clarament les temperatures.
7: Entre 5 i 10 graus menys que ahir. Ara mateix entre els 10 i els 14 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 7 graus a Lleida, 8 a Girona, tenim 3 graus a Vic. I 11 graus a Mataró o 6 graus a Berga.
10: Quan hi ha Montanyola, més o menys.
2: Però si no hi ets a Montanyola, si estàs a Barcelona.
10: És veritat que sí. Doncs digue'm a Barcelona, llavors.
7: A Barcelona, entre 10 i 14 graus segons la zona.
11: Entre 10 i 14 graus, què?
7: Si estàs a la zona més alta, 10 graus, al centre de la ciutat, uns 14 graus.
2: A quin hotel estàs?
10: No, estem una pensió. Sembla una pensió amb break and breakfast aquests.
4: Ah, sí? Break and breakfast?
10: Break, sí, però arribes, vale. Trenques el llit, el bet, el brex i...
7: Mira, Montanyola, 4 graus. 4
2: graus.
7: Hora. Sí, fa fred. Doncs mira, al migdia també notarem que baixen les temperatures a màximes de 18 a 22 graus i serà un dia de sol.
2: Perfecte.
7: De sol avui, Sol.
4: Solete. Rentadores a punta pala.
7: I tramuntana a l'Empordà. Demà també dia tranquil, amb sol i núvols prims. Diumenge amb alguna nuvolada més. I de cara a dilluns continua la calma. I demà pugen les temperatures que es mantenen diumenge i dilluns. I ja veurem si a partir del 15 tornen els canvis.
2: El 15?
7: Torna el canvi de temps.
2: No vagis tan lluny.
4: Vam aprovechar que la mujer ponga la lavadora.
2: Calla!
12: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
13: Rec 105 Barcelona.
14: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
15: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
16: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta a Digimòbil Ponés o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
2: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
7: No pots canviar d'emissora.
8: 9 hores a la matina, Codina, d'aquest primer programa postvacacional.
9: Quins seran els èxits del futur?
10: I'm Levirin.
11: Benson Boone. This is Dua Lipa.
12: This is Daniel Dyer.
6: La història continua. Rock-sensing. La teva música.
13: Matina Codina, best moments.
14: Molt de compte, perquè el Departament de Salut avisa que s'han disparat els atacs de ratpenats contra persones. Val? Aquest any, només aquest any han augmentat un 23%. O sigui, de gener a setembre hi ha hagut 86 atacs de ratpenats cap a persones.
15: Una preocupació que jo no comptava tenir avui.
14: Bueno, ja està. Estava tan desbloquejat. 86 atacs de gener a setembre.
15: El tanto amb el ratpenat.
13: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
16: El gobierno de coalición progresista lo tiene claro. Tengo un paquete ambicioso. I'm too sexy for my shirt. Incorpora posiciones diversas. So sexy it
13: hurts. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Estàvem comentant ara fora d'antena que aquesta cançó de l'Olivia Dean és molt tardorenca, eh que sí? Quina imatge t'estaves imaginant, Lillo?
1: Mira, m'imagino un bar, una cafeteria, però una cafeteria elegant, eh?
2: Sí.
1: Que veus des de fora, a través dels vidres, doncs, unes finestretes, amb unes taules amb parelles, prenent-se un cafè, amb aquell fum...
3: La cafeteria normal, doncs.
2: Sí, de tota la vida.
0: Bé, una banda sonora perfecta per a aquesta època de l'any... So easy to fall in love.
4: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Com cada dia aquesta hora, el més destacat a la tele. Alan Lillo, bon dia.
1: Bon dia. Ha estat la gran nit, jo crec, de la revuelta, sobretot a nivell Catalunya, eh? Perquè ahir van aprofitar que Shakira estava per Madrid fent la gira aquesta de Les Mujeres Ja No Lloran Tour, i bé, van parlar amb ella, i entre altres coses, de cop i volta, vam saber que Shakira, com Aznar en la intimitat, parla en català.
3: Ai, amb els seus fills.
1: Amb els seus fills. Aznar.
5: Hables català?
6: Sí, parlo.
5: Jo parlo també.
6: Sí?
5: En català?
6: Sí, jo parlo també.
5: El meu segon idioma.
6: Jo parlo...
5: Si tu vols...
6: Els meus fills.
5: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
6: Sí, són catalans.
5: Parlen català?
6: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
5: Sí.
6: En Miami, també.
5: En català?
6: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
5: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami...
6: Sí.
5: ¿Eh? ¿Qué es Tifas?
6: ¿Pero qué fas, tío?
5: ¡Ah, dormido!
6: ¿Pero qué fas?
5: Y la gente en Miami está poseída. ¡Ay, Virgen, Shakira, se le fue la cabeza! ¡Está loca!
6: Milan, parlem després. Parlem després.
5: Milan, estic molt enfadat amb tu.
6: Sí, estic molt enfadat.
5: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
6: Jo tenim que parlar. Tenim que parlar d'això.
5: I així m'he desenterat. Ellos hablan català?
6: No. Hablan mucho inglés entre ellos.
5: Ah, sí.
6: Sí.
0: Han d'obrir una mica més la boca i saber fer les neutres, ja ho tenen, eh?
2: Sí, està.
0: I aprendre algun barbarisme, Shakira.
2: Ah, sí,
0: tenim què, tenemos què, no, això no és correcte. És hem de.
2: És més fàcil, tenim què, és més fàcil.
0: Més fàcil.
1: M'agrada perquè no només parles en català, sinó l'entonació és molt catalana, també.
2: Sí.
1: Parlem després.
2: Això no toca, això no toca.
0: Quina és la teva paraula preferida en català, Shakira?
2: Sí, m'agrada molt això pluc.
3: Jolín. Que original.
2: No,
3: molt bé.
2: No, i Azabara,
0: sí.
2: Molt bé.
0: I quan els has de cridar l'atenció, per exemple, al Milan i al Sasha, sí. En català, com els ho dius, això?
3: Sí. Nen! Plata plomo, cagón, judas!
2: Però
3: això no és català.
2: Sí, però quan m'enfada me sale la...
3: Plata o plomo, li dius als teus fills.
2: Sí, sí. Has la cama, plata o plomo! Això pluc!
1: Sempre triem plata,
0: bueno,
1: no?
0: Sí. Escolta'm, doncs aquesta llengua, la nostra, tan estimada llengua, que ja la parla gent com el Bronca, no? La Shakira, això sí, la parlen perquè els altres no els entenguin. Saps què vull dir? Com a llengua críptica.
7: Minoritària.
3: Que passa a Barcelona.
0: Si fos el rus, saps què vull dir? 6 minuts i mig i les 9... Canviem de canal?
1: Sí, a TV3 ahir també vam tenir APM i el Joel Díaz va entrevistar la periodista Laia Ferrer del 3K.
3: Ai, sí, oh, Laia.
1: Una noia que la vam conèixer cobrint la Fórmula 1 als seus inicis.
0: I tant.
1: Entrevistant allà a peu de circuit, sí, els pilots i tal, no? I ahir ens va sorprendre dient la Laia que va ser la primera noia en fer això de tota Espanya.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: I que no ho sabíem, això.
0: Abans les noies només entraven al paddock per aguantar paraigües.
1: És veritat.
0: No per fer preguntes.
1: És veritat. Sí. Doncs no sabíem això, que es veu que ho va passar bastant malament al principi.
8: Vaig ser la primera dona espanyola, evidentment catalana, però de tots els mitjans espanyols que vaig trepitjar el paddock de la Fórmula 1.
9: Per tant, estaves envoltat d'homes.
8: Tot el dia.
9: I d'homes del món del motor.
8: Sí.
9: Que no serien, per entendre'ns...
8: A veure.
9: És una masculinitat molt...
8: Sí, sí, no, bueno, i hi ha molta gent molt entesa i llavors, bueno, a mi em va costar, t'haig de dir.
9: Que et respectessin.
8: Que em respectessin, em va costar i ho vaig passar molt malament. Jo plorava quan arribava als hotels, t'ho juro.
9: Ai,
8: ara
9: em
8: puc dir
9: tranquil·lament
8: perquè he fet moltes hores de teràpia, però sí, perquè clar, jo de cop em posen allà, tenia 24 anys.
0: Tu imagina't el tracte que havia de rebre, no?, i la desconsideració en moltes vegades, allò d'aquesta noia, aquest collons de ser de cotxes, no? quina credibilitat té per arribar plorant a l'hotel.
3: Sí.
1: I ho feia molt bé, eh? Sí. Jo la recordo i ho feia molt bé.
3: Plorant.
0: Són aquests micromasclismes. A mi m'havia passat, jo havia tingut una empresa amb la meva germana i a vegades anàvem junts a reunions i tal, i allò de molt, molt incòmode de homes que només em miraven a mi, per exemple, a la reunió.
3: Sí.
0: Saps? I d'ignorar tremendament a la meva germana.
3: Tinc una amiga
0: i
3: també.
0: La meva germana sortint pràcticament plorant de la reunió, de dir... Tu t'has fixat, tio, que no m'ha ni mirat al cap.
1: Jolín.
3: Una amiga que té un lloc directiu a una empresa important i moltes vegades ella presidia la reunió, diguem, sí. I el client amb qui es reunien saludaven a l'home, com donant per fet que ella era la secre.
0: Exacte.
3: O li donava la mà a l'home, sí. I a ella dos petons. Hola, José Luis, hola, guapa. Això és una cosa totalment... Però si era guapa,
7: pues se le podía decir que era guapa.
10: No, en este caso no.
7: No se puede decir ya nada, las mujeres, macho.
10: Pues mira, no.
0: Santiago.
7: Ya no se puede decir que ubre más bonita.
0: Aquest tema no. Aquest tema no, el toquis. Escolta'm, una altra secció de l'APM volem comentar en aquests moments, millor.
1: Sí, la secció Mònica Esports, de la Mònica Balcells, que va fer una cosa que està molt bé, que és abans de començar el partit, el clàssic del Barça-Madrid femení.
7: Sí, senyor, clàssic, mestre.
0: Els hi van fotre 7,
7: 7-0.
0: 7-0,
7: cap a casa.
1: Hi havia un ambient molt festiu, Víctor, amb molta gent contenta.
0: Sí, sí. I 40.000 persones a la graderia.
1: I molts aficionats i moltes aficionades al Barça femení. I, de fet, van aturar una d'elles per fer-li unes preguntes sobre jugadores del Barça.
7: La veu del soci.
1: La veu de la...
7: feia jo fa anys.
1: Sí, senyor, sí, senyor. No deixa'm parlar, deixa'm parlar.
7: Gràcies, mestre.
1: I la resposta de l'aficionada...
0: Un xof.
11: Quina és la teva jugadora preferida?
12: No en tinc, però hauria de dir la Mapi.
11: Ja no està el Barça.
12: Doncs la preferida de tots, l'Alexia Putellas.
11: Tampoc està el Barça.
0: A veure, és veritat que afortunadament al Barça femení hi ha un ple de graderies,
7: sí.
0: Però potser falta que la gent que està a la graderia sàpiga una mica més a qui va veure, no?
7: Sí. No és tan difícil, president, no?
13: Al final és igual, l'important és que facin gols.
7: No, però alguna jugadora podríem dir, no?
13: Bueno, aviam, la Mapi està al Barça.
7: No, aquesta
3: no, ja no està.
0: No, però no us passa també amb el Barça masculí, per exemple, al principi de temporada, que
1: sí.
0: Passeu dos o tres mesos que us quis aquest tio.
3: Perquè tots es diuen igual, Gavi, Rodri, Pedri.
0: No, i apujan un punt del B, fitxen gent que no t'entén.
7: Eso, los negros, que se parecen todos.
1: O jugadors que creus que han marxat.
0: Sí.
1: Jo aquesta temporada vaig veure la Christensen.
0: Sí.
1: Vaig dir, hòstia, però si jo jugava al FIFA al 2000
7: fa 15 anys.
1: Amb el Christensen.
0: Bé, Alan Lillo, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: 2:30 i les 9. Per cert, a les 9 del matí hi ha Marc Puga Show.
10: Sí.
0: De què parlarem avui?
10: Parlaré d'homes, de coses que ens molesten a les dones vostres.
0: Oh, molt bé.
7: Se'n fa mal.
4: Aquest octubre, el mes de les castanyes, el Halloween i molt moviment. Vine a gaudir de l'activitat física a Clubs Eurofitness amb totes les nostres novetats. Ara per la web, 50% de descompte en matrícula i mensualitat. A què esperes?

0: del nostre magatzem d'èxits musicals en anglès. Imagine Dragons, on the top of the world, com nosaltres, que estem a dalt de tot, a la cresta de la onada. Passa un minut a les 9 del matí, som els del matí. Acudirà bon divendres de cap de setmana llarg.
1: Se viene!
0: Se viene. A veure, teniu molts calés?
2: No molts. No,
0: i quan traspasseu dius, hòstia, és que no tinc descendència. Podria ser tremendament el meu cas, per exemple.
2: Sí, tu tens molts diners i de moment no, no tens descendència.
0: No, pel tema dels calés, ho dic, però jo, per exemple, no tinc fills.
3: Clar.
0: Sí que tinc nebots, però bueno, és igual. Mm. El cas és que ser pare, ser socis del Barça, o haver gaudit de totes les nits màgiques del Camp Nou, és preciós, són records que queden gravats per sempre. Però t'imagines, Sergi, que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir en les futures generacions...
2: Res em faria més feliç.
0: Val, doncs mira, gràcies al testament solidari de la Fundació del Barça, és possible per destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris com impulsar l'educació, fer arribar salut a llocs remots, donar refugi o portar somriures a nens i nenes hospitalitzats.
2: Que guapo això que dius.
0: És una meravella.
2: De veritat, qui ho fa possible, això, Ernest?
0: Doncs la Fundació del Barça. Ostres. Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix com deixar el millor llegat possible. Repeteixo, fundació.fcbarcelona.cat.
4: Aparteu-vos, que vinc.
2: Espera, aparteu-vos.
5: Calleu, vigileu de tothom a terra.
2: Barça! Què?
3: Errors.
4: Que n'aprengui.
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
7: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca. Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online. La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi. Informa-te'n a UOC.edu.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
9: Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
12: Al, ja t'has menjat nou panetones?
13: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
12: I ja l'has trobat?
13: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
12: Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
12: Més info a aldi.es.
14: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Recordes el teu primer Corsa?
16: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
6: Matina Codina.
4: Si escoltes el Matina, ole, ole. Matina! Són els millors, tu, m'encanten. I els de les demés ràdios, que n'aprenguin.
6: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: amb qui estiguis a la nit és cosa teva, però amb qui has d'estar al matí? Doncs amb nosaltres, aquí al Matina Codina, eh? Tindràs música tremenda, a la qual hem caigut, caigut rendits aquí a RAC 105 al Matina, de Ginestà i Nil Moliner. Oh. Tremenda, dinàmica, emotiva, intensa, potent... Algun adjectiu més?
1: Extraordinària.
0: Perfecte, perfecte.
2: No. Molt bé,
0: perfecte,
2: Magna.
0: Molt bé. Bert. Marc Puga, molt bon dia.
2: Hola.
0: Vinga.
1: Carinya, visca.
0: Marc Puga Show, avui parlant de les coses que les dones no entenen dels homes. Debat controvertit, eh? El que vols provocar. Sí, eh?
2: Vaig veure un... Això ho ha fet un TikTok, que és un estudi de coses que, en general, les dones ens molesten dels homes, és a dir, de vosaltres quatre, i els que ens estiguin escoltant.
3: Ai.
2: I he seleccionat les quatre més... més reals, no? Que he pensat, realment això ens molesta, és veritat, i a mi em molesten.
0: A veure,
2: molt.
0: va, sí. som-hi.
2: Bueno, molesten, no les entenc, no? En quart lloc, fem un rànquing de quatre, començant per l'última. En quart lloc, els homes teniu com una necessitat curiosa o rara d'explicar o demostrar que sabeu fer coses.
1: Ah, sí?
2: Sí. Què vol dir això? Sí. Que tu pots estar canviant una bombeta a casa perfectament i de sobte apareix el macho men, no de torn.
0: Sí. Claro.
2: Com, deixa, ja ho faig jo. Ja potser no ha canviat una bombeta a la seva vida.
3: Que peligroso.
2: Saps? Però ell et farà una masterclass sobre electricitat, el funcionament de les instal·lacions i l'evolució de l'energia des de Thomas Edison. Perquè l'home sap fer-ho, no?
0: Sí.
2: I és així. Però, sobretot quan són coses domèstiques, com...
0: Jo que et conec bastant, i que ets una reinona, a tu t'encanta que vingui un home i et...
2: No, a mi m'encanta. Jo sé que soc molt clàssica.
0: Una canonada.
2: A mi m'encanta, però no trobo que no ho entengui.
1: És veritat que és molt ridícul que, per exemple, ella no pugui posar bé la bombeta, m'ho imagino. O sigui, per posar l'exemple aquest, de que no funciona bé, llavors vas tu a dir, a veure, deixa'm un moment, i estàs una estona i dius, pues és veritat, no va.
0: Sí, fas el ridícul.
3: Doncs confirmo.
0: No, però tenim aquesta necessitat, a vegades, és veritat, de fer mansplaining tota l'estona, i a vegades ho fem per tapar alguna inseguretat, que tenim. Això també és així.
3: Evidentment.
0: Més coses, Mar.
2: En tercer lloc, una cosa que feu molt els homes en aquest estudi, sobretot, també, que és xocar la mà com molt fort.
3: Buah, és que mola, que flipa.
2: Què esteu fent, exactament?
4: No, és només,
2: no acabo d'entendre.
4: No és només fer-ho fort, sinó que ha de sonar el...
2: Sí. No, absolutament, i aneu insistint fins que el cop és fort,
1: no? I se celebra,
2: I se celebra molt.
0: M'ha acompanyat d'un insult. Què passa, cabron?
1: No?
2: Exacte.
3: I quan sona bé, es fa un silenci.
2: Sí, els homes és com que podeu tenir 30, 40, 50 o 60 anys, però quan us trobem amb un amic, o és igual, amb una noia... Feu aquest xoc de mans, com de tornar a ser adolescent, i uah, soc més guai que tu, no?
0: Sí, és una mica infantil.
2: Sí,
3: no dos besos, como hacen los triliri.
0: No, això fa molt al Guillem Estadella, que et fot unes hòsties,
2: sí,
0: però que un dia va mirar a l'hospital.
4: Ara.
2: I a més, si no sona com voleu, aneu insistint.
3: Sí, home.
2: Aneu insistint, torna, fins que és el cop que voleu. No sé, no puc entendre.
0: Sí.
4: Perquè tu no saps xocar i que soni.
2: Clar, és el problema.
0: Després també hi ha una cosa, que és que quan veig que algú em va tocar el braç, per exemple, el poso fort.
3: Sí, saps? Això ho fas tu.
4: Sí que ho fas.
2: Sí que ho fas.
0: Penso, home, que després no has dit tot el gimnàs, no?
2: Tu ho fas molt, això.
1: Sí. I amb els abdominals també, quan algú toca una mica la panxa...
0: Que passa que per arribar a tocar el meu abdominal has d'apretar molt,
4: És un cop de puny.
0: Està molt amagat, Està molt amagat.
2: O també diu, toca. No, ja no, que molt. Toca. Perquè li toqui el braç i dic, però què? O sigui, ja està.
3: Toca aquí, Marimar, toca aquí.
2: No diguis guarro, Què dius?
3: Toca aquí, toca. Aquí,
2: no, te toco a ti.
4: Mira que duro.
2: Vinga, en segon lloc, els homes, què us passa? Que trigueu menys en dutxar-vos que en cagar. I és una cosa que no entenc. És veritat, això no ho entenc. Sí, no sé què feu els homes al lavabo, perquè és veritat que us dutxeu, no? Entres en sabona, surts 3 minuts i ja estàs fora. Sí. Però quan aneu de dintre, sembla que estigueu com resolent la crisi de l'Orient Mitjà. És a dir, esteu com una hora allà, contemplant la paret amb el mòbil, i estem fora esperant a que sortiu del lavabo.
0: Però jo crec que és pensant... que perquè ens agrada seure, és igual on sigui.
2: Esteu perdent el temps i ocupant l'espai, res més.
4: No sé si m'ho comprareu, companys homes masculins. Per mi és l'estona de no haver de gestionar res, no haver de fer res, no haver de parlar amb ningú. És silenci, un scroll infinit.
2: Sí, senyor, em deixeu en pau, no?
0: En aquest programa es va explicar un estudi que hi havia pares que per fugir de la família es tancaven hores al lavabo.
4: Home, i tant. Això és una altra cosa. Bueno, anava a dir que això és de ser un merda.
1: Jo he arribat a aixecar-me de la tassa i caure perquè no tenia sang a les cames.
3: Sí, allò que dius, ostres, se m'ha dormit un peu un altre cop.
0: És veritat que ens dutxem molt ràpid i que hi ha zones del cos que no s'han dutxat mai.
2: No us ensaboneu, no?
0: Es comentava l'altre dia la revuelta amb el Broncano, que es veu que les lumbars...
2: Home, jo crec que aquí depèn de l'home.
3: Sóc en una carxa.
1: Jo tinc una...
0: I els peus, qui se'l renta, els peus?
1: Jo tinc raspall d'esquena, Jo tinc raspall d'esquena, com el Mr. Bean, que tenia un...
3: Es carbo, però no tiene raspall d'esquena, d'eso.
1: Però limpio.
2: I anem amb la primera cosa que no entenc dels homes, que em sembla realment surrealista.
0: Espera, digues, i en el número 1, el millor dels millors?
2: En el número 1, el millor dels millors? I a més, és com que em fa ràbia.
3: Molt poca gràcia.
2: Però no sabia com havia de dir amb l'Ego aquest. El cas és... Ho torno a dir.
0: Sí, clar.
2: Quina gòbia.
3: Va, mare, imagina't que és el número 1 de l'APM, que ho fan com, saps?
2: El número 1 del millor dels millors...
1: No ha canviat gaire.
3: Va, acabar-se, eh?
0: Va, tira. Però no. Fes-ho tu.
2: Sí, fes-ho tu.
0: I ara número 1, el millor dels millors! Ara. Veus, perquè és notic que els homes...
3: Ha hagut de venir un home a fer-ho bé.
4: Acabem de fer la 4, la 3 i la 2 de coses que et fan ràbia totes juntes. T'hem fet mansplaining, t'hem ensenyat el bíceps...
0: Cridant... Va.
2: Ja? Sí. En el número 1, el que més em molesta i no entenc és que quan un home diu "m'és igual", realment li és igual. Clar, i a mi això em desespera.
4: És veritat.
2: Perquè una dona, o sigui, una de les coses que hem d'entendre és que quan una dona us diu "és igual", no és igual. Evidentment, pregunten més, no? Hem de parlar. Però, i l'home d'insistir. En canvi, un home us diu, no, dius, "és igual", i estic, "és igual, realment, anem a sopar".
0: Per què us molesta, això no ho entenc. La transparència i la sinceritat, molt, no?
2: Anem a sopar, què vol sopar? M'és igual. I és que li és igual si demanes una pizza, un entrepà, un frankfurt o un, saps, un estic tarta.
0: Sí, no, és veritat que fa ràbia, per exemple, és què fem dissabte a la tarda? I que et sigui igual, no, tio. No et pot ser igual, tio.
4: Una cosa,
0: o sigui, com a mínim, diguem, dona'm dues, tres opcions de coses que et farien gràcia, no?
4: Això anava a dir, exactament això.
0: Tinc col·legues d'aquests que són així, que dius, hòstia, pots tenir una mica de vidilla?
4: Una cosa que funciona molt és donar opcions. És a dir, què vols sopar? Pizza, empanades o sushi? Llavors aquí ja hi ha un ventall perquè el més igual no sigui tan més igual.
1: Jo tengo un truquito.
2: A veure,
0: Torrente.
1: ¿Qué quieres para cenar hoy? Y entonces digo, ¿tú qué crees? Entonces te dice opciones. Macarrones, pizza.
3: ¿Quién cena macarrones?
2: Pizza.
1: Uno, pues unos macarrones.
3: Se dice pizza.
1: Pizza.
3: Pizza.
0: I no sé. Una dona, per exemple, quan diu "m'és igual", que t'està guanyant.
2: Mai ens és igual.
0: Però què vol dir?
2: Moltes coses poden ser, però heu de preguntar, pues, què passa? Pues passa alguna cosa. No m'és igual. Clar que no m'és igual.
0: Però llavors diu una mentida, que és "no em passa res".
2: Si diem "no passa res", és pitjor encara. No, perquè encara passa més.
3: Aquestes dues frases tens a tots els sentiments aquells inside out a dins del teu cap, buscant... Què vol dir? Què vol dir? Buscant en un llibre. No, ha dit "m'és igual", no és "m'és igual".
0: Però la Núria també és així, eh? Jo l'hauria la veig molt transparent.
3: Sí. Sí, perquè aquesta hora ens heu d'escoltar.
4: Explica'ns coses de la Núria.
2: Obre't.
4: Com és la Núria més personal?
3: Que piroles. Va, home, sisplau, Manolo.
5: Claro que sí, Manolo, te las mereces.
4: Que és veritat, però una cosa no treu l'altra.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
2: No, a tu.
0: La setmana que ve farem "què ens molesta als homes de les dones".
4: Ah, sí.
0: No? Però la secció la farà la Mar, perquè si no ens tancarà la presó.
2: Sí, ja em direu que us molesta.
5: No es pot dir res.
0: De seguida fem la trucada de llet nostra.
3: Mira, la lechita, hablando
0: la lechita.
3: De...
0: No!

0: nostre, molt nostre, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
1: Ens encanta acompanyar-vos en divendres, és molt maco, tu. I, a més, quan posem cançons que desperten, com la Dua Lipa Physical, una Dua Lipa que va estar...
2: Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Muchas gracias.
1: No crec que ho provem més tard, la veritat, sincerament.
3: Torno a provar, per si de cas.
1: Torno a provar,
4: va. Si t'he equivocat, no eres tonto.
1: Molt ràpid, no us insulteu, no us insulteu.
4: Bueno, però si és tonto, és tonto, Ernest.
3: Podeu parar, que no m'he equivocat.
4: Tu ja ho sabies.
1: Bé, truquem la Maribel, que fa 50 anys. Si ets tu, agafa'ns el telèfon. I estem trucant-li jo?
3: Sí, sí, està allà.
1: Ah, vale.
4: No, no.
1: Gràcies. No, res, no, no hi és. 902-47-105. Estimat matinero, matinera, que estàs escoltant el programa, com has pogut comprovar, la trucada ha sigut un autèntic fail. Bé. Llavors, truca'ns tu i entra al sorteig de Llet Nostra, perquè, bàsicament, doncs, hem de parlar una mica de Llet Nostra. Volem saber de tu, també.
4: Sí,
1: qui ets, què fas aquest cap de setmana? Sou una miqueta faners. Truca ara al telèfon 902-47-105. Hola, bon dia. Hola.
5: Hola.
1: Com et dius?
5: Hola.
1: Oi, que ets bonica i trempada. Qui ets?
5: Doncs
1: hola, Anna.
4: Hola, Anna.
1: Escolta, com has anat aquest divendres, que portes aquí doncs, un optimisme, no? Un positivisme. Brutals, eh?
5: Estic molt contenta perquè me l'heu agafat.
1: Ai, tant, que sí, molt bé. Escolta, m'estàs conduint, eh, Anna?
5: Estic conduint,
1: cap on,
5: sí.
1: Cap on vas, trapella?
5: Vaig a treballar.
1: Sí, bueno, quines hores de...
5: Digues?
1: Quines hores de burgesa, no? A les 9 i 20?
4: Això, això.
5: No, perquè acabo de deixar els nens de l'escola i me'n vaig a treballar.
3: Ai, no seràs política.
1: A què et dediques, Anna? A què et dediques?
5: Doncs soc administrativa comercial.
1: Administrativa comercial.
4: Oh, que guapo. Uau.
3: Coses.
1: Que hi ha gent per tot en aquest món.
4: Administres
5: o
4: comercies?
5: Hi ha gent per tot.
6: Una cosa, Anna, la meva mare és administrativa i el meu pare és comercial. Aleshores em sembla molt fort que siguis administrativa comercial.
1: És la fusió entre els teus pares, l'Anna.
6: Que bèstia.
4: És com un os hormiguero, no? Que hi ha l'os. Oh,
6: my gosh.
4: La mare és una formiga.
1: Molt bé, i què, guanyes molts... Es guanya molts calés sent administratiu comercial?
3: Ara, aquesta era...
4: Va, guanya doble.
5: No, no. Que va, que va.
1: Bueno, escolta, llavors, per això, com que et lleves trista, poses el Matina Codina, no? Ja que no sóc rica, no? Com a mínim que em facin riure de bon matí, no?
3: Ara.
5: Em pot quedar contenta, però la veritat és que quan em poso a vosaltres em poso més contenta encara.
1: Molt bé, molt bé. Què és el que t'agrada més del programa, Anna?
3: Periodisme.
5: M'agrada molt la Mar. Oh. Jo t'ho fet un fitxatge estupendo.
6: Que maco. Sí, gràcies, bé. Anna, gràcies.
4: Bravo, sí, la mujer es siempre apoyando, seguiendo junto al lavabo.
1: No.
6: Anna, em caus molt bé.
5: Però en general m'agradeu tots, eh? Val a dir, jo.
4: No, t'agrada la Mar.
1: Sí.
4: No, ara...
5: M'agrada molt la Mar. És la... Sí. Jo trobo que ho dia en dia heu fet un molt bon fitxatge.
1: Sí, o sigui, és la...
6: Gràcies.
1: La seva vitalitat, la seva energia, no? La seva amabilitat. Oh. És autèntica, no?
5: Sí.
1: És natural com l'aigua a Viladrau. Molt bé, perfecte.
5: Exacte.
1: Doncs, escolta'm, després d'aquesta conversa, crec que ja la podem posar dins del pot dels sorteig de Llet Nostra.
4: Sí,
1: no?
4: Sí, sí, sí.
1: Ara no pengis, que t'hem d'anotar les dades. Què faràs aquest cap de setmana llarg?
5: Doncs, mira, de moment anar a comprar sabates pels nens, que no en tenen, perquè ja quedan petites,
1: sí.
5: I no mirem enlloc, ens quedarem per aquí, per casa, per no, Marroca, no... el Vallès i a Sant Lluís.
1: Molt bé, no aniràs a veure la desfilada militar de Madrid, no?
5: No, que va. No va amb mi.
1: No et sents espanyola, Anna?
5: No gaire.
4: No hi hem fet. Mira, doncs, més coses en comú que tenen amb la mare.
1: Escolta'm, un petonet, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
1: No, pengis. Ai, gràcies, carinyo. Doncs l'Anna que entra en aquest sorteig del lot de Llet Nostra que inclou 30 litres de llet amb totes les seves varietats. Diversos packs de làctics de Llet Nostra... I també un doble kit esmorzar. Tu, Mori, que saps què és un doble kit esmorzar?
6: No ho sé.
1: Doncs ara t'ho explico.
6: Vinga, va.
1: Són dos bols i dues culleres de ceràmica per posar-hi la llet i barrejar-hi cereals o el que vulguis.
6: Ah, m'agrada molt a mi. El iogurt amb cereals m'agrada.
1: T'agrada el iogurt amb cereals?
4: Sí, al ser una menció de Llet Nostra, que canviïs la llet pel iogurt, ens va...
1: No, però perquè també hi ha, en els packs aquests de làctics de Llet Nostra, em sembla que també hi ha iogurt.
4: Ah, perfecte.
1: Posa-hi el que vulguis.
0: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
7: It's a Bella.
8: A RAC 105. Estàs escoltant.
9: A Tele. It's in LA.

0: Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
2: O els 10 dies Nissan...
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
4: Aquest supercap de setmana a Lidl batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. Tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 500 grams de mozzarella ratllada a 2,99 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
5: Serializados, festival de sèries de Barcelona.
6: Amb convidats com Steven Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who.
5: Ferran Adrià.
6: Noves sèries amb la presència de Carmen Machi.
5: Cristo Molinero. David Verdaguer. Berta Prieto.
6: Homenatge a Nissaga de Poder.
5: Estrenada a Más allá de la sociedad de Juan Antonio Bayona i Carlos Torres.
6: La nova sèrie de Carles Porta i més de 35 sèries inèdites.
5: Del 19 al 28 d'octubre.
6: Més informació i entrades a serializados.com.
7: Descobreix la cuina de proximitat a Gastrocasa.
8: Lo 10 d'octubre a Roquetes, apropa't a la carn de casa i als restaurants de quilòmetre zero.
7: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
8: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
7: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
8: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: Ocasión Plus. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Vinga tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
15: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
0: Matina Codina.
16: Son buena gente, son buenos chavales. Oye, que comprobado ninguno de ellos tiene antecedentes. Lo mejor que puede hacer es escuchar este programa después de la whiskería.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105. Come on.

0: Ens ha fet una gràcia saber que parla en català amb els seus fills. És sens dubte el document del dia.
1: Si tu vols...
2: Els meus fills.
1: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, sí, són catalans.
1: Parlen català.
2: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
1: Sí.
2: En Miami también.
0: Molt bé.
1: En català.
2: En catalán, sí. Claro. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos entiendan, me hablan en catalán. Sí. Hablo más catalán en Miami
0: bueno,
2: que en Catalunya.
0: Una catalana més, una catalana més. Yes. Estem molt contents. Sí.
3: Eh?
0: Shakira, que tanca els seus concerts a Madrid dilluns i a l'escenari pujaran, entre altres, Dani Martín, Bele i qui més? Qui
4: Maluma, la mesa, allà, tronco.
0: Correcte.
5: Bele, ¿quién es? Belén Esteban, ¿o qué? Claro. Bele. Se m'ha inventado.
6: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
0: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween ofereix el temps a la carta.
7: Ah,
0: bon dia, Mònica Usat.
7: Hola, Mònica.
5: Segur que és un temps de por.
0: Cap de setmana llarg i molts missatges de gent que vol saber el temps que farà en els seus destins d'oci i viatge. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Això és un missatge per la Mònica Usat. Mira, voldria saber el temps que farà si gent el diumenge cap a les 11, bueno, durant tot el dia, a veure quin temps ens farà.
0: Ara escoltàvem Zú.
8: L'aniversari del meu fill i el volem passar allà el dia. Moltes gràcies. Felicitats pel programa.
5: Gràcies. Aquesta la contesto jo. A si gent, pluja o vent.
7: Estàs avui a tot equivocat. Ni pluja ni vent. En principi serà un dia tranquil amb algunes bandes de núvols, però sense aigua i temperatures que es mouran entre els 14 a 15 a primera hora i 20-21 al centre del dia. Per tant, l'ambient ja més
0: tardorenc. Algú hi ha anat a Sixena, a la reserva aquesta dels animals?
3: Jo he dormit a la porta. Però ja...
0: A quina porta?
3: No, joder, la porta a la reserva, hi ha un aparcament per l'autocaravanes i he dormit allà, però vaig marxar al matí.
0: Molt bé.
3: No.
0: Quina vida més trista.
3: No, perquè anàvem a Suïssa i ens agafava de camí.
9: Els hi vas dir a les nenes, us vaig dir que aniríem, però no us vaig dir que entraríem.
0: Més consultes.
10: Bon dia, codineros.
0: Què passa, màquina?
10: Doncs mira, a mi m'agradaria saber, amb precisió, quin temps farà el dissabte i el diumenge a Montmeló, que me'n vaig de festival al Duro Festival... I he de saber amb exactitud quin temps farà i si plourà, si nevarà, si m'haig d'endur per aigua, si m'haig d'un sombrilla, una capelina... Vinga, moltes gràcies.
0: A veure,
10: pel programa.
0: Allà al Duro Festival, aquest moment...
3: Espera, senyora.
0: Un moment. No, que anirà tant del revés, que li és igual.
3: Què és el Duro Festival? Ja,
0: el Duro Festival és un festival que munten els meus grans amics Salvador de Ballana i Narcís, el Sisu.
9: No,
0: és un festival, bàsicament, de música electrònica bastant contundent. Bastant
9: com duro, sona, com sona?
0: Bueno, no.
11: Ai, jo, va, no pot de dia, mira,
0: és música electrònica, no sé. Quin temps farà, Mònica, a Montmeló?
7: Doncs mira, sol dissabte, alguns núvols diumenge, però sense pluja, i les temperatures que es mouren entre els 12 i els 23 graus. Per tant, més o menys, com vagi vestit avui, que vagi el cap de setmana... Bueno, que es canvi de roba. Però vull dir, de capes, saps?
9: Sí, sí,
7: que
0: però bé, es podrà fer tranquil·lament el festival.
7: Sí, home,
0: i tant,
7: sí,
0: i tant,
7: amb calma. Si fos el cap de setmana passat, no, però aquest...
0: Molta festa i a donar-ho tot, que la vida són 4 dies. Hola, bon dia.
12: Bon dia, matineros. A mi m'encantaria preguntar-li a la Mònica si aprofitem aquest pont per fer el canvi d'armari amb aquesta baixada de temperatures.
7: Hola.
12: Gràcies.
3: Escolta... Es pot fer canvi d'armari, ja?
7: S'ha emocionat, la Marta.
0: Crec que la pregunta està molt bé. És a dir, creus que tornarà a fer calor?
7: Mira, tornen a pujar les temperatures a partir de demà. Sí que és veritat que ja no ens n'anem a la situació de calor que podríem haver tingut dies anteriors. Avui sí que estem uns 4 graus per sobre de la mitjana i entre demà, diumenge i dilluns ens posem 2 graus per sobre d'aquesta mitjana. Per tant, hi ha un ascens d'uns 5-6 graus. Perquè...
3: Has dit ous?
0: Sí, pot ser que hagi dit 2 ous per sobre.
5: Ens posem 2 ous per sobre?
7: Ah, sí? He dit graus.
3: Has dit ous? No sé, l'Ala i jo ens hem mirat i els hem entès.
0: No, a mi també m'ha semblat, però he pensat, tio, ets tu que estàs malalt.
3: No, no, és ella, és ella.
7: Però jo soc jo que estic fins als ous. Que no tinc.
9: Això ja pot ser.
7: Doncs pugen les temperatures, per tant, no farà tanta fresqueta com avui, però ja no tornem a la calorada. Jo us diria que l'entretemps, heu de deixar l'entretemps. Sandàlies i pantalons curts i els aniria guardant.
0: La fresca ha arribat bastant de cop, eh? Tot sigui.
7: Ja ho sé, sempre passa això, eh?
3: Va posar el nord d'aquí.
5: Recordeu posar-vos els ous a sobre.
0: Va, més missatges.
12: Bon dia, matineros. A mi m'encantaria preguntar-li a la Mònica si aprofitem aquest pont.
0: No, perdona.
7: No passa res.
0: Per cert, una cosa, no és pont, això. És que a mi és una cosa que em fot una mica nerviós, que estic veient que no se m'enfadi, però és cap de setmana llarg. Pont és quan tu fas un festiu dijous i t'agafes el divendres, llavors fas pont. Mig,
3: però és psicològic. La gent ho diu perquè en sona més llarg, si dius pont, que si dius cap de setmana.
13: Tothom diu pont, sí.
0: Els optimistes dieu pont. Jo dic cap de setmana.
14: Però té raó l'Ernest, que tothom digui pont no vol dir que sigui correcte.
3: És un tema mental.
14: Està ple d'idiotes.
15: Bon dia. Ja sóc el Benet.
0: Home, Benet!
15: Voldria saber el temps que farà aquest cap de setmana a Roses i la zona de Cadaqués. Vinga, salut.
0: Però tampoc cal que ho diguis així, amb aquesta desgana.
3: Sap breu, home.
9: I des del túnel del vent de la NASA.
0: No entès ni on ha dit.
13: A
0: Roses?
13: A Roses i a Cadaqués.
3: Molt bé.
13: Sí, mira, bufarà la tramuntana tant avui com també demà, diumenge fluixa, i tindrà un cap de setmana tranquil.
0: Molt bé.
13: Sol, bandes de núvols alts i temperatures de 15 a 22 graus. Per tant, continuem amb aquesta dinàmica de temps més tardorenc.
0: Última consulta, última consulta.
16: Bon dia, aquest missatge és per la Mònica. M'agradaria saber si me'n pot dir des de diumenge fins dijous a la part de Dubrovnik i Croàcia quin temps farà. Moltes gràcies. Bon dia.
0: De diumenge fins dijous. Hòstia, sí. La gent es munta unes vacançades aquí, sí. De l'hòstia.
13: Mira, en aquest cas, quan arribin, sí, estarà plovent. Segurament diumenge, dilluns plourà i després a partir de dimarts pinta que tindran un temps més tranquil i amb més sol. Temperatures més baixes que les que estem tenint aquí, per exemple, a la ciutat de Barcelona, de Tarragona, Girona, aquests últims dies, entre els 16 i els 19 graus. Per tant, que vagi vestit de tardor.
0: Mònica Usart, tu què fas aquest cap de setmana llarg?
13: Jo aquest cap de setmana...
0: Què et posaràs
13: no
0: al cap?
13: No tinc plans especials. Dilluns treballo, sí, i la resta del cap de setmana,
0: és veritat,
13: el que vagi venint ho encararem amb felicitat absoluta.
0: Ai, Mònica, improvisaràs, no?
9: Quin to.
0: Improvisaràs una mica, molt bé. Hòstia, jo puc dir alguna cosa del meu cap de setmana?
13: Sí, clar.
9: Què faràs tu, res?
13: És que no li preguntem. És que
0: avui no faig res. Descanso, no.
13: Demà què fas? Vas a Oques?
0: Demà dissabte... Hòstia, demà Oques. Demà dino amb el Roger Carandell.
13: Molt bé. I sopes.
0: Sí. No, Mar, pots parar el mòbil, sisplau?
3: Clar, que se sent,
0: sempre antena.
3: És que hem gravat un vídeo ara.
13: Ah, no, és que... Bueno, sí.
14: Fem-li una forta abraçada al Roger Carandell i a la gent de Catalunya Ràdio, que fa temps que no hi passo per allà.
3: Passa. Perfecte. Un dia, Lluís.
0: Perfecte. Oques a la nit, que serà brutal.
3: Oh.
0: El diumenge, tardeo a l'Udegas...
9: Ah, és el que
0: el Sergi Domènech, el Jordi Belis, el Javi Leve, el Música Dents dels 90 i els 2000, si vols venir, de 6 a 11.
9: Hòstia,
0: passa-te. Passa-te.
9: Epa!
0: Passa-te.
9: Epa!
0: Sí, sí, tens...
13: Mira, havia quedat amb la meva germana...
0: Tens VIP i...
13: Tens...
0: Perdona, et dono ara mateix el VIP i 3 copes.
13: Hòstia, si vols. Ja hi soc.
9: Ja està el Javi Leve. Vengo yo también.
0: Diumenge això. I dilluns celebrem que els meus pares fan 50 anys de casa.
9: Oh!
0: I vull felicitar públicament el Josep i la Pilar, que són els pares que em van parir, que són dues persones meravelloses, que m'emociono, i els farem un homenatge per tot el que ens han donat.
3: Valent.
0: I que mai els podrem tornar.
3: Saps una mica de menjar, una mica de construcció, de pan menjar, però de festa.
0: Perfecte, tot el que tu diguis, Ferran.
14: Fes una forta abraçada, també.
0: També, molt bé. Gràcies, Mònica.
13: Adéu.
17: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
2: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
3: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil Ponés o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
8: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
7: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
8: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
9: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
10: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: Compte amb el que toques, eh?
12: Que sigui el que hagi de ser.
13: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
11: Ostres, de cop som els 2.000.
12: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
11: Això és brutal.
12: Màxima potència.
11: Els 80.
12: I com has dit que es diu aquesta màquina?
11: El ritme de la nit, de RAC 105.
7: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
14: El ritme de la nit.
15: Només a 3.5.

0: Miley. Teddy Swims. De Bausa. Uget.
1: I els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: Alfred García.
5: Tiga Flaues i Stay Home.
6: Fumira des del País Valencià.
7: Som els Pies.
8: Soc el Migui Núñez.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
10: Som els Catarres.
0: Tots ells tenen una cosa en comú.
1: Els escoltes aquí.
0: RAC 105.
1: La casa dels teus artistes preferits. Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
11: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
12: ¿Qué?
1: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
11: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
12: Estás barrejant concursos adelante. Des de fa dues setmanes.
11: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
13: Sí, pesat,
1: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire.
14: I sense interrupcions.

0: La Barbidiana, la Barbadiana Rihanna amb el Calvin Harris i aquesta cançó mítica clàssica, un dels símbols de la seva trajectòria, una de les cançons d'ells que encara funciona a les mil meravelles a la pista de ball. Tu és divendres i ho fem notar també amb la playlist que hem elaborat per tots vostès, matineros, moltes gràcies. Baixem fins al bar de baix perquè hem enviat el Sergi Ferrer a parlar amb l'Alejandro, que és, ja sabeu que és molt futbolero, i és el nostre Julián Culé, i volem saber què ha fet aquestes tres setmanes de... sense la Lliga. Ai, i si està entusiasmat amb que torni la Lliga de Primera Divisió aquest cap de setmana, Sergi.
1: Ernest, estem aquí amb l'Alejandro.
0: Com el veus?
1: Fa una cara de necessitar una abraçada i un petó al front per aquestes tres setmanes que m'ha confessat que ha hagut fins i tot de parlar amb la seva dona. Per intentar passar el dol. Alejandro, primer de tot, la pregunta és obligada. Què?
2: Pues què, tio? Què hem de fer? Anem a Oques Grasses com a bon catalanista.
1: Però ja, vale, no, anem a parlar de futbol. Tres setmanes sense futbol, què hem d'esperar? Posa'ns una mica en situació, els culers, que ja no sabem ni amb qui anem.
2: Doncs mira, el primer de tot és que han alimentat el tema Negreira fins la sacietat. El segon és que Rafa no jugarà contra el Getafe, i això ens dol perquè encara que l'equip tingui recursos, joder, ostres, no està sense, està sense el Rafa, és una llàstima.
3: Oh.
2: I que estiguin parlant de Negreira tota l'estona, doncs bueno, alimenta que estan malament. No tenen altres recursos, Sergi.
1: Escolta, has
2: que...
1: entretingut.
0: No, anava a dir que pensa ell molt ràpid de la Lliga de les Nacions aquesta, vull dir, què és això?
2: Doncs a mi em sembla genial, Ernest. Partits amb nivell, home, és entretingut, no vas a jugar... Sí que és veritat que Europa i Sud-amèrica es diferencien, perquè Sud-amèrica és horrible, és veure una Argentina Benín o un Brasil Índia, i això, home, és desastrós per qualsevol ment futbolística, perquè no van ni al 100%, però, home, la Lliga de les Nacions té el seu què. A més, tots els del Barça han vingut sants, així que què més podem celebrar? Espanya ha guanyat els quatre partits, així que... Cap
1: això és mala notícia.
2: Bueno, pels que viuen a Castelldefels, no gaire.
0: Escolta, aquest cap de setmana el Barça juga contra el Getafe. És el Camp Nou, això?
2: És el Camp Nou, dissabte a 6:45, i serem amb ganes, amb prèvia, 3 punts, que d'aquí no res ja saps qui ven, és tu.
0: Sí, el dia 25 hi ha Clàssico, però d'això ja en parlarem.
3: Veremos què va passar.
0: Tu què creus que passarà, Clàssico, així d'entrada?
2: Home, així d'entrada, amb el Cristo que tenen, és un 3-1 de manual.
4: Ara, molt bé.
0: Creus que Mbappé és del Barça?
2: Tic-tac. Mbappé és del Barça. Mbappé és del Barça, és evident, ho era de petit, ho ha sigut perquè ho ha demostrat amb l'Ester, a la nit de París, amb els dos canvis de genoll, que encara no sabem quin estava lesionat, fotent fora tots els entrenadors, passant-se per la pedra d'on Florentino Pérez, bueno, òbviament Mbappé és culer, total, no sé si vau llegir la carta que li va fer a Messi l'altre dia, així que és el cavall de Troia.
1: Explica'ns això de la carta.
5: No l'he llegit.
2: Bueno, Mbappé li va fer una carta a Messi dient que havia sigut un dels seus referents, una miqueta de baixar pantalons, i recordem una cosa molt important, això no havia passat mai a la història, qualsevol jugador que vesteix de blanc, ja sabeu què diu, Cristiano és el millor jugador de la història, però Mbappé va per lliure, fa el que vol, si no, pregunteu-li a l'Ester, i ja sabem com funciona això. Mbappé es passa per la pedra Florentino i Mourinho i diu que Messi és el millor de la història, i l'Ester.
1: Escolta, i una pinzellada molt ràpida sobre el comiat de Messi, de la selecció, sobretot el tema dels drons que van estar patrocinats per l'assegurança, aquella marca d'assegurances, com ho vas viure tot això?
2: Tio, tu creus que en una santa despedida del Messi a les eleccions jo em fixo en 73 drons que estan allà? A mi els drons, sincerament, m'importen el mateix que tu el que faci Espanya a la UEFA Nations League, Sergi. La despedida de Messi, el comiat de Messi, és una cosa que tots els que estimem el Barça, estimem a Messi i hem donat suport a Argentina, és de les coses més tendres que s'ha vist. Messi, per nosaltres, per tots els catalans barcelonins, és Déu, i per mi, sincerament, és una llàstima, perquè jo el portaria a Can Barça a jugar i jo li donaria més temps a Argentina, que només saben fotre pals, i a Messi encara se li pinta una mica la història.
0: Hem d'anar acabant. Una última pregunta. La teva dona està contenta que torni a la Lliga?
2: La meva dona està a l'expectativa. Avui anem a Oques Grasses, una mica per tu, una mica per mi. I la Maria, una salutació des d'aquí, però ja saps, Ernest, que s'ha d'equilibrar, tot és equilibri. Tens la mitja mal, però també tens Rafinha. Sí. En el seu moment tenies...
0: La vostra relació... Perdona, la vostra relació... Jo no la conec des de dins, però clarament està desequilibrada, sí. I la balança pesa el cap més cap al teu costat, que ha estat tot el puto dia amb el Barça, tio.
2: Ara. Ernest, t'haig de dir una cosa, i abans de parlar de la Maria i donar-li totes les gràcies, estàs molt guapo i estàs fotent un esforç titànic.
0: Sí.
2: De dieta, tio, i
0: no,
2: això...
0: No, m'acabo de cardar dos croissants.
1: Deixa.
2: De perquè, tio, estàs com si fossis el Kilian.
0: Vale.
3: També té unes nagues.
0: Gràcies, Sergi Ferrer, per baixar fins al bar de baix amb l'Alejandro Rodríguez.
1: No, no,
0: torna a la lliga.
1: Com sempre.
0: Ja pots pujar a cardar-te un croissant d'aquests.
4: No, demana-li, demana-li.
2: Vinga.
6: Sí, un croissant.
4: Demana-li un croissant.
6: A la Marta, demana-li.
0: De seguida, mira, ara l'Alejandro estava parlant d'oques grasses, i ahir... a l'Estadi Olímpic hi va haver una petició de mà.
7: Sí, a veure,
0: hi va haver un noi que va demanar matrimoni a la seva parella.
2: Ah, qué bonito, ¿verdad?
0: Mentre sonava Sort de tu de fons.
2: ¿Y qué le dijo ella?
0: Doncs ara parlem amb
6: jo
0: ell.
6: Jo el conec.
0: Ara trucarem al Brian.
8: La Rosalía.

0: La Rosalita, que no ha omplert ell quatre estadis olímpics perquè no ha volgut, de moment, eh? Escolta'm, fa dos dies hi va haver una petició de mà allà al protagonista, és el Brian Giné. Bon dia, Brian.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Un aplaudiment, sisplau, un aplaudiment. Bé, això ja t'he de dir que es veia venir, que hi hauria com a mínim una parella que... Sí. Que es demanaria matrimoni en aquest concert en especial d'Oques Grasses. Com es diu la teva nòvia, la teva futura dona? Brian.
2: Hello.
0: Brian.
1: Hola, bones. Marina.
0: Ah, val. No s'ha sentit a l'antena, tio. Res, escolta'm, per què vas triar aquest concert per demanar-li matrimoni a la Marina?
1: Doncs mira, perquè això estava planejat des de fa un any. O sigui, realment hi ha una planificació darrere molt maca, eh? I ella volia fer-ho a París. El que passa és que per temes logístics era impossible. I, bueno, es va presentar la data, un any vista del concert d'Oques Grasses, i vam dir, allà és el moment.
0: Ah, però ho vau consensuar amb ella?
1: Sí.
0: Ah, hòstia.
1: No, amb ella no. Ella sempre em deia que volia a París.
0: Ah.
1: Però com a broma. I jo dic, sí, algun dia serà.
0: Molt bé, tenies...
1: I no s'ho esperava, llavors...
0: Sí. Però dic que tenies unes amigues compinxades, no, Brian?
1: Sí, tenia dues amigues allà compinxades que van venir a gravar el moment.
3: Això no, la pregunta, qui us gravava? Perquè ja com anar al vostre voltant... Com està tot buit de gent, saps? És com que us van deixar l'espai per fer el vídeo.
4: Josep Montero, va gravar.
1: Bueno, és que en aquell moment va ser que hi havia les dues amigues que sí que estaven ja compinçades per gravar, que estaven una a un extrem i l'altra a l'altre, però va haver-hi un moment que es van obrir un corrillo com si fos una festa major i hi havia no sé quants mòbils gravant, o sigui, va ser increïble. No me'n recordo, eh? Perquè veig el vídeo, si no me'n recordo.
2: Ara la putada és si algú volia demanar en matrimoni a la seva parella al concert d'avui o el de demà,
3: ara ja...
2: que ara ja no, ja ha quedat eclipsat.
1: Ara ja sí que s'ha fet la sorpresa, ara ja.
0: Sí, escolta, havies d'estar molt segur, Brian, que et diria que sí, perquè si no, tremendo ridícul, davant de 40.000 persones que et fotin un no a la cara.
5: Ja veus.
1: Doncs mira, li podeu preguntar, que està aquí la Marina, si voleu preguntar.
3: Marina!
6: Hola.
0: Marina, hola. Dic que el sí el tenies claríssim, no? O què?
6: Òbviament.
3: Uau.
0: Sí. Amb quina...
6: Òbviament, sí.
0: Amb quina cançó va ser?
6: Amb la de Sort de tu, que és una cançó que sap que m'agrada molt i sempre que l'escolto ploro. I m'emociona molt aquesta cançó.
5: Si
6: no m'escollir, una cançó millor.
3: I te l'imagines a ell? O sigui, Sort de tu, Sort del Brian, saps?
6: Sí.
0: Clar.
5: T'haguessis imaginat casant-te amb algú que es diu Brian?
1: El que, perdona, que no s'escoltava bé.
0: No, ara ja no t'he sentit perquè té el telèfon ell.
5: Clar, oh, no. Pues jo ja callo. Sí.
7: Gràcies, Seth.
5: Sí, no, jo és que
1: jo pensava en la Mar Puga, la Mar Puga, que és tan sentimental, quan va veure el vídeo... Sí. Mar Puga, què va
3: fer? Home, no, m'he despertat aquest matí i és el primer que he vist. I dic, però bueno, et anava a felicitar, però com sabíem que et trucàvem...
0: Escolta'm...
3: Ho faig en directe, és que el Brian i ens coneixem.
5: Ah, sí?
3: Sí. Enhorabona, carinyo.
0: Sí, quan us casareu, teniu data ja o què, Brian?
6: Aviam. No, de moment el primer pas ha sigut... M'ho ha demanat, ells que sí, i ara ja ho parlem i ens organitzem.
0: Perfecte.
1: Saps què passa? Que hi ha molta gent que la vida en parella la viu diferent i som una parella poc convencional en el sentit que hem viscut molt amb el poc temps que portem. I, bueno, crec que va ser el moment perquè les xarxes ja sabeu com són i arriben molts comentaris, evidentment, positius, però també hi ha una part negativa. Llavors,
0: qui pot comentar una cosa negativa en una petició de matrimoni? Per exemple, un comentari negatiu que us hagin posat? Nois!
1: Molts, per exemple... Ah.
0: No, digues.
1: Per exemple, segur que li fiquen les banyes, o això ja cansa...
5: Ostres!
1: No sé, o sigui, moltes punteries.
8: La gent és molt maca.
0: La gent és molt amargada. Josep, des de l'escenari, tu vas veure la petició de mà?
8: Sí, vam veure una mica tot el que estava passant i vam dir, bueno, ja volíem marxar, seguim tocant una estona més per fer més maco el moment.
0: Tu què penses de la gent que demani matrimoni als vostres concerts?
8: A mi fa una mica de mandra, perquè clar, llavors és com que... La gent ens demanarà que seguiu tocant, no deixeu mai per ells.
9: Yo la discoteca que pincho, cuando pasa eso, se hace un corrillo, siempre es una pelea, tío.
2: És un tema diferent.
0: Sí. Escolta'm, a veure, Brian i Marina, abans d'ahir hi va haver aquest moment de petició. Si mai us separeu, Déu no ho vulgui.
3: No, home, no.
0: Déu no ho vulgui. Que Suposo que no escoltareu mai més les oques grasses dels collons, no?
3: Home, clar que no.
6: No ho tinc en ment, perquè no ho deixarem mai.
0: Home, visca els noves! Escolta'm, doncs res, penjarem el vídeo amb el vostre permís d'aquesta petició demà a les xarxes socials de RAC 105. Molta sort, família.
6: Gràcies
1: a vosaltres, una abraçada.
3: Sort de tu.
0: Cazorla, sí. Abans t'he demanat que busquessis les dues últimes frases de la cançó Sort de tu, que es veu que són les que sonaven mentre el tio es va genollar. Les podem llegir en antena a veure quines van ser exactament?
2: Les dues últimes de la cançó, eh?
0: Sí.
2: Fes-me... Bé, seria les tres, però per fer-ho una mica... Fes-me tocar el sol fins que em cremi, fes-me creure en tot, sort en tinc de tu.
0: Hòstia!
3: Pell de gallina.
2: Mullat calça.
0: Has mullat calça, Marta?
2: Sí.
0: Doncs mira, anem al lavabo i ho assequem.
3: Ai, Matina Codina, amb l'Ernest Codina,
4: a RAC 105. Mai vaig pensar...

0: d'origen Espanya a un preu imbatible d'1,45 € al quilo o la costella de porc d'origen Espanya a un preu imbatible de 4,79 € al quilo. Fins al 12 d'octubre a Carrefour.
1: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
2: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Mary Shark.
4: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
5: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
4: I ja l'has trobat?
5: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
4: Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
4: Més info a aldi.es.
6: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SXH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
7: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què?
10: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
10: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
12: Matina Codina.
13: És el programa que escuchem mentre fem obres de Camp Nou. Aquest programa és quasi tan bo com posar pla dur. Si necessiteu fer una reforma, Reformas Infinity e Hijos. Soy Noboya Dimitri, con més de no sé quants anys d'experiència.
12: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
14: A RAC 105. Estàs escoltant...

0: Toma, toma, ara sí, ambient ja de música dance amb el David Guetta, que per cert,
1: què?
0: Torna a ser el millor DJ del món oficialment, perquè és el número 1 del top 100.
1: Ostres.
0: De la revista DJ Mag, que és la revista més important del moviment DJ. Per tant, felicitats al David Guetta. Número 2 és Martin Garrix, per si algú li interessava. 10 i 12 minuts, com estàs, Marc Puga?
1: Molt bé, i tu?
0: Home, bé,
1: com vols
0: que estigui?
1: Com hem d'estar?
0: Si tenim per davant un cap de setmana llarg ple de coses interessants, i a més, a mi m'agrada molt fer ràdio al matí, el divendres, acompanyar la gent, perquè la gent el divendres està de més bon rotllo, de més bon flow, no? I contribuir a accentuar, a amplificar tota aquesta felicitat, doncs crec que és algo bonic.
1: Clar.
0: Per tant, gràcies a tots els oients que esteu sintonitzant la ràdio. És un plaer, jo sóc l'Ernest Codina i ella és la Mar Puga.
1: Hola!
0: Endavant amb les efemèrides i commemoracions de coses que passaven tal dia com avui, 9 d'octubre.
1: 9 d'octubre, naixia aquesta persona.
0: Que soni, que soni, que soni.
1: John Lennon.
0: Que soni, que soni.

0: cançó, tampoc de divendres, però que bé que entra, també.
1: Entra molt bé, sempre entra bé. Imagine de John Lennon, i és que ens va deixar el desembre del 1980, però avui hagués fet 86 anys.
0: I avui fa anys que YouTube va canviar de mans.
1: Era l'any 2006 quan la companyia d'Estats Units Google Inc. comprava YouTube, un lloc web de molts vídeos, ja ho sabem, i que avui dia, l'octubre del 2026, el rànquing mundial el continua encapçalant Baby Shark.
0: Tu entres a YouTube de tant en tant a mirar coses?
1: Entro, sí, a mirar blogs, sí, no? A vegades em poso música, perquè com jo no pago Spotify Premium, a vegades m'ho poso a YouTube.
0: És veritat.
1: Perquè no, ja tinc prou
0: fàcils. Perquè a tu t'agrada veure els videoclips.
1: Exacte. I escoltant aquest Work Work, que significa treball, hem de dir que el 9 d'octubre del 1919 s'implementava la jornada laboral de 8 hores a l'estat espanyol.
0: Doncs a veure si poguessin ser algunes menys, no?, per tenir més vida personal, domèstica, familiar, més plans d'oci,
1: altres
0: coses. Però bueno, de moment, a currar, així ja, el sistema capitalista.
1: Amb aquesta cançó titulada Carta d'amor, una cosa que es troba molt a faltar, que són les cartes. Avui és el Dia Mundial del Correu.
0: Per què no m'envies una carta un dia?
1: Mira, he de dir una cosa. L'any passat, aquí a aquest programa, la temporada passada, jo vaig comentar que a mi feia molta il·lusió rebre postals de Nadal a mà, que això s'ha perdut. Abans s'enviaven sempre. I vaig rebre més d'una. D'oients que m'havien escoltat a casa.
0: Què dius, Boja?
1: Sí, no, t'ho juro. Aquí vam rebre alguna, al Matina Codina, i després d'alguna persona que m'havia escoltat i em va enviar una postal
0: escrita. Envieu-nos cartetes als del Matina
1: Codina. Jo ho trobo preciós.
0: Avinguda Diagonal 477 de Barcelona.
1: M'encanta.
0: Planta 3, Roc 105, Matina Codina. Envieu coses, va. Què volia dir? Volia dir alguna cosa d'això.
1: De les cartes, d'amor.
0: No ho sé, no me'n recordo.
1: Se li ha anat al cap. Sí. Mentida,
0: no, és que estic ja fregit, tu. Aniversaris dels famosos que no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari.
1: Avui la model Bella Hadid fa 30 anys, també l'exprimer ministre britànic David Cameron en fa 60, el director de cinema Guillermo del Toro en fa 62, l'actor Miqui Esparvé, l'hauríem de trucar i tot, en fa 43, des d'aquí el felicitem.
0: Bon col·lega, el Miqui.
1: També l'actriu Ana Castillo, l'hem vist a Paquita Salas, l'hem vist a La Llama de Girasoles Silvestres, a tantes i tantes pel·lícules i
0: sèries. És una xica Javis, no?
1: És xica Javis, sí. Sí, déu-n'hi-do, però ha fet moltes coses i avui en fa 33.
0: Ja, ja sé què volia dir, eh?
1: Ah, què?
0: Va. No, que jo, les vegades que he tingut parella, em fa molta il·lusió que em deixin post-its per la casa.
1: Sí?
0: Missatgets, saps?
1: Doncs sí. Pues mira, a la teva futura parella li diem des d'aquí, deixa-li post-its.
0: Sí, si m'està escoltant, sí. Què més, Mar?
1: Que el baixista Matt Ousman en fa 59.
0: És un quart d'11 del matí, som els del Matina Codina, 45 minuts de ràdio matinera, 45 minuts de festa matinal. Si us truquen i us pregunten, això és RAC 105, això és el...
2: Matina!

0: Power! A tope. A nosaltres ens agrada fotre-li el gas. Saps què ho dic? Nosaltres anem a tot drap sempre, els del matí a cuina. Una cançó de les contundents, eh? Ja sabem que toquen bé tots els pals, Coldplay, et poden fer una balada, però també cançons aquestes de deixar-hi la pell, com Higher Power, al matí a cuina. Hola, Susana.
1: Hola.
0: Susana.
2: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, des de RAC 105, Matina Codina. Oh, Susana, no ploris més per mi.
2: Digue'm.
0: Fas 44 anys o no?
2: Faig 44, sí. Guai.
0: Per molts anys.
1: Per molts anys.
0: Tu coneixes aquest programa de ràdio o som desconeguts ara mateix per tu?
2: No, l'he escoltat algunes vegades, sí.
0: Molt bé, doncs sembla que la teva amiga Sara, a la qual coneixes des de Parvulari, també ens escolta i ens escolta molt sovint perquè ha pensat que era una bona idea que et truquessin per felicitar-te.
2: Puc dir una cosa molt bèstia?
1: Sí. Digue-la.
0: Sí.
2: La mare que la va parir.
0: Home, jo crec que heu tingut temps per lubricar aquesta relació i perquè hi hagi molta confiança, no?, entre totes dues, o què?
2: Doncs sí, pues, com és la vida ara, sí. Tindrà una amistat de tants anys. La veritat és que estic molt orgullosa d'ella i l'estimo molt. Això és el que puc dir.
0: Aquesta intensitat de la vostra amistat ha sigut durant tots aquests anys així? O ha anat creixent amb el pas dels anys? Sí.
2: Bueno, hi ha hagut anys que per circumstàncies de la vida, per els fills, per... Sí. No sé, pues, hem estat una mica més desconnectades, però encara i així sempre hem buscat un moment per trobar-nos i sempre hem buscat algun moment perquè... Si una persona s'estima, pues, sempre hi ha moments per trobar
0: sí.
2: Algú.
0: Compte, l'amistat és la família que triem. Per tant, endavant amb la Sara. Diu que vol dir que se sent superafortunada de tenir-te al costat, que vol agrair sí. Que sempre hi hagis sigut, sobretot en els últims anys, diu que t'ha necessitat molt ella, la Sara, i que t'estima sí. Molt, que sempre la tindràs pel que necessitis i que se sent molt sí. Afortunada de tenir-te. Bàsicament és això, eh? Que t'estima molt.
2: Vale.
0: Li vols dir alguna cosa a la Sara, o no?
2: Sí, pues que és el mateix i que... Bueno, no és que no sé, no m'esperava, m'he quedat una mica...
0: Home...
2: És que m'he quedat una mica... Ostres, què és això?
0: Ota, ara hi ha l'excusa dels teus 44 tacos per quedar i fotre'n alguna de grossa, no? Potser, o què?
2: I ja hem quedat, ja ho tenim previst.
0: Molt bé, molt bé.
2: Perquè a més, ja fem el cumpleaños molt ja al setembre, nosaltres a l'octubre, sí. Llavors, pues, que millor moment que per fer alguna cosa, evidentment que sí, ja està tot planejat.
0: Molt bé, perfecte. Doncs un petonet, d'on ets tu, Susana?
2: Jo de Vilanova del Vallès.
0: Molt bé, doncs un petonet, ja ho conec, ja vaig tenir una nòvia a la Roca, jo.
2: Ostres, doncs bona gent.
0: Sí, ja em conec bé la zona. Un petonet.
2: Sí. Vale, doncs moltes gràcies.
0: Bon cap de setmana llarg.
2: Gràcies per la sorpresa.
0: Adéu-siau. Que guapo que caigui el teu aniversari en divendres, no amb tot el cap de setmana per passar la ressaca. M'encanta, sí. M'encanta. Is it Hugel or is it Hugel? I'm moving to the sun. Matina Codina, el millor que pots escoltar, camí del Matadero. Sí, Hugel. I'm moving to the sun.

0: la Codina. Només a RAC 105.
1: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponés. Repsol, amb tota l'energia.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
7: A on havia terremoto?
8: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
9: La Seu d'Urgell.
10: Oh, dius ara!
9: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
11: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
12: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de Sant

0: Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: Matina Codina.
3: Hi everyone, it's Teddy Swim.
4: Teddy. Teddy Swim.
2: El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: Rebost tardorenc musical, ara Accent 5. Rescatem un artistasso d'aquells de bandera per treure's el barret i estendre-li la catifa vermella al Teddy Swims. Mister Nou Irol, dos quarts tocats d'11 del matí, recta final, última mitja hora, a les portes d'un cap de setmana llarg en què la gent busca plans per fer i jo en tinc un per vosaltres de xulíssim. És a la Vila de Gràcia, de Barcelona. És veritat que hi ha molt, molt barceloní, molta barcelonina que marxarà fora, sí. Però també hi ha gent de fora que va a Barcelona o gent que es queda a la ciutat i podrien anar a veure la tercera edició del Festival Internacional de Màgia, Vila Màgica. Parlem amb el seu director. Bon dia, Jordi Pota.
1: Bon dia, com estem?
0: Un aplaudiment. Com estàs tu, tio? Nerviós?
1: Okay. Pues mira, bé, una mica nerviós, però ja han passat dos dies del festival i està anant molt bé, la gent molt contenta, vull dir que... A veure.
0: Perfecte. Explica'ns una mica... porteu ja tres edicions. Això és un festival de màgia brutal a un districte, un dels barris més bonics i més clàssics de Barcelona, com és Gràcia, no?
1: Sí, al final va sortir de la mica l'associacionisme que hi ha a Gràcia, no? Les tradicions van voler ajuntar, sí. I van voler crear un festival de màgia que, de moment, a Barcelona n'hi ha hagut cap, no?, d'aquest estil. I, per tant, teníem un dels festivals únics en un barri únic. I hem fet crear aquest Vila Màgica, que és molt xulo. Hi ha màgics i màgics de tot el món, tenim de catalans brutals i també molt internacionals d'aquí a Catalunya. Sí. I aquest any ens hem ajuntat amb Corea del Sud.
2: Wow.
1: I portarem gent d'aquí cap allà i hem portat un artista molt bon, dels millors màgics de manipulació del món, coreà, sí. A la gala internacional aquest diumenge.
0: Hòstia, això és diumenge. Aquest espectacle és de pagament i a on es pot anar a veure? A on serà?
1: Sí, aquest espectacle és el diumenge en el Centre de Gràcia.
2: Em faig jo teatre, Jordi.
1: El Centre Mural de Gràcia.
2: Jordi.
1: Com, vas fer teatre allà?
2: Jo sí, faig. Jo sóc sòcia allà i he vist la publicitat que heu fet amb el centre allà al carrer Ros de Olano, número 9.
1: Hòstia, fort.
2: Sí.
1: Ni que és veritat.
2: I he vist la Núria i la Pilar, que són, bueno, ara mateix són les presidentes de la casa, i han fet un vídeo promocionant l'espectacle i té molt bona pinta. Per tant, convido a tothom a anar al centre.
1: La veritat que és brutal i que val molt la pena, sí. Són 20 euros, veus a 5 artistes internacionals brutals, vull dir que val molt la pena. I si voleu, t'heu donat dues entrades aquí amb vosaltres.
0: Al final de la conversa deixarem una línia oberta quan et pengi jo a tu i ja et passaré la persona.
1: Val, eh?
0: Llavors, jo perquè ho pugui entendre, dius que són uns quants dies de Festival de Màgia i això es pot palpar ja als carrers de la Vila de Gràcia, per exemple. La gent trobarà espectacles.
1: Exacte.
0: I tu imagina't que ara hi ha molta gent escoltant-nos des de diversos punts de Catalunya de dir, hòstia, amb Festival de Màgia, m'interessa. Entenc que hi ha una pàgina web, però explica'ns així una mica generalment en què consisteix el festi.
1: Exacte, hi ha màgia per tota Gràcia, està repartida de diferents centres i també places com la plaça de Joanic, en aquest cas gratuït. I després, per exemple, avui tenen màgia per infants al Teatre L'Autèntica, amb en David el Mag, un espectacle molt, molt xulo.
0: Brutal.
1: El dissabte tenim un espectacle de la Joan Andreu, la pilla màgica Andreu, no? A la plaça de Joanic, totalment gratuït. Tenim el màgic Andreu, tenim el seu espectacle, Espectacularium, a l'Orfeo Gracienc. Jo recomano moltíssim perquè és el mite, no? Es va ficar les medalles, vull dir, brutal. I després també tenim això, la gala internacional, a part de moltes altres coses i altres espectacles que, com comentaves, hi ha a la pàgina web, que és vilamàgica.cat,
0: i hi ha
1: tota la programació. Exacte.
0: Doncs, vilamàgica.cat. A veure si aprofiteu que hi ha tants mags i feu desaparèixer, per exemple, les pixades de la gent guarra que, no? Que es pixa pels carrers, no? Aprofitem
1: sí,
0: ja.
1: Però saps què s'hauria de fer desaparèixer? No sé si ho has vist, un dia fotré un vídeo d'això.
0: A veure, què és això? Què
1: saps allò per netejar les dents? Un fil dental amb un pal llarg? No sé si ho heu vist.
0: No he vist.
1: Pel carrer, veig per tot arreu, a terra. O sigui, la gent és molt neta de boca, però molt guarra.
2: Vale.
1: És una cosa molt estranya.
0: Molt interessant.
1: Sí, doncs, així,
0: escolta'm, estem solucionant el pla de molta gent que diu, tu tres dies per davant, no sé què fer, no? Jo no sóc gaire de celebrar el dia de la hispanitat. Entenc que dilluns, dia 12 d'octubre, també hi deu haver cosetes, no? El dia de la hispanitat.
1: El dilluns no, el dilluns ja no es fa res. Farem 5 dies, des del dimecres fins al diumenge.
0: Molt bé.
1: I el diumenge, això, tanquem amb la gala internacional a les 8 del vespre, perquè la gent sabem que pot descansar el dia següent. I així ens assegurem que podem fer també un espectacle una mica més tard, un diumenge.
0: Doncs ja està. Si us agrada la màgia, us agrada la cultura, us agrada l'espectacle en directe i voleu quedar amb la boca oberta i flipar que la màgia poden passar segles, que continua sorprenent tothom, vilamàgica.cat, tota la informació la trobareu allà, i ara regalem dues entrades a la primera persona que truqui al 902-477-105 per anar a veure aquesta gala internacional del diumenge. A quina hora, Jordi?
1: Vinga, va, diumenge a les 8.
0: Diumenge a les 8.
2: Vinga, bon
0: doncs,
2: plan.
1: Al final de tot.
0: Jordi Pota, moltíssimes gràcies, eh?
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada ben gran.
0: Molta sort. Adéu-siau. Va, la primera persona que marqui el 902-47705. Dues entrades per aquest diumenge a les 8. Com es diu el teatre, Mar?
2: Al centre de Gràcia, carrer Ros de Olano, número 9.
0: Dues entradetes per anar a la gala internacional a les 8 del vespre diumenge. Brutal. 902-47705.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Diu Anoda Pop, Anoda Pop, Anoda Pop,
3: Anoda Pop.
2: I aquesta la posarem, saps quan, els de RAC 105?
3: Quan?
2: En una nova festa de la gira 105.
3: Sí, home.
2: Sí.
3: Què en dius?
2: S'ha acabat l'estiu, però la gira continua, família, sí. Aquesta vegada anem a un lloc molt especial, també molt de gust anar, que és a la Seu d'Urgell.
3: Ah, m'encanta, la Seu d'Urgell.
2: I serà el dissabte 17 d'octubre, és a dir, demà, no, l'altre dissabte.
3: M'ho guardo
2: dissabte,
3: ja.
2: Concretament, aterrem a la Fira de Sant Armengol.
3: Ostres.
2: Que es transforma en una autèntica festa gràcies a l'Enric Font dels Jatardes i jo mateix, Ernest Codina, del Matina Codina, a partir de les 11 de la nit. Això serà a la plaça dels Oms, que la farem, bàsicament, la farem tremolar. La farem tremolar amb les millors cançons de RAC 105, com, per exemple, aquesta, o per què no aquesta, Toma ya. No us ho perdeu, 17 d'octubre, gira 105. És la festa de les festes de la Seu d'Urgell, en el marc de la Fira de Sant Armengol, una festa organitzada per Cadena Pirenaica. No hi falteu, ens veiem a la Seu d'Urgell de demà en 8.

0: millora la teva rutina escoltant el Matín a Codina.
1: Cada dia de 6 a 11
0: a RAC 105
1: amb l'Ernest Codina.
2: RAC 105 Barcelona.
3: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Malià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
4: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo.es.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
7: Escupi.
6: Avui en fem servir moltes més.
7: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
6: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
8: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
11: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
12: Rosalía.
13: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
14: Bravo!
15: Aquí estem, aquí estem.
16: Aitana.
17: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
18: Leire.
19: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
20: Alfred García.
21: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
22: Bravo! Sí,
23: que gran, no?
2: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
24: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
25: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
2: RAC 105.
26: Som a tot arreu.
2: També a YouTube.

0: Abans, per posar la ràdio,
1: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
0: Posa RAC 105.
1: I ja està.
0: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
1: RAC 105. Demana-la i sona.
2: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
1: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
2: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
3: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
1: Menys Shazam i més RAC 105.
4: M'encanta, m'encanta, m'encanta.
5: La meva ràdio de cada dia.
6: Només us puc dir gràcies per ser el meu despertador cada dia.
5: Us estimo tots.
7: Mare meva, sense vosaltres, jo crec que arribo a la feina i em dormo.
8: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: El grup és Gorranet, que estrenen aquest single en català que es diu Marta, que explica, doncs, de forma molt peculiar la història d'un nen perdut a la muntanya, eh? Una mica de pop-rock en català, que sempre entra bé, sí senyor.
1: Sí, ja.
0: Anem de cap de setmana ja, pràcticament. Ja.
1: Aquesta trucada.
0: Estem trucant...
2: Hola, bon dia, digui.
0: Hola, Pere, sóc l'Ernest Codina i em coneixes perfectament perquè m'han dit que escoltes el Matina Codina cada dia quan portes el net al col·le, eh?
1: Ah!
2: Ah, sí, sí, sí.
0: Sí,
2: sí, sí, és l'emissora que tenim posada.
0: Molt
2: sí.
0: Bé, i què? T'agrada el que fem o no?
2: Sí. És privat, això, o estic sortint amb antena?
0: Estàs en directe per tot sí. Catalunya, Pere.
2: Vale, pues gràcies. Me n'alegro molt, gràcies.
0: Escolta'm, felicitats, que feu 50 anys de casats amb la Ceci, que sí?
1: Felicitats.
2: Sí.
0: Un aplaudiment.
2: Gràcies. Ceci, RAC 105, que ens truquen.
1: Que monos.
0: Escolta'm, a quin poble o ciutat de Catalunya estem trucant, Pere? Ceci.
3: Digui'm.
0: Ceci.
3: Hola.
0: Hola, mira, hola. Truco de la ràdio, sóc l'Ernest Codina, aviam. Que us estic trucant a tots dos, és una mica caòtic tot plegat. Hi ha molt merder, on sou, Ceci?
2: Sí.
3: Estem fent un cafè amb els amics.
0: Ah, molt bé. Escolta, que foteu 50 anys de casats, no?
3: Sí.
0: Això ja no es veu, això costa molt de veure,
3: No, si t'ho explico, som 5 matrimonis que hem fet els 50 anys aquest any.
0: Carai, bueno, aquella època sí que és veritat que els matrimonis aguantaven una mica més, no? Quan vosaltres vau casar que teníeu 22 i 26 anys, molt jovenets, i entenc que heu hagut de batallar contra tota mena de circumstàncies adverses, no? Un matrimoni durant 50 anys...
3: Bueno, 50 anys es pot passar de tot,
0: Clar.
3: Però bueno, amb paciència tot s'aguanta,
0: Pere i Ceci, els meus pares aquest dilluns també celebren 50 anys de casats i jo, la veritat és que com a fill estic molt orgullós dels valors, no?
1: Que bonic.
0: Hòstia, de la paciència, d'aixecar una família sencera i entenc que ha de ser molt bonic, no? Tot aquest viatge i arribar fins aquí...
3: Pues sí. Bueno, però, escolta, felicito els teus pares també de part nostra, doncs,
0: Molt bé, doncs jo...
3: Perquè han tingut la mateixa paciència que nosaltres,
0: Sí, què creus que, de tot aquest viatge de 5 dècades, què creus que ha estat el més bonic i el més complicat? Va, mulla't, Ceci, mulla't una mica, coi.
3: El més bonic, pues... Jo el més bonic va ser tindre la meva filla i els meus nets. La veritat, perquè ho he disfrutat, sempre.
0: Fantàstic. De fet, m'han explicat
3: que...
0: I el
3: més...
0: Digues. Acaba.
3: No, i el més dolent, no ho sé, no.
0: Bueno.
3: La mort dels meus pares, potser que ja això entra dintre de la vida normal, també.
0: Sí.
3: I el anar a passar dia a dia, que puguem tindre salut i ja està.
0: Molt bé. Ha sigut un bon marit, el Pere, aquests 50 anys, o una mica cabron? No, bé.
3: Bueno.
0: Bé.
3: Ja diuen de tot, Bé.
0: Escolta'm, Pere, encara dormiu junts amb el Pere o no? O sou d'aquests matrimonis?
3: I tant,
0: sí, no?
3: I tant, això tota la vida,
0: Ara costaria dormir sense el
3: Però dormim, però dormim,
1: Ah, amiga.
0: Sí? S'ha apagat la flama ja? S'ha apagat la flama, potser, una mica, Ceci.
3: Bueno, hi ha de tot, aquest món.
0: Ara, tampoc...
3: Hi ha de tot, una miqueta.
0: Escolta'm.
3: Una miqueta... La flama, el llumí.
0: Bueno, això sempre es pot reactivar. Escolta'm, que m'han dit la família... Us estem trucant de part de l'Arlet, el Roc, la Dúnia i el Xus, Això que ho sapigueu.
3: Sí, vale. És la meva filla, el meu gendre i els meus nets.
0: Correcte. Doncs, bueno, això... Que molt bé, que estan molt orgullosos de vosaltres, que us estimen molt i totes aquestes coses, però que es veu que us celebreu amb els col·legues, no? Amb la família no fareu res, amb la família?
3: No ho sé, potser fem algun viatget o alguna cosa.
0: Molt bé, ja m'ho han dit que t'agrada molt
3: viatjar. De moment ho vam celebrar amb els amics i ara ja ho veurem. Tot sobre la marxa una mica, també, saps?
0: Molt bé. D'on sou vosaltres? De quin poble sou?
3: De Sant Boi de Llobregat.
0: Ah, molt bé. Doncs escolta'm, que vagi molt bé...
3: Hi som.
0: Sí. Que vagi molt bé la celebració. Estic molt content d'haver-vos conegut i, de veritat, sou un mirall per les generacions que us segueixen.
3: Moltes gràcies per tot. Espera, que et saluda el meu marit.
0: Va, Pere, ja amb el Pere, Pere.
3: Pere, adéu.
2: Bueno, adéu, senglar d'Osona.
0: Sí, Pere, escolta'm, que m'ha agradat molt conèixer't,
2: Val, igualment, igualment. Jo tinc posat cada dematí i mentre porto el nen a col·legi, doncs sí, sentim.
0: Sí, què? Trobes que diuen moltes tonteries o és passable?
2: No. A veure, si tinc rac senzill és per algo.
0: Ja.
2: Aquesta tindria que servir per totes les respostes que tinc que donar.
0: Perfecte. No, aquí s'ha notat la saviesa d'un tio que té 76 anys, eh?
1: Sí.
2: Exacte. Hi ha moltes emissores. Jo tinc rac senzill.
0: Així m'agrada.
2: Alguna pregunta més?
0: No, saps quina és la pregunta? Quin dia et podré conèixer en persona perquè m'ha semblat un tio de puta mare? Saps? I...
2: Home, depèn.
0: Home, m'agradaria felicitar-te en persona i fotre't una abraçada, Pere.
2: Bueno, a veure, ho parlarem amb la dona i ja vindrem, quan sigui, jo què sé.
0: Un dia passeu per aquí a la ràdio, va. Una abraçada, Pere.
2: Val.
0: Vinga, visca els nuvis, visca els nuvis.
2: Gràcies, adéu.
4: Abraçada a tota la família, clar que sí.
0: El què no?
1: M'encanta que ha vingut el Canut aquí a fer una trucada.
0: Aquí estaves a la redacció, has sentit que hi havia la trucada i...
4: Exacte, vaig a saludar la família i a tota la colla.
0: Escolta'm,
4: que gent ben parida.
0: Mira, tira una cosa, els meus pares dilluns celebren 50 anys de casar.
1: Home, Lluís.
0: El Josep i la Pilar, no sé si els vols enviar un missatge.
4: Sí, no, els envio una forta abraçada al senyor Josep que...
0: Josep Codina.
4: El Josep Codina, efectivament. Sí. I a la
0: Pilar Roca.
4: I a la Sonia... Bueno, collons, si ho vols dir tu ja, doncs ja no dic res.
0: Però ho sabies, que
1: deixa,
0: és Roca.
1: Deixa.
4: No, simplement fer-li una forta abraçada, enviar-li una salutació molt grossa. Crec que és a l'inrevés a l'ordre, però és igual. Que sigueu molt feliços. Feliços a 50 anys d'aniversari, noces d'or.
1: És tan mono.
4: Visca el Barça.
1: Visca.
4: I visca el Barça.
1: Molt bé, Canut.
0: Ara tornem amb el Toni Clapés i la crítica. I la crítica del programa.
4: Patètic. Patètic.
0: Fotem un programa que no hi ha per on agafar-lo, de veritat.
5: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
7: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
8: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així.
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa
14: de 5 hores.
15: Ah, vale.
13: Cada dia de 6 a 11. Matina Codina. Només a RAC 105.
0: M'agrada molt aquest jingle que diu només a RAC 105. On vols més que es faci el programa?
16: Oh, si n'hem signat...
0: Si els que fem el programa estem aquí, a quina altra emissora... És una merda.
16: Però tu, Ernest, estàs cobrant exclusivitat? No. Doncs tu hauries de poder anar a fer aquest programa a Ràdio Estel després quan surt d'aquí.
1: Això és veritat.
4: La gent que mana en aquesta ràdio són els hermanos Marx, perquè no té cap sentit.
16: Ah, oh, sí? Són germans.
4: Ningú té la culpa mai de res i és igual.
0: Bé, escolta'm, res, queden 15 segons per les 11 del matí. Estem a punt de marxar de cap de setmana llarg, que ens fa molta il·lusió, però abans volem saber doncs, què li ha semblat el programa, el Toni, de fi efecte de millorar el producte.
4: Doncs què? Mira, començo amb el pitjor del programa, que ha estat el toc d'atenció que l'Ernest li ha donat a la Mar Puga.
16: Ostres!
4: A a més, en antena.
16: Hola.
4: Pel sol fet que a la Mar li fa il·lusió que el Joel Joan estreni obra de teatre.
16: Agradable.
4: La Mar estava il·lusionada per l'estrena sí, d'Escape
0: l'altre dia. És que, m'ho ha colat avui, perquè no hi he pensat.
16: Clar,
0: vull dir, aquest matí m'ha comentat així molt per sobre i no ho he retingut.
16: Oh,
0: i jo vaig decidir que no volia parlar més d'Escape Room 2.
16: Ah, sí?
0: Pel simple fet de que parla quatre cops del nostre programa, del programa que és competència nostra, diguem-ne. Llavors, penso que si el Joel Joan és tan amic de la Mar, hauria de parlar de nosaltres.
16: Exacte. Exacte. I no ve les mañanes de Kiss.
1: Quan el Joel Joan va gravar aquesta pel·lícula, va fer aquest
0: doncs
1: guió.
0: Doncs ara li has dedicat a fotre una sèrie,
1: aquí,
0: una,
1: no,
0: sèrie, una sèrie sobre el Matina Codina.
1: Ja li diré.
16: Ja. Jo, para. Si no surt d'ell, jo ja no la vull.
14: Usted està enrotllado.
1: Jo estoy enredada con todo el mundo para ti.
16: Ah,
1: o sea,
16: sí,
4: bueno, veure, el que no és normal és que la Mar se n'alegri doncs, que el seu amic estreni una pel·lícula i en aquest programa de ràdio ella no pugui expressar aquesta,
1: aquesta
16: opinió.
4: L'Ernest li ha donat el toc a la pobra Mar.
0: Ah, val, perdoneu, eh? Marta.
1: Avui heu d'anar al cinema, perquè per fi s'estrena Escape Room 2, la pel·lícula de Joel Joan. Ah, no? Per què em dius que no?
0: No. Però ara explicarem què ha fet en Joel Joan amb aquesta pel·lícula.
16: Quina rata.
1: No parlem malament d'ell, eh?
0: No.
1: Que jo l'estimo molt.
0: Em cau bé, un tio que em cau bé.
14: Sí, a mi també.
0: Sempre ens saludem i ens abracem, fins que he sabut que en la pel·lícula aquesta es parla no sé quantes vegades
16: d'un altre ràdio.
1: No, del Matí, la mare que va parir.
0: Sí, d'un altre programa. Sí, correcte.
1: Bueno, sí,
0: siguem
1: clars.
0: Si van
1: a veure la pel·li, ho escoltaran.
0: No ets tan amiga del Joel Joan?
1: Sí que ho soc, ja li diré.
0: I per què no? Doncs per què ets amic de la gent que ens carrima en contra d'aquest programa?
1: Tens una mania amb això de que soc amiga de gent dolenta. El Joel Joan és molt bona persona i jo l'estimo molt.
0: Ara t'he de dir que m'he fet molta ràbia escoltar-me, veure que sóc tan tonto.
1: Mira, insultis.
0: No, però em refereixo que quin nen petit, no?
1: Portarem el Joel aquesta temporada.
0: És que la pel·lícula parla d'un altre programa de ràdio. Bueno, doncs et fots.
1: Clar.
16: Sí.
1: A més, a tu et van convidar a la preestrena d'Escape Room 2, recordo, i no hi eres. En canvi, el Carles Pérez sí que hi era, que el vaig veure a la sala.
0: Doncs mira, quina llàstima
1: per algú,
0: perquè al Carles m'hauria agradat saludar-lo.
16: Una abraçada al Carles.
1: Una abraçada des del
16: Maparí, que són molt bona gent.
1: I tant, són molt macos.
0: Sí, però també no passaria res si ho fessin una mica pitjor, també.
16: Bueno, clar, és que fa 20 anys que fan bé les coses, aquestes.
1: Ah, són bons. Doncs,
0: ara esperem, que ens tornin la salutació.
1: Home, perquè tant que ho esperem.
0: Nosaltres sempre parlem d'altres emissores i llavors les emissores ens foten boicot.
1: Jo
16: he treballat a altres ràdios on havia de dir la coneguda emissora que fa un rànquing de les 40 cançons que més sonen, per no poder dir los 40. I només he treballat a Fallo.
0: És de tenir-la petita en general. Per tant, si Escape Room 2 surt al matí la mare que el va parir.
1: Sí.
0: I ho estàs escoltant perquè... Ara mateix estàs escoltant això perquè no estàs escoltant Radio Flashback, sinó RAC 105. Per tant... La gent ja sap que hi ha moltes
4: amics. A mi m'agradaria enviar una salutació a l'Oriol Dalmau, que és un amic meu de tota la vida. El vaig veure a la televisió.
1: Sí,
4: surt en el programa aquest de les tardes de TV3 fent de cambrer.
0: I de Donald Trump.
4: Sí.
1: És bo, l'Oriol.
16: Una abraçada,
1: Oriol. És bona. A tots.
0: Molt bé, voleu saludar més gent?
4: Perdona, celebro que...
0: No, deixem saludar també al Didier Usí, que és el cap de programes de Ràdio Flashback. Si m'estàs escoltant, Didier...
16: Sí, sí.
0: Hola, bon dia.
16: I a l'Andreu Presas, el monstre de la nit.
0: Sí, qui més?
14: Jo quiero saludar...
0: Alguna altra emissora?
16: Al Marc Frigola.
14: Jo quiero saludar a la Lady, que voy ahora a las 2:15, voy para allá.
0: Al Pink Lady.
14: Sí, no, a la Lady, que es la que está trabajando en el Pink Lady.
16: Ah, son dues germanes.
1: Ah, se llama Lady.
14: Está la Lady.
4: Ya
14: están abiertos, me han llamado ahora que ya están abiertos y abiertas.
4: Va. Això és mentida, perquè
0: està tancat. Sembla que no tingueu ganes de marxar de cap de setmana. Ara que estem amb les salutacions, una salutació a l'Arnau Molet.
1: Sí, que són les 11:04.
0: Que està esperant des de l'altre estudi per agafar els comandaments. Ara et tocarem els pebrons i vens d'aquí fins a la una.
16: Un moment, Arnau, que estem parlant de Flashback, ja acabem.
0: Sí. Va, què més?
4: Me n'alegro i celebro que aquesta valoració meva hagi servit per obrir-te els ulls i que reconeguis per primera vegada en tres temporades.
0: Estic fart de tenir la tita petita. Estic fart de tenir...
16: El penis.
0: Val. Dit això, el millor del programa que ha sigut?
4: Mira, el millor del programa ha estat l'acudit de la Marta Massip, que ha sonat a les 8:05 del matí.
16: Quin nivell.
4: Bueno, no el puc reproduir perquè era molt llarg, De fet, era el part de la gràcia que no s'acabava mai i això també t'estava posant nerviós el de la tita petita.
0: I, bueno, ara tenim el de la tita torta i el de la tita petita.
16: Prefereixo mil vegades tenir la torta que tenir la petita.
4: No sé si voleu parlar de la meva, que és gran.
1: Ah, sí?
16: Hòstia, ara, quina poca elegància.
14: Jo no m'era la bau de fer...
0: Brou!
1: Mare meva. Bueno, o sigui,
4: enhorabona
1: ho trobeu norma.
4: A la Marta.
0: És que estem a l'hora del molet i li volem enfonsar l'audiència.
1: Parlant de les vostres
0: cites. Va, quina nota ens queda?
16: Això el va parir, no ho fan.
4: Per un programa amb acudits bons, però amb un jefe que no admet la ràdio. Bueno, ara sí, a partir d'ara sí.
0: Sí.
4: Com a un fair play entre emissores. La nota del Matina Codina d'avui és... un 4.
0: Per cert, no vull que sigui running gag a partir de lo de la tita petita.
1: Ah, home, i tant, ara et diré
0: no, tita petita.
1: No,
0: us conec, eh? Us conec.
16: Que la gent envia
1: i a més, als homes això us fa una ra... O sigui, us creure inseguretat tan heavy.
16: A mi ja...
0: No m'obligueu a baixar-me la cremallera. No m'obligueu a baixar-me la cremallera.
1: Fes-ho quan jo no hi sigui, vale?
0: Sí, home, bueno, hi ha altres locutors de ràdio que ho fan, eh?
16: Sí.
1: Ah, sí?
0: Va, marxem. A l'Lillo. Bon cap de setmana llarg. Ja. Fins dimarts i visca Espanya.
16: Joder. Vale. Wow. Adéu. Gràcies. No,
14: home, un dia de festa.
1: Adéu, tita gran.
0: Si vens, si és fins dimarts,
14: sí.
0: És perquè tu consideres que s'ha de celebrar la hispanitat.
1: Ara digue-li al Sergi.
0: I el genocidi que van fotre els espanyols quan van anar a l'altre cantó.
14: Això és, lo de los colos y los indios.
0: No, ja està. Ets un... ets miserable. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
16: Visca la teva xorra, Ernest.
0: Vinga, fins dilluns. Jo vinc dilluns, eh? Sí. Qui no vingui, acomiadat. Gràcies, Marc Puga.
1: A tu.
0: Gràcies, Xavi Cazorla.
14: Jo per un dia de festa ara cantaria el Cara al Sol, si voleu.
1: Perfecte. Mare de Déu, quin nivell.
16: Un cop més.
0: Gràcies a...
4: Claro que sí.
0: És el dia que estem marxant més tard, eh?
1: Sí. Ja hi ha el mulet.
16: Saca tu també la xorra, Carles.
0: Gràcies. Prou, sisplau.
16: Vale. Ja està. Hòstia,
0: és molt desagradable, de veritat. Gràcies a l'Arnau Mulet, a la Mònica Usart. Qui més?
1: El Pardo.
16: L'Alícia.
0: Sí, perdó.
1: L'Alícia.
0: L'Alícia Janssen.
1: El Toni.
0: Tothom. Gràcies. Que vagi molt bé. Jo sóc l'Ernest Codina, el que més va dir felicitats pel programa i perdoneu per aquest final de merda. Adéu-siau.

0: Diu, a veure, podríem quedar-nos una mica amb l'intriga de veure què hagués passat, ens agradem, però podem no fer res. Això sí, demà ens llevarem i pensarem per què no vaig fer el primer pas, no? És una mica el que parla aquesta cançó de Shakira i Maluma, que, escolta, ens fa moure i molt. Es diu Agua, està sonant per tot arreu i ens venia perfecte per, doncs, començar una nova hora de divendres, no?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Ens hi posem després del Matina Codina, que aquesta gent al final sí que ja demanaran el dinar, fins i tot es quedaran aquí fins a les dues del migdia, ells tranquils i contents. En fi, que cada dia surten més tard. Ja són les 11:11, pràcticament, eh? Però a veure, els hi perdonem absolutament tot. A més, avui m'han donat un croissant, que els hi han portat, per tant, tot en ordre. Va, salutacions a l'Arnau Mulet. Aquí estem, de divendres, com et dic, i arrencar amb una cançó molt especial per mi. David Guetta i Sia, això es diu Titanium. Benvinguts.

0: la teva música.
1: RAC 105. Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
5: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponés.
6: Escoltes tots els èxits de la música.
7: La casa dels teus artistes.

Doncs mira, es veia venir aquesta col·laboració, que vols que et digui? Perquè Madonna i Sabrina Carpenter s'entenen molt i a part d'això comparteixen, jo crec que, un tema estilístic, no? I no només això, sinó que les dues canten la mar de bé. Per això doncs ha sortit aquesta col·laboració estel·lar. Va, que anem ja de cap cap a 11:45. Ara un artista que també va omplir l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I dic també perquè Oques Grasses aquests dies està fent història, eh? Ell hi va anar el dia 1 de setembre, només ho va fer una vegada, el va omplir. Però escolta, va ser un concertàs. Estem parlant de The Weeknd, aquesta cançó no va faltar perquè és una de les seves històriques i icòniques. Blinding Lights, sonant aquí a RAC 105.

0: Una història curiosa que envolta aquesta cançó de Taylor Swift i que ha plasmat a un videoclip espectacular que per mi és pràcticament un thriller que podria ser tranquil·lament una pel·li que si la fan algun dia que m'avisin perquè l'aniré a veure. Perquè val la pena, tu. Es diu Patient Zero, que parla d'una noia que intenta avisar la nova nòvia del seu ex de que això serà un drama. En fi, atenció, perquè es porta una gran notícia per la butxaca. Si uneixes les assegurances del cotxe i de la llar amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, estalvies directament, efectivament, eh? Una gran notícia. Doncs atenció, perquè ara està millorada amb la nova assegurança de la llar. No t'ho pensis més i truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. I recorda, uneix les teves assegurances del cotxe de la llar i estalvia directament. Ara sí, ja podem continuar.
1: Sí, sí. La teva música.

0: Rec 105 Barcelona. Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
1: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
0: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
1: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
0: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
2: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb páramos de Legaris, paratge de Callejo de Bodegas y Viñedos Félix Callejo y Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Rosalía.
5: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
6: Bravo.
7: Aquí estem, aquí estem.
8: Aitana. Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
4: Leire.
9: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
10: Alfred García.
11: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de
4: 20 anys.
12: Sí. Bravo.
10: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
13: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
14: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
10: RAC 105.
15: Som a tot arreu.
10: També a YouTube. La teva música.
16: No podràs canviar d'emissora.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: En fi, que hi són tots, Doctor Prats, també. Lo Pau de Pons, mitiquíssim. A veure, jo no m'ho perdria, eh? De fet, no crec que m'ho perdi. Cabrorock.cat, va. Camí de 3:15. Ara, I Like the Way You Kiss Me.

0: Salah, en fi, va dient molts noms de jugadors internacionals que han sigut estrelles del futbol, pel que sigui el de Piqué no surt, pel que sigui. És la Shakira amb el seu Dai Dai. Per cert, ha anat amb el Broncano i li ha dit que es veu que ella els hi parla català als seus fills allà a Miami quan vol que la gent no l'entengui. Clar, ella va estar molts anys aquí a Barcelona, parla bé. Anava a dir perfectament, però tampoc no seria la paraula exacta. En fi, va, camí a les 12, Siderland.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: sempre. La teva música.
1: RAC 105.
2: Si você la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
5: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
4: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
5: Apa.
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
9: Això només passa
10: ja tardes.
11: Em fa molta il·lusió perquè és la primera visita d'aquesta temporada que tenim en el programa d'un dels grans, que jo crec que és el tio que es lleva més d'hora del país, sí. O un d'ells, Ernest Codina.
12: Matías, no et fa tanta il·lusió.
11: Com que no?
12: Sí,
11: no,
12: ens hem veient, ens hem vist aquest estiu, que
11: sí,
12: vam veure junts l'eclipsi.
11: És veritat.
12: Que gairebé ens mengem la boca. Sí, sí, i ho vam fer. El vam mirar. És veritat que allà no era el 100%,
11: sí. Sí,
12: però
11: veritat,
12: estava anant cap al bolo, cap a l'actuació, sí, que teníem
11: era
12: amb RAC 105.
11: A Roses, no?
12: Sí,
11: no,
12: sí. I el vam mirar directament al sol, ah, no pot sí. fer.
11: No, no, no, això és prohibidíssim.
12: No,
11: però nosaltres és que som uns gamarussos.
12: Vam dir, mira que maco, ja està,
11: I el bo és que jo anava conduint.
12: Sí, sí. Estem vius de miracle, sí, per tant, sí, sí. Valoreu el que teniu ara mateix aquí a la ràdio.
9: Ja tardes.
13: Ja tardes. 5 a 9.
9: A RAC 105.
13: Amb l'Enric Font.

0: l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.

0: van confessar l'admiració mútua. Ginestar és molt fan de Nil Moliner i Nil Moliner molt fan de Ginestar. Per tant, aquí s'han ben trobat en aquesta cançó que es diu Amb qui estaràs, de fet. El Nil Moliner ja li havíem vist alguna story d'Instagram compartint el seu contingut i de fons sonant Ginestar. I també els hi va demanar que els hi fes de taloners al Palau Sant Jordi.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Per tant, una bonica relació que culmina amb aquest Amb qui estaràs. Una col·laboració estel·lar amb la que comencem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Passen per pràcticament 4 de les 12 del migdia d'aquest divendres. Mira, aplaudiments, home! I divendres que venen 3 dies de festa. Mira, fantàstic, no? Nosaltres que li posem la banda sonora com sempre, ara amb Katy Perry, aquest Firework.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
2: Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què?
11: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
11: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
1: RAC 105, la teva música.
13: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
13: Aquest és el so.

És originària de Shakira i aquí l'ha agafat, doncs mira, DJ Kygo. Un tio que porta molts anys al món de les cabines i al món de la música electrònica. Podríem dir més tropical house, no? I l'ha reconvertit en això que acabes d'escoltar, amb la veu meravellosa, impecable, de Ava Max, que no sigui que la supera fins i tot, la de la Shakira. Where Ava? A veure, ara una cançó que parla d'una cosa que crec que, en fi, és un bon tema. Perquè, bàsicament, el protagonista diu que fa mans i mànigues per compaginar la seva carrera com a músic amb una relació sentimental. Ella es pensa que l'altra persona vol moltes coses, però realment al final s'adona que el que volia només era flors de colors. I precisament aquesta cançó es diu així, de colors.

Doncs aquí la tenim, Ariana Grande, amb una veu enorme i amb aquesta cançó que es diu One Last Time, sonant una vegada més a RAC 105. Va moltíssima atenció perquè pràcticament dos quarts d'una i ara és un bon moment per proposar-te música nova o relativament nova. Es diuen My Hallies. És una formació de nova creació. Arriben des de Vic a la comarca d'Osona. Allà surt moltíssim talent i ells no trenquen la norma. Mira, de fet, d'Osona, poques gràcies, que ells marxen, no?, però deixen el terreny perquè grups com ells també entrin amb moltíssima força. Una bona mostra del talent que tenen és aquesta primera proposta que ens presenten aquí a RAC 105. Es diu Ballo sense tu. Apunta't als, eh? My Hallies.

0: Aquest. Aquest és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

Karol G i Bruno Mars van començar a dir que potser hi havia alguna cosa més entre ells dos. Doncs bé, ara... sembla que fins i tot ho confirmem, no? Perquè el propi Bruno Mars ha comentat a les xarxes socials un comentari, jo crec que no deixa lloc a dubtes, no? Perquè li he dit gràcies per ser la meva Julieta. Déu-n'hi-do, eh? Ai, sí. Va, que continuem avançant. Direcció ja 3:15 del migdia. Los Frequencies, amb aquesta meravella, una cançó molt de divendres que ens venia molt de gust proposar-te i que ens farà moure ni que sigui una mica. Es diu Reality. A pujar volum, va. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

està guai. A veure, què vols que et digui Doques Grasses que no sàpigues ja? Que sí, que s'acomiaden, que ja han fet dos concerts, que n'hi queden dos. Mira, novetat que et puc anunciar a aquesta hora és que els concerts d'avui i de demà es farà una prèvia, un preconcert que obriran a les 4 de la tarda a l'esplanada de l'Anella Olímpica, que hi haurà menjar, que hi haurà bar, que hi haurà DJ. Per tant, si tens pensat anar a veure Oques Grasses tant avui com demà, que sàpigues que hi pots anar una estona abans i passar doncs allà una tarda meravellosa i acabar-la doncs amb el concert, concertàs, diria jo, pel que he vist a Instagram. Oques Grasses, una de les bandes més importants de Catalunya que ens deixa. Ara ho fa a dalt de tot, eh? Va, continuem amb Florida i Sia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vostè la compra bé a Sant Carrer.
3: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour, un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
5: Només pel fet de comprar el cupó diari?
4: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
5: Mira que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
8: Recordes el teu primer Corsa?
9: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.

Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! Drac 105

0: oficialment el seu document d'identitat, que no sé exactament què és allà als Estats Units, no sé si és un DNI. En fi, diu Destiny Hope Cyrus, val? Però ella, ja de nom artístic, després de Hannah Montana, es va posar Miley Cyrus. Doncs bé, ara segueix evolucionant i s'ha tret Cyrus. Ara ja només Miley.
1: La teva música
2: amb Arnau Bolet.
0: Diu que ho ha fet per, doncs, evitar la vinculació amb la seva família i per marcar un punt i a part en la seva carrera, eh? En fi, sí, com sí, aquesta nova proposta sona molt i molt bé, per això te la recomanem aquí a RAC 105. En passen 6 pràcticament de la 1 del migdia. Arrenquem nova hora, salutacions a l'Arnau Molet. Divendres ja per fi, anem a ballar una mica i ho farem amb el ball típic d'estat.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisur.
7: Amb Verisur sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
12: Citroën.
10: Consulta citroen.es.

Bé, grandíssim tema que al costat de Mama Duixa, Joan Dausà ha fet doncs, un gran èxit aquest estiu. Va, atenció, perquè la gira 105 fa una última parada de l'estiu en un lloc molt especial, a la Seu d'Urgell, mira. Això serà el dissabte dia 17 d'octubre. La Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb el gran Ernest Codina del Matí.

0: Això serà a partir de les 11 de la nit a la plaça dels Oms per vibrar amb les millors cançons de RAC 105. No us ho perdeu, eh? 17 d'octubre, Gira 105. La festa de les festes a la Seu d'Urgell. Sí, senyor. En el marc de la Fira de Sant Armengol. Una festa organitzada per Cadena Pirenaica. Per tant, ja ho sabeu, eh? 17 d'octubre. No hi falteu, que serà una festassa enorme.
1: Aquest és el so
2: RAC 105.
1: La teva música.

Quina profunditat aquesta, no? És DJ Goja, al costat de Jason Derulo, que per mi això té so mediterrani. Ho he dit moltes vegades, però no me'n canso. Una de les cançons del moment que també forma part de Raxin, de la teva música. Ara superant ja el punt de 2:15 del migdia d'aquest divendres. Sí. Moltíssima gent al cotxe fugint de Barcelona i marxant a passar el pont de 3 dies doncs, fora, no? De fet, han dit que sortirien de Barcelona més de 500.000 cotxes. Per tant, jo només et puc dir una cosa. Tranquil·litat i Raxin 5 a la ràdio, que t'estarem acompanyant durant tot el dia. De seguida, d'aquí una estona, l'Hector Huguet. Després, el ja tardes amb l'Enric Font. Per tant, aquí tens música i bon rotllo per estona. Ara, The Weeknd.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
2: No pots canviar d'emissora.
3: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
4: Quins seran els èxits del futur?
5: I'm Levirin.
6: Benson Blue. This is Dua Lipa.
7: This is Daniel Dyer.
1: La història continua. La teva música.
8: Ei, sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
9: Vols dir, Ernest?
10: Sí, home, jo diria que sí.
9: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
11: Ah, que encara no ens segueixes.
0: @Rec105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
10: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
12: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
13: Senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
0: I tot això amb un sol clic. @Rec105. Segueix-nos a Instagram.
1: Miley. Teddy Swims. De Bausa. Uget.
0: I els nostres números 1.
14: Mi penya del RAC 105.
15: Soc el Guillem de Bugós.
16: Alfred García.
17: Tiga Flauas i Stay Home.
18: Fumira des del País Valencià.
19: Som els Pies.
20: Soc el Migui Núñez.
21: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
22: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Doncs aquí la tenim, Miley Cyrus. Aquí sí, encara era Miley Cyrus amb aquesta cançó que es diu Party in the USA, que semblava, doncs, que, escolta'm, li agradava molt dir que anava de festa pels Estats Units. A veure si algun dia hi podem anar nosaltres i també valorem, no? Perquè sempre han escoltat la Miley dient que això és una meravella, doncs mira, no estaria malament. En fi, va, 3 quarts clavats a 2 del migdia. Una cançó que parla de l'amor, concretament d'iniciar una relació. Feels like I'm falling in love.

Ain Minele, i és la cançó d'Adela, amb la que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Molet, un plaer enorme haver-te acompanyat aquest matí de divendres, ja per fi, eh? A més, pont llarg. Res, a gaudir moltíssim d'aquests dies i que no desconnectis de RAC 105 perquè hi serem, nosaltres hi serem, eh? De fet, ara la cosa segueix. De seguida agafa els comandaments l'Héctor Huguet, que ja el tenim escalfant a la banda. I després, a partir de les 5 ja tardes, amb l'Enric Font. I al vespre, el ritme de la nit. Res, que vagi molt bé el cap de setmana. Et deixo amb els Amics de les Arts. Segurament t'estimo. Que vagi molt bé. Salutacions a l'Arna Molet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Intentarem explicar-ho en 20 segons.
3: L'assegurança per mascotes amb veterinari de Línia Directa. Però és que és tan completa que no sé si cap. En fi, que té tot el que necessita la teva mascota.
2: Res de res, que no hi cap.
3: Però té un preu que només Línia Directa et pot oferir. 18,90 euros al mes. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Bona!
5: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
6: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
5: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
9: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peugeot.

0: Boy Bands i les Girl Bands tornen a estar de moda, qui ho diria? Després dels One Direction van haver uns anyets on no hi havia res, ara els BTS, les Blackpink i aquesta nova formació femenina, Cat Psy. El primer debut.
1: La teva
0: o el debut.
2: Víctor Huguet.
0: Valgui la redundància, és aquest animal. Les dues, tres minuts que passen i d'aquesta manera doncs, li agafo el relleu a l'Arnau Mulet. I jo que m'hi quedo, salutacions de Víctor Huguet. Acompanyo un nou divendres. S'ha fet llargueta la setmana, no? Amb la pluja, no sé, què en penses? Vinga, seguim amb la nova de Shakira i Maluma, també Lady Gaga, un dels grans clàssics, O Ginasta. Tot el que ens queda. Bona tarda.

0: música.
1: RAC 105.
2: Molt aviat arriba la venda privada de la Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Adolfo Domínguez, Levis i Napapiri per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
3: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
6: No pots canviar d'emissora.
7: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
8: Quins seran els èxits del futur?
9: I'm Levirin.
10: Benson Blue. This is Dua Lipa.
11: This is Daniel Dyer.
5: La història continua. La teva música.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
14: A on havia terremoto?
13: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial. La Seu d'Urgell.
14: Oh, qui dius ara?
13: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
15: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
16: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de Sant

als amants i als fidels de la música de dance i electrònica. Seguríssim que teniu ben present l'original dels Faithless, aquella Insomnia, una de les instrumentals més icòniques, sens dubte, de l'electrònica, ara utilitzada per Bibi Rexha i per fer aquest New Religion, que s'ha convertit en una també de les importants i imprescindibles a nivell dance d'aquest 2026. Més música, canvi d'estil. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura, no, avui? Has sortit de casa, tu? Primer dia que vaig amb jaqueteta. Doncs va, anem a pujar-la de nou. Al ritme d'una Dua Lipa que diuen que ja està preparant nova música i a més amb Mark Ronson, sinònim de qualitat. Aquí tenim el

Mai m'ha agradat aquesta expressió tan americana de ser un loser, no? Qui és un loser? Qui és un winner? La cançó però està molt bé. La més nova dels Tame Impala, després del Dràcula, que ha fet molta fortuna, també, evidentment, per la seva aparició a Spider-Man. I arribem a 3:15, pujant una mica les revolucions, amb David Guetta, considerat de nou el millor DJ del món. Baby

La veu de Fergie, una de les integrants, o si no, la veu femenina dels Black Eyed Peas, que de tant en tant doncs, també sortia de la banda americana per fer cançons com aquest Big Girls Don't Cry. Ens ha vingut a recuperar un nou divendres i a les portes d'un cap de setmana llarg. Ara el ritme dels Stay Homes. És curiós, eh? Tothom es retira ara, els oques, zoo, en fi, la fúmiga. Doncs moment ara per tornar a recordar aquest trident que ens va enamorar des d'una terrassa de Barcelona. Es diu Here to Play, són aquí a RAC 105. Bon divendres.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

altre dels grans èxits de l'estiu, donant-li doncs un punt macarra, segurament, no? A l'original de Sister Nancy. Ugel torna a consolidar-se com un dels grans DJs, el francès, amb el jamaican Bam Bam. I aquí seguim, camí de les 3 d'aquest divendres. Home, s'està començant a fer viral ja la cançó, la nova versió que han fet del tema de Marcos, el festuc del Matina Codina. No es diu cadera, es diu maluc. En fi, Marcos, que ja té una dona nova. I es diu Fachenda.

0: Això es diu la nova de Ginestà i Nil Moliner, Amb qui estaràs? I és cert que les cançons de Ginestà i de Nil Moliner tenen com ingredients similars sempre.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Carregades d'intensitat, sempre amb molta força, alegria, sovint. I així comencem, nova hora, 5... anava a dir a les 5, no, fins a les 5, aquí sóc. Són les 3, 4 minuts que passen, i Víctor Huguet des de l'altra banda. Per ja, per què no, celebrar que és divendres i que ens espera un cap de setmana una mica més llarg de l'habitual. Així que va de seguida Miles Smith, Taylor Swift, la més nova, el Patient Zero, o els Coldplay, que ja han deixat caure que tenen uns quants concerts preparats pel 2027. De moment, 138. Adventure of a Lifetime.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
4: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
9: Mira, ja ve, recta final, tu.
10: Mare de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
11: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
12: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La

0: Your husband is coming.
1: No sabem encara on és el marit de Rey. El que sí que sabem és que... Déu-n'hi-do. Perquè, vaja, sense cap mena de por, ha respost aquells que la criticaven o deien que simplement era un one-hit wonder, una única cançó exitosa i res més. Doncs, home, ha sortit el parrer i ha dit que res de res, que no tenen cap mena d'idea i que en el seu repertori ja trobem fins a 3 cançons amb més de 1.000 milions de reproduccions. Escapism, Prada i aquest Where is my husband que deixem enrere. Per cert, ja ha anunciat com es dirà el seu proper disc, el tercer, And Then She Fell in Love. N'estarem al tanto, a RAC 105. Més música, seguim celebrant que és divendres, ara amb Meghan Trainor i els seus Criminals. Yeah.

0: Ja fa uns anys que les cançons de l'estiu acostumen a ser cançons en català. I això sempre és una gran notícia. Els Catarres ens ha deixat aquest diumenge sense drama. Es va notar com estima la gent aquesta cançó a la Mercè de RAC 105.
1: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Que, per cert, comencen una nova gira de teatres i auditoris. Es dirà la Santíssima Trinitat, primera parada 13 de novembre a l'Auditori de Girona, als Catarres. Abans, però, una cita important, la que tenen a finals d'octubre, el 31 Cabro Rock, Castanyada, cartell. Per cert, impressionant. Us convido a donar-li un cop d'ull. Arribem a dos quarts d'aquesta manera, amb Katy Perry recuperant de nou el seu Roar.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Torna el hormiguero i tenim amb nosaltres ni més ni menys que les formigues tranques i barranques.
3: Vamos a hacer un test de preguntas incómodas que hacemos siempre a los invitados cuando vienen.
4: Mar, ¿te ha pasado alguna vez que te quitas un moco y no tienes un papel a mano? ¿Dónde lo pegas?
3: Sergi, cuando vas a hacer pis en un baño público y vas a la zona de urinarios, ¿te pones en el que vas a mear o en el de al lado por tu pito torcido?
4: Son muy agradables. ¡Muy bueno!
2: Gràcies per venir, per dir alguna cosa, perquè ha sigut un desastre aquest test que heu fet.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105. RAC 105.
5: Yo guys, what's up?
6: Another.
5: RAC
1: 105.
0: No podràs canviar d'emissora.

el divendres a la tarda ja molta gent acostuma a no treballar. Així que, per tant, jo donaria ja per inaugurada aquesta operació sortida d'un pont llarg avui divendres, doncs home, ja que es preveuen retencions, almenys fer-ho amb cançons tan alegres com aquest Cake by the Ocean, DNCE, a través de RAC 105 i la teva música recuperada des del 2015. Déu-n'hi-do, més d'una dècada amb la tonteria. I ara seguim posant-li ritme, banda sonora d'aquest divendres, amb el millor DJ del món, de nou. Des d'ahir es va tornar a confirmar David Guetta com el millor del planeta. I don't wanna...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

cada cop són més els fans d'Ivan Herzog. I estic força segur que aquest darrer any, aquest proper any, en seran encara més. Obrint el seu nou disc, Disco de Cristal, i aquesta que es diu Des de Lluny. Per cert, si encara no coneixeu com sona en directe Ivan Herzog, us recomano que entreu al nostre Instagram. El passat dimecres va ser el gran protagonista del 105 Confidencial i teniu un vídeo de Et Prometo. Sense cap mena d'edició, 3 minuts sencers amb tot el talent d'Ivan Herzog, que pot recuperar, com et dic, al nostre Instagram, @RAC105. Camí de les 4 de la tarda, va, seguim posant-li ritme amb Nil Molina.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels

0: És el nou èxit de Teddy Swims, Mr. Know It All. Clar, en castellà és evident la traducció, no? Seria Sábelo Todo. En català com seria? Ho has pensat o no? Doncs vinga, seria o set ciències o mestre Tita.
1: La teva música.
2: Amb Víctor Huguet.
0: Que és la que jo prefereixo, eh? O Saberut, també. En fi, 4 minuts que passen de les 4. Aquí l'Héctor Huguet, t'acompanyo en aquest divendres ja d'operació sortida, aquest pont o aquest cap de setmana llarg. S'esperen, evidentment, retencions. Així que, com sempre, molta paciència i el piano tan reconeixible d'aquesta cançó, primers compassos de la més important de la Casa Azul, que, per cert, vindran a Barcelona. Confirmat

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
3: Amb el suport del Departament de Cultura. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
5: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
4: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
6: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Us hi esperem.
7: Mira, ja ve, recta final.
8: Mora de Déu.
3: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
9: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
10: Un autèntic bochorno.
6: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
3: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
6: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers RAC 105.

diu que va néixer amb el cor trencat, però s'acaba de casar. Suposo que ja han cosit aquest cor. Dove Cameron és l'afortunada, amb Damiano David, Born with a Broken Heart. No volem cors trencats i per això són tan importants els petits detalls, les petites coses i sobretot aquelles que no t'esperes, no sé, que et portin l'esmorzar, per exemple, al llit de bon matí o anar a comprar flors, un ram tonto. Doncs d'això parla la nova cançó i la primera de Brou, Déu-n'hi-do. Amb el seu primer gran hit, això es diu De Colors.

Ja fa uns anyets que ha baixat força el suflé, la fama dels The Chainsmokers, aquesta parella de Nova York, aquesta cançó al Closer amb Halsey. Però no per això han baixat el seu caché. De fet, encara són un dels DJs més ben pagats. Per cada bolo, atenció, es calcula, s'estima, no és del tot oficial, però entre els 600.000 euros i els 900.000 per bolo. Potser per això no els trobem massa per aquí des de fa anys. Van més per Estats Units, per Emirats Àrabs, per Índia, fins i tot, veig aquí. En fi, baixem una mica el caché, però no pas la història i el bon rotllo d'una carrera tan consolidada dels Buhos, estimadíssims, una de les darreres amb Banda Neon i Mon DJ a RAC 105.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

veu de Jenny, el fitxatge, que va catapultar aquesta cançó a la fama amb els Tame Impala al capdavant. I va, precisament, missatge pels Dràcules i les Dràcules de RAC 105, és a dir, els amants de la nit, que d'aquí una estona marxo, però avui no hi ha excepció. Avui torno a partir de les 9 pels amants de la música dance i del so Remember amb cançons com la que et presento de seguida. Va, petit tastet d'un dels grans clàssics de finals dels 2000. Una cançó que va canviar la història segurament de la música electrònica i va donar pas al moviment EDM. El protagonista, doncs no podia ser un altre. David Guetta, recentment l'han tornat a anomenar el millor DJ del món, però com et dic, l'any 2009 ens regalava aquesta amb Kelly Rowland. A RAC 105, un clàssic més. When Love Takes Over, som-hi!

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Anar a la platgeta ja difícil. Avui el dia acompanya una mica més que els últims, però déu-n'hi-do la fresqueta amb la que ens hem llevat. En fi, stay home, els detalls. I la platja, per fer camí de les 5. Per cert, recordo, jo ara marxo, s'hi posa de nou l'Enric Fora amb un nou ja tardes. I a les 9, d'aquí 4 hores, se'n tornem-hi a edició, evidentment, pels amants del dance i de la música electrònica, del ritme de la nit. Petit tastet per acomiadar-me amb Alexandra Stan i el mític Mister Saxo Beat del 2008, ara sí amb la romanesa. Us dic adéu, salutacions d'Electronuguet. Ja pots començar a enviar missatges al 608-7171-41. Enric, preparat o no?
1: Sempre!

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
2: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric... Perdó, eh?
4: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
5: Ei, com...

0: Déu-n'hi-do, eh? Com comencem avui? Bona història de la Miley, sí, la nova, eh? Bass Persuade. Així hem volgut començar, doncs, nova hora i nova edició d'aquest programa del Ja Tardes. Vinga, va, ole, ole! Ai, mare. En fi, ja saps, juntets fins a les 9.
1: Enric.
0: Què passa? Què? Digue'm, digue'm.
1: Divendres.
0: Sí, sí, és divendres. Va, fa una por, aquest home. Una por. Sí, sí, divendres, i a més, en aquest programa que sempre la liem parda...
2: Enric Font,
0: sí,
2: que mola mullar. Enric Font, que mola mullar.
0: I al tanto, perquè avui tenim un programa d'aquells brutals. Sí, sí, sí. Va, anem a repassar... És que estem massa engrescats, jo crec. Sí, sí, sí. Anem a repassar cosetes que tenim avui, perquè en tenim moltíssimes. Tanto perquè de seguida obrirem tema del dia, a més, amb un megaconcurs. Sí, d'aquells xulos... On avui jo crec que el regal t'agradarà, eh? Ja veuràs. Sí, sí, sí. No sé per què, ja m'ho penso. També Rous Musical, batalla de cançons, com cada tarda, enfrontant tres... Tres una mica Remember... Ara, són One Hit Wonders. Ahí lo dejo. I a més, la versió del dia i tots els teus comentaris que pots enviar ja mateix, si vols, al WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
3: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Molt bé. Va, i recorda que em pots explicar també cosetes del cap de setmana, que som així de tafaners.
1: Sí.
0: T'agrada saber les teves coses. Què faràs? Tens algun pla? Ah, diuen que no ha de ploure, vull dir que això... mola, mola. Va, anem-hi de cada barraca, perquè com tenim tantes coses, anem-hi. Va, ara. Va, que arriba per aquí el so dels Figaflaues, una d'aquestes que també és com un himne d'aquesta casa, eh? Solucions i no problemes, és el que volem. Mama.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos!

0: I abans d'arribar a casa...
1: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant.

0: Déu-n'hi-do com està Shakira! Està a tope, eh? A tope. De moment, mira, tenim cançons com aquesta, que és la més recent que ens porta la colombiana, en aquest cas amb Maluma, amb una mica d'agua, agua.
1: Agua!
0: Exacte.
1: Agua!
0: Sí, com el mestre, eh? Maestro, agua! En fi, que Shakira avui és notícia també, clar, va sortir ahir amb el Broccano. I escolta'm, que va confessar això, que parla més català a Miami que a Catalunya. Sí, ho fa servir perquè no l'entenguin, eh? És una cosa que dius, bueno, vale d'acuerdi, eh? És que, en fi... Barre, uns 16 minutets que passen de les 5, aquí el Getardes. Anem-hi de cara, anem al tema del dia. Anem de cara a barraca, eh? Perquè avui ja sabem que és el Dia Mundial de l'Ou. Sí, sí, sí. I el Dia Mundial del Correu. Però no parlarem d'això. Parlarem, atenció, de compres.

0: M'explicaré. L'altre dia em vaig trobar amb una llista, al tant d'una llista ben curiosa, eh? 22 objectes més inútils que la gent rica pot arribar a comprar. Escolta, sí. Clar, per exemple, imagina't, comprar-te un banyador que val 400 euros i que no puguis ni banyar perquè no es pot mullar. Ja dius, per què? Doncs sí, existeix. Un clip d'aquests, un clip per ajuntar els papers, saps? Per tenir-los allà. Doncs un clip de la marca Prada de 185 euros.
1: Gravíssim.
0: Sí, és que... Gravíssim. O no sé, un sofà d'hipopòtam que val una pasta. O unes bossetes d'aquelles de te, però que estan fetes de diamants. Ja dius, per què? Cal això, de diamants, sí? Nosaltres, evidentment, no arribarem a aquests nivells. Ara, el que pots comprar a les botigues aquestes de tot a 100, que ja no és tot a 100, ara és tot a un euro, no? No ho sé. Que és una cadireta pel mòbil. Que pots comprar això, que dius, cal? No. Però va, que avui parlarem de compres, però compres no inútils, sinó d'aquestes que ens agraden. D'aquestes que dius, és que ho necessito. Sí, i avui aquí al Getardes volem saber quina és l'última cosa que t'has comprat, per petita que sigui, o alguna cosa, o si més no, o més important encara, què tens pensat comprar-te en un futur? Però que sigui verídic, eh? No, compraré una mansió. No, home, no. Un Ferrari? Tampoc. Que poder sí, si tens calés, escolta. Doncs va, volem saber quina és l'última cosa que t'has comprat, o si més no, quina tens planejada comprar-te recentment. I com sempre, pots participar a través del WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I atenció, perquè avui el regal s'ho val, i mai millor dit, eh? Sí, sí. Va tot relacionat, ja veuràs. Però és que abans t'has d'explicar cosetes. Espera't, que l'ordinador a vegades va i a vegades no. I ara crec que no. És que el que no em passa a mi... Ara, és que t'has d'explicar que no pots perdre la Festa del Comerç Local a Catalunya! Al tanto, perquè encara hi ets a temps de gaudir de la comerciada! Sí! Fins al proper dilluns, viviu el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya! I avui al tanto, perquè això ho celebrarem regalant un val de 200 euros! Fot-li ara, això. Ara! Ole! 200 euros perquè puguis bescanviar qualsevol dels establiments de la comerciada. Què et sembla? Mola, no? Home, 200 aurets. Està molt bé, que no són aurets, són aurassos. Si toca això... Sí, toca. Va, recorda que fins dilluns 12 d'octubre pots gaudir de la comerciada a la Festa del Comerç. És la Festa del Comerç Locals de Catalunya. Pots descobrir-ho tot i més informació a la comerciada.cat. Recorda, comerciada.cat. Avui 200 euros que poden ser per tu. Si participes i m'expliques, doncs això, el que comentàvem. Quina és l'última cosa que t'has comprat, sigui inútil o no? O si més no, quina tens pensada comprar-te? Que podem aquests 200 eurets t'aniran bé, eh? Ole! En fi, si és que... Mira, ara que sona Noques Grasses, que hem rebut un missatge per aquí, anem a escoltar-lo, aviam què passa, aviam què diuen. Hola!
3: Per molts anys, ja som totes al cotxe, anant cap al concert d'Oques Grasses.
4: Home. Per celebrar els teus 45.
0: Què dius? Què ets? Ai, espera, tornem-hi, va. Som-hi. És que se m'ha penjat l'ordinador. És que... Aviam, ara. Nuri!
3: Per molts anys, som totes al cotxe, sí, anant cap al concert d'Oques Grasses.
4: Uh-huh. Per celebrar els teus 45.
0: Ara.
4: Ets la nostra papallona preferida. Saps que estem preparades per donar-ho tot?
3: Sí. Vinga, Enric Font, posa'ns Inevitable d'Oques Grasses per començar a preparar-nos per aquesta nit.
0: Olé! La Nuri fa anys avui! No ens ho traiem del cap. I ho celebraran allà al concert d'Oques. Quina enveja, Doncs escolta'm, per molts anys, que m'agrada que celebreu l'aniversari amb nosaltres. En una soneta repassarem aquests missatges. Avui pots guanyar calarons, eh? Sí, no, no, monedes no. Que són 200 euros, eh? Sí, sí. Va, anem amb més, que arriba per aquí Mohombi. Anem a recuperar aquesta...

0: música.
1: RAC 105.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
5: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
6: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15es jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
9: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40a diada de l'arcejat.
8: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
9: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
8: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què?
12: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
13: Citroën.
12: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
14: Escoltes tots els èxits de la música.
15: No podràs canviar d'emissora.
16: Ja tardes.
17: Amb l'Enric Font.
18: És guapo i ben plantat.
19: És gravíssim.

0: Joe Carey, d'aquestes que ens agrada, evidentment.
1: Oh, me gusta.
0: A mi també. Vinga, re, pràcticament 6:15. Aquí estem al Jatardes.
2: Hola, què passa?
0: Va, que avui tenim mega concurs. Avui, home, tanto perquè pots guanyar 200 euros amb un val de la Comerciada. Et pots bescanviar qualsevol dels establiments que participen en aquesta festa, perquè és una festa.
1: Festa.
0: És una festa. Va, simplement m'has d'explicar, doncs, això, que... què és l'última cosa que t'has comprat, o, si més no, què tens pensat comprar-te. Ah, és curiós, eh? Doncs vinga, va, fot-li.
3: 608-717-141.
0: Àudios al WhatsApp, com aquest. Mira, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric Font, sóc el Conrad.
1: I la Mariona.
4: I t'escoltem des del cotxe.
0: Ah,
4: i vull dir que el pròxim objectiu és comprar-me el 4 de novembre el nou Lego de Bola de Drac, que l'estic esperant amb molta il·lusió. I espero que la meva parella no m'estiri els cabells.
5: Ai.
1: Jo vull l'estrella de la mort de Star Wars.
0: Com?
4: Va, això ja ho parlarem, Apa, gràcies. Adéu.
0: Ostres, això del Lego de Bola de Drac m'agrada. És que ho he vist que faran una edició de Bola de Drac. I jo, com a bon friki que sóc, això m'agrada, això sí. I Star Wars, bueno, també. L'estrella de la mort. Quin perill. Va, anem amb més. Que avui m'agrada el tema del dia. Avui està guai. Sí, està curiós. Mira, hola.
6: Hola, Enric Font. Hey. Sóc en Quique, el xofer. Bueno, escolta, doncs jo tinc previst comprar-me...
0: Què?
6: Un trípode d'aquests per fer paelles, perquè m'encanta els diumenges fer paella i que vingui gent a casa. I, bueno, i aquest és el pròxim... la pròxima compra que haig de fer.
0: Molt bé, una paella. Doncs
6: vinga, esteu invitats. Vinga, una abraçada.
0: Gràcies. Adéu. Ojo, que truquen! T'estaven trucant, saps? En fi, doncs un trípode per fer paelles, que és... És curiós, si més no. Sí. Ja ens hi convidaràs un dijous, això sí, clar, perquè és el dijous a paella. Va més, hola!
7: Bona tarda, Enric Font, què tal? Jo l'únic que necessito, entre cometes, ara...
0: Aviam,
7: és un telèfon mòbil nou, perquè el renting que tinc del meu ara acaba.
0: Sí.
7: I probablement m'acabi comprant el nou iPhone 18. Soc d'iPhone i sí, ja. No hi ha... una altra manera.
0: Home,
7: vull dir que el necessitaré d'aquí un mes i ja puc anar estalviant, perquè em sembla que barato no serà.
0: No, jo crec
7: o
0: que no.
7: O tornar a fer un altre renting. Vull dir que ja ho veurem.
0: Sí.
7: Així que res, bona tarda, gràcies pel programa, com sempre.
0: A tu.
7: I ànims, que ja és divendres.
0: No, ànims a tu, que has d'estalviar molt. Perquè, ojo, això ja se'n van a 1000 i pico, 1.300 o no sé quan, Vull dir que... ja pots estalviant, ja. Jo crec que et tornaràs a fer un renting. No sé per què, No sé per què. Ostres, jo que tinc el renting de cotxe, només em faltaria ara el mòbil. Més, l'últim d'aquesta tongada. Hola!
8: Hola, sóc la Núria.
0: Hello.
1: I jo sóc la Queralt, i som de Tarragona.
0: Molt bé.
8: Doncs mira, aquesta tarda hem comprat el nom de l'empresa que vol posar el meu marit. És a dir, aquesta tarda hem comprat un nom.
1: I sisplau, Enric, pots posar la cançó de Titanium?
0: Oh,
8: adéu!
0: Doncs molt bé, m'agrada avui, Ja saps que tu també pots participar per optar en aquest val de 200 euros, que es diu aviat. 200 euros!
8: És gravíssim!
0: Doncs 200 euros que poden ser per tu per bescanviar qualsevol establiment que participi a la Comerciada. Recorda, la festa del comerç local de Catalunya. Doncs va, dit i fet, anem amb aquesta història que sempre ens engresca, sempre ens carrega les piles i que sempre es motiva, evidentment. Sona David Guetta, al costat de Sia, la primera col·laboració que van fer junts, que s'anomena Titanium, i sona així de bé. Va, fot-li! Oh!

0: nosaltres envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, mos mogollón.
3: Enric!
4: Que ja tardes.
3: Enric Font, ets l'home orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
5: Hello, Enric.
6: Ets un superman de la ràdio.
7: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
8: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
9: Vamos ahí.
10: El ja tardes amb l'Enric Font.
11: Que mal és un mogollón.
12: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?
13: Em torno boja!

0: Igual, igual.
1: Ho fem igual. Adela, in LA. No sé ni què he dit.
2: And the morning hour. Eh?
1: Igual, igual. Va, arribem 16 minuts i arribarem a les 6. Avui aquí al Getardes estem molt engrescats i esverats. Sí, però bé, és el divendres, eh? Divendres és el que té. I molts de vosaltres teniu, eh? Un pont ben llarg. Escolta. I les penques. Va, arribats a aquestes hores, anem encetant la batalla de cançons d'avui.
3: El roast musical del Getardes.
0: Round 1. Fight!
1: Va, que com últimament ja és habitual, potser massa i tot, farem un viatge en el temps, directes cap als 90, sí? Clar, aquella dècada ens va deixar autèntics himnes. Però també artistes que van aconseguir una cosa molt difícil, eh? Fer una cançó tan gran, tan coneguda i tan impossible d'obrir.

0: M'encanta. Una cançó que va convertir... Bé, es va convertir en un himne mundial. La poses i ja és impossible no acabar cantant-la. Són els Chumba Wamba, tu. És el tap thumping, no? Tap thumping. Si és la que t'agrada, m'ho pots explicar amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes una dolceta, com és la número 2. O mort! Una de les bones propostes pop ens trobàvem als 90. Una cançó que ens va descobrir a Natal Imbruglia. Ho he dit bé, no? Imbruglia. Imbruglia. Sempre em costa. Doncs va aconseguir amb aquest Torn que fos una d'aquelles cançons recordades i estimades a la vegada, eh? Torn! L'opció número 2, que també la pots votar, sí. Anem amb l'última, la més animada, potser. Va, anem amb l'opció número 3. A little bit of my life, a little bit of my life, a little bit. Això també és BBC, eh? Bodes, batejos, comunió. És a Lou Vega. Va convertir aquest Mambo, Mambo number 5, una autèntica bogeria mundial. Una cançó que va sonar, però absolutament a tot arreu. I encara sona, eh? Sí. Doncs tres cançons, tres himnes, i tu decideixes quina és la millor.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! Va, recorda, tenim tres cançons. Quina tries? Quina salvaries dels 90, eh? El Watkin Wonder... Avui estic... Entre l'encostipat i que és divendres i se me'n va al cap. Quin One Hit Wonder quedes per recordar els 90? Doncs vinga. Va, recorda, opció número 1 amb el Chumba Wamba i el seu Tap Thumping. Opció número 2 amb la Natalie Imbruglia i el seu Torn. Opció número 3, l'última amb Lou Vega, Mambo number 5. Recorda que al final del programa sabrem totes les votacions. Bé, descobrirem quina guanya amb el veredicte, així que tria la teva. Va, anem amb més. Ai, quin dia, tu. El Gerard ho està flipant. Per cert, Gerard, que no t'he dit res, home. Gerard Clarasó, el nostre estudiant en pràctiques que està aquí aquests dies. Bé, estarà uns mesos. Estàs 4 mesos, no? Et cansaràs de mi, ja veuràs. En fi. Va, anem amb més. Arriba Teddy Swims amb el seu Lose Control. Lose Control.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
2: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
1: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
3: Última oportunitat per veure Hangar 52 del mag Junque.
4: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
5: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
4: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
5: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
4: Càmpings Tarragona, unique camping destination.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: No podrás cambiar de emisora.
1: No podrás cambiar de emisora.
0: Aquest és el so.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Si vols ser la compra bé, estan a carrer.
4: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
5: Marta, vine'm a buscar.
6: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
5: No sé com va el Google Maps, sí.
6: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Recordes el teu primer Corsa?
9: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
8: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
10: Ja tardes.
11: Ja res. Ràdio en estat pur.
10: Amb l'Enric Font.
11: Ja. RAC 105.

0: És una d'aquestes propostes que sempre també ens motiven d'allò més. El so d'Ariana Grande amb Z, recuperant el seu Break Free. A mi m'agrada.
1: Que gusta.
0: Que gusta. Vinga, re. Ui, que és tardíssim, escolta.
2: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Sí, sí, mira que tenim, tenim notes de veu per repassar, eh? Oi, oi, oi. Va, anirem de cara, eh? De cara. Anem-hi ràpid, ràpid, tu. Va, recorda que busquem l'última cosa que t'has comprat, o si més no, quina t'estàs plantejant comprar. I avui, al tanto, perquè podràs guanyar 200 euros, un val de 200 euros, per bescanviar qualsevol dels establiments que participen a la comerciada. Està xulo, eh? Està xulo.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ja et vaig explicar que avui... Avui t'agradaria la cosa. Aviam per aquí, mira, hola.
4: Hola, Enric Font, som l'Estep.
5: La Leire.
6: I la Laia. Ah.
4: Doncs mira, ara mateix l'últim que els he comprat és roba per elles, roba d'hivern. Ah, perquè clar, de l'any passat ens va tot gairebé petit. Així que un xec d'aquests de la comerciada ens aniria perfecte per renovar l'armari d'aquestes nenes que creixen massa ràpid. Un petonet.
0: Igualment.
5: Adéu, un petonet.
4: Espera, que et volen demanar una cançó.
0: Digues, digues.
5: Em podries ficar la cançó
0: Quina?
5: El golpito de Quevedo?
0: Oh, oh, oh.
4: Gràcies, bon cap de setmana.
0: Ai, a tu, a tu. Oita, m'encanta perquè acaben d'escriure aquí Enric Codina. Com que Enric Codina? O Ernest Codina o Enric Font, eh? Aquí no fem barreges, sisplau. Enric Codina. Fuerte. En fi, 608-71-71. Mira, va, anem amb més. Com aquest, mira, hola.
7: Enric Font, bona tarda. Hola. Soc en Sergi i truco des dels hostalets de Balenyà.
0: Molt bé.
7: Escolta'm, Enric.
0: Digue'm.
7: Enric, què? Jo necessito aquest premi, Enric.
0: Per què?
7: Jo el que estic a punt de comprar...
0: Gravíssim.
7: I molta gent m'entendrà, Enric.
0: Ai, què,
7: estic
0: què?
7: A punt de comprar mig quilo de tomàquets per sopar aquesta nit, Enric. Oh, és que sí. Estic amb desvisc una mica pels tomàquets. Una mica de tomàquet per avui, Enric. Vull sopar tomàquets, tu. Sí. Vinga, salutacions per tothom.
0: Ànims.
7: I bona tomacada per
0: bona
7: tots.
0: Bona tomacada, sí. Ànims comprant tomàquets, que està pobre. Doncs mira, parlant de tomàquets, saps on els podries comprar? A l'Aldi, clar, per fi tens excusa, sí? Tens excusa per menjar alguna cosa especial aquesta nit? Doncs això és perquè els productes special d'Aldi ara tenen premi. Pots guanyar la compra gratis a l'Aldi durant un any. Sí, sí, un any.
2: És gravíssim.
0: Gravíssim. Només has de trobar una de les targetes daurades que hi ha, eh? Així de clar. Hi ha targetes daurades amagades dins dels seus packs, així que ja tardes! Passa per Aldi i tria el teu producte especial preferit. Si vols més info, ja saps, a aldi.es.
8: L'Enric Font presenta Ja tardes!
3: Ja tardes! A RAC 105.
9: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
10: No ho sé.
9: Fontaneda.
3: Sorpresa.
10: No. ¿De qué te dirías tú?
11: No ho sé.
12: Ay, pues fatal.

0: Ai, que bonic, tu. Ai, ai, ai. Bona història que ens porta Bruno Mars, que ahir va ser el seu aniversari, eh? Sí. Segur que ho va celebrar a tope, tu, escolta.
1: Ai, mare.
0: Ai, sí, ai, mare. Quin perill. Risk it all, vinga, va. Uns 7 minuts ja, eh? 7 minuts que passen de les 6, escolta.
2: Arreando, que estàs?
0: Sí, sí, està, avui sé. Anem tardíssim, tardíssim, tu, escolta. Com diríem per aquí.
3: És gravíssim.
0: Gravíssim. Va, que t'has d'explicar cosetes. Ja saps que no et pots perdre la Festa del Comerç Local de Catalunya. I encara tens a temps de gaudir de la comerciada. Fins al proper dilluns, viviu el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya, eh? Això és molt guai. I avui al tanto perquè ho celebrem regalant un val de 200 euros, que és una passada, això. Sí. Un val de 200 euros que pots bescanviar a qualsevol dels establiments de la comerciada. I recorda que fins dilluns 12 d'octubre pots gaudir de, doncs això, de la comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya. Si vols més info, doncs lacomerciada.cat, ja saps, lacomerciada.cat. I avui, doncs el que busquem, perquè puguis endur aquest val de 200 euros, és què és l'últim que t'has comprat, o si més no, què t'estàs plantejant comprar, Què necessites, aviam?
4: 608-7171-41.
0: Exacte. Aviam, que tenim molts missatges, però molts és una bogeria. Quan hi ha calés aquí, que m'entens, A veure, mira, hola. Espera, hola, hola.
5: Hola, bona tarda, Enric Font, que molt és mogollon.
0: Oi, sí.
5: Mira, som la Gemma, el Joel, la Lídia i la Sandra.
0: Quanta gent.
5: I anem de camí cap a Oques Grasses.
0: Oh!
5: Amb molta alegria.
0: Ja ho veig,
5: i il·lusió.
0: Oi, sí.
5: Escolta.
0: Digui'm.
5: Jo l'última compra que vaig fer tonta va ser com una cadireta petita per ficar el cap per anar a la platja.
0: Com?
5: Tot un euro, clar, al rec, que nosaltres en la meva colla sempre busquem les ofertes.
0: Ah, sí, sí.
5: Què ens podries ficar? Una cançó de Juan Magán.
0: Oh, i tant.
5: I si no pot ser Juan Magán, és que des de que el vam veure al festiuet estem in love. Podria ser La Nova de Ginestà, amb qui estaràs aquesta nit.
0: Que mola.
5: Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies a tu. Doncs saps quina posarem, Juan Magán?
6: Ayer la vi desde hace mucho tiempo. Y...
0: Ole, ole. És divendres, això es nota, eh? Sí. Ai, com anem avui. Va, foli, foli. Toma! Ai. Ai, sí, ai, sí. Va, tu també pots participar, recorda. Per cert, aquesta senyora, poc se'n parla, que ha comprat una cadireta pel cap, per anar a la platja. Saps allò, per recolzar el cap, suposo. Allò petit. Una cadireta, Aviam, va més, hola. Ui, hola.
7: Doncs mira, jo aquest cap de setmana vaig anar a comprar sí o sí.
0: Què?
7: Roba per anar a un casament.
0: Oi.
7: Perquè l'últim casament que vaig anar va ser abans de tenir els meus tres fills.
0: Sí.
7: I, evidentment, no hi entro a dins.
0: Oh.
7: I, bueno, justament pels tres nens ho anem deixant, i resulta que és el casament d'aquí dos caps de setmana. I si no m'ho trobo aquest cap de setmana... Ho he d'anar en pijama.
0: Oh.
7: O sigui que 200 euros m'irien estupendament.
0: Sí, clar.
7: Gràcies,
0: adéu-siau. Adéu-siau. Que vagi bé, doncs, el casament, i espero que trobis vestit. Va, 608-7171-41. Crec que teníem més per aquí, no? Sí, mira, hola.
8: Enric Font.
0: Hola,
8: sóc la Nuri.
0: Què tal?
8: Bona tarda.
0: Igualment.
8: Bueno, jo la meva pròxima compra és... una safata ben gran, però si pot ser un quilo o més, de canapés, però de canapés dels bons.
0: Ostres.
8: Perquè haig de fer un mano a mano amb una amiga meva amb xampany a todo taco, però els canapés, és el que haig de comprar jo, que són tan bons...
0: Ai, mare...
8: I em ve la boca aigua, Bueno, ja us ho explicaré quan me'ls hagi menjat. Però bueno, quantitat.
0: Sí.
8: Que em quedi tipa i bé.
0: Sí.
8: Vinga,
0: adéu. Adéu, vagi bé. Aviam si trobes els canapés i em diràs de què són. I bon profit, escolta, que clar que sí que... No, home, no! Ja se'ls ha fotut aquí, Canapés i el cava. Que no falti el cava, va, que corri. En fi, 608-7171, va, que avui tenim un mega regalàs, aquest val de 200 euros. Però vas canviar la comerciada. I simplement m'has d'explicar això, què tens previst comprar o què és l'última cosa que t'has comprat. Va, dit això, anem amb més. Moment de recuperar el so del Swedish House Mafia, Axwell, Angelo Ingrosso, els tres que formaven temes com aquest.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A Rec 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor música de tot el món la punxa l'Enric Font.

0: tardes, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia!
5: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: és la nova proposta que ens porta en Gorra Neta. Marta! A Google Maps! Home, que si no em perdo! Ai, Déu-n'hi-do-ret. Va, re, uns 7 minuts i arribarem a 2:15. Aquí el ja tardes. Anem-hi de cara perquè és tardíssim. No cal que m'ho digui. No cal que m'ho digui.
1: Vinga,
0: no,
1: Enric, que anem tard.
0: No, no cal que m'ho digui. Ja ho sé, ja ho sé, que anem tard. Va, anem-hi de cara i anem amb, la, amb una d'aquestes seccions. Què fem?
2: La versió del dia al ja tardes.
0: Vinga, va! Ja saps que en aquesta secció sempre aprofitem per recuperar un tema mític i descobrim i desengranem tot de versions de diferents estils. Avui al tanto perquè celebrem que just fa 13 anys, avui fa 13 anys, que el gran Avicii va enviar a les ràdios d'Austràlia, a Espanya no, però a Austràlia sí, el Hey Brother. Sí, el va enviar per promocionar-la abans de publicar-la, saps? I mira, avui ens ve de gust retre un bon homenatge a l'artista suec recuperant precisament aquesta cançó. Un tema que barreja folk, electrònica i bon rotllo amb tanta energia que et venen ganes d'abraçar tothom, eh? És una cosa, venga! Fins i tot aquell veí que no para de fer soroll, d'anar picant... A les tantes de la nit. També l'abraçaries, home! El bon rotllo que dona això. Doncs una cançó amb un èxit de fama mundial com aquest. Evidentment, existeixen un munt de versions. Mira, i volem destacar covers, com per exemple aquest. Ben intens i en acústic. Aquelles que enamoren, eh? Que diuen, oi, és bonic, escolta. Oh, va feliç. Però també n'hi han versions com, per exemple, aquesta bossa nova, així com relaxant. Jo crec que és... Mira, aquesta és perfecta per anar, no sé, per fer-te un... Aquells dies que vas estressat, saps? Doncs et fas una dutxa amb això. Oh, ol, saps? Oh. És brutal. Vaja, al tanto, aquesta versió... Evidentment, en tenim de country. Ara! Sí, senyor! Yeah! Vaya, el imperioso també. Sí, m'encanta, eh? Estem al Far West ja. I aquesta flipareu amb aquesta. Tota feta a capella, eh? Tot amb la veu, eh? Fins i tot el ritme. Mira. Ara fan la pujada i veuràs. Mira. Home. Tot és amb la veu, eh? És una passada. En fi, també no ens oblidem, evidentment, de versions potents com aquesta Heavy. Toma. Que mola? I si us agrada la canya, també en tenim d'aquest techno així com revolucionat. Oh! Bogeria! Però va, anem-hi de cara. La versió del dia d'avui és una així com dolceta, amb essència entre deep i tropical house, ja veuràs. Hey, brother. The Hey Brother.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
5: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: Bona-le! Sempre bona!
7: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu, desvergonyit i ple d'actitud.
8: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
7: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
9: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La casa dels teus artistes.
0: Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
11: És viernes i el cuerpo lo sabe.

0: brutal, eh? Aquesta cançó que m'heu demanat moltíssim avui. La nova del Gina està amb Nil Moliner. Amb qui estaràs? De fet, jo crec que és la més demanada actualment, eh? Sí, sí, que mola, mola. Mola molt. Vinga, re, uns 4 minuts que passen de 2 quarts. Aquí seguim, al Ja Tardes. Moment de... esbrinar com portem la batalla d'avui, vinga.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Foli, foli. Home! Quac, quac, quac, quac, quac, quac. Va, que avui, mira, tornem a viatjar als 90, però en aquest cas d'una manera diferent. Avui busquem el millor One Hit Wonder. Sí! Aquells artistes que van triomfar només amb una cançó, que és la que coneixes de sobres, saps? Aquella cançó que ho va patar tant que encara ens la sabem de memòria a dia d'avui. Mira que ja té uns anyets, però bé. Però no te'n recordes, o sigui, no saps ja res de, ni de l'artista, ni del grup, ni res. I així que enfrontem aquestes 3 cançons i, com sempre, tu decideixes quina és la millor a través del WhatsApp, amb un àudio. Així que ja saps, agafa el telèfon, obre l'aplicació i digue'm quina és la teva preferida. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Jo sé que és un autèntic himne, eh? Una d'aquelles cançons que no necessiten presentació, i és que quan arriben els primers crits, ja tothom cantant-la, eh? Tap Thumping és el so del Chumbawamba, ja saps que pots votar-la, és la teva preferida, a través del WhatsApp. O potser prefereixes una més dolceta, que és l'opció número 2. Home! Una balada pop que es va convertir en un dels grans hits de finals dels 90 i que encara avui té aquella capacitat de fer-nos cantar-la com si fóssim, doncs, en el 97. És Natalie Imbruglia i aquest Torn. També la pots votar, evidentment. I va, anem amb l'última. Una així també mogudeta. Opció número 3. Que també ha revolucionat les pistes de ball de mig planeta, això, eh? Jo crec que no cal dir res més. Bé, una cançó que va convertir Lou Vega en una estrella mundial només amb aquesta cançó, eh? Mambo number 5. Va, ja saps, ara toca tu.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara, ja tardes. Aviam. Aviam, anem per aquí. És que tenim tants missatges, però tants. Mira, hola.
3: Hola, bona tarda. Hey. Soc l'Anna de Terrassa.
0: Hola,
3: i
0: Anna.
3: Jo voto per la primera, el Chumbawamba.
0: Home.
3: Que em porta molt bons records.
0: Sí.
3: Apa, felicitats pel programa.
0: Mira, vot per l'opció número 1. Aquesta l'hem cridat, eh? L'hem cantat també a tope. Mira més, hola.
4: Bona tarda, Enric.
0: Hey.
4: T'estic escoltant amb la batalla de cançons i sense discussió la 2, la Natalie Imbruglia. Sempre ha sigut una de les meves cançons preferides,
0: que
4: és un cover,
0: sí,
4: no és l'original.
0: Sí, senyora.
4: I a més n'hi ha covers del cover.
0: Exacte.
4: Bé, aquest... són molt, molt, molt, molt xules, també.
0: Sí, sí.
4: Així que el meu vot és per la 2.
0: Mira, de fet, aquesta és un cover del cover, eh? L'original, l'original de totes, és aquesta. No sé quin idioma és, suec, ara no ho recordo. Mira. Això és del 93. Curiositats, mira, que m'agrada. Aquest programa ho fem així. Va, més vots, mira, hola.
5: Hola, estem aquí al cotxe, parats a la caravana.
0: Ai, ànim.
5: I com a família hem decidit que votem a...
0: Qui?
5: Mambo number 5.
0: La cosa està repartida, eh? Ja ho veus. Falta el teu vot, clar, si és que...
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. Va, recorda que al final del programa resoldrem aquesta batalla amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que vinga, digues la teva.
2: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
6: Enric Font, el teu afterwork.
2: Per què no puguis canviar d'emissora?
0: Exacte. Ai, quin dia, tu. Va, anem amb més. Propostes de les més recents que ens porten les Cat's Eye estan triomfant amb això que s'anomena Animal.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

0: per ballar, per donar-ho tot i que, a més, triomfa, eh? El so de Hugh Gale amb el seu Jamaican. Bam, bam, bam, bam. I mira que me la demaneu, eh? També, sí. Sí, sí, que me la demaneu. Va, re. Ui, que és tardíssim, però avui anem però tard, tard. Però
1: és ai, Déu
0: gravíssim.
1: Meu.
0: Va, en 12 minuts, arribarem a les 7. Anem ràpid cap al WhatsApp, que tenim molts missatges. Com es nota que avui regalem, eh? Un val de 200 euros per anar a la comerciada, per gastar-los. Això mola, eh? Regalar calé i, a més, quan no esteu, encara és millor. Aviam, mira.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Sí, avui busquem l'última cosa que t'has comprat, o si més no, la que tens ganes de comprar-te. Aviam, mira, hola.
3: Bona tarda, Enric.
0: Ei.
3: Soc l'Ester, de Corbera de Llobregat.
0: Hola, Ester.
3: Doncs mira, jo recentment no m'he comprat res. He estat fent una miqueta de calaix.
0: Ah, ben fet.
3: Perquè la setmana que ve baixo a... Bueno, soc de les afores de Barcelona. Baixaré a Barcelona, a la botiga del Barça.
0: Epa!
3: Que tinc pensat comprar una samarreta del Barça pel meu fill, que dimarts és el seu aniversari.
0: Ojo! Ojo!
3: Un petonet i una passada ben forta.
0: Espero que no escoltis. Perquè si no ja no serà sorpresa, eh, aquest regal. Si no, com diríem per aquí.
1: És gravíssim.
0: Ara, aviam, va, més. I jo ja m'he perdut. Tenim tants missatges, però tants. Aviam, per aquí, hola.
4: Hola, bona tarda. Mira, jo que tinc pensat comprar-me properament és una mountain bike.
0: Ojo!
4: Per poder-me moure pel poble.
0: Sí.
4: Ja, que és un poble petit, però... Em convé així ens faré una mica d'exercici. Vinga, des de Santa Maria de Gló, salutacions.
0: Adéu-siau, adéu-siau. Molt bé, per la bici, amunt i avall, amb la mountain bike. Mountain bike. Aviam, més
5: hola. Hola, Enric, molt bona tarda.
0: Hola.
5: Soc la Montse de Sant Miquel de Balanyà. Mira, jo l'últim que he comprat, perquè ara estic aquí a Vic, i em venia molt de gust, són castanyes. Llàstima que no em pots... que no te'n puc passar unes quantes. Va, perquè si no, et convidaria també a menjar castanyes.
0: Ah, mira!
5: Va, a veure si entro en el sorteig. Vale, guapos?
0: Aviam.
5: Moltes felicitats pel programa. Petons, bon cap de setmana, que és un cap de setmana llarg.
0: Sí,
5: vinga,
0: sí,
5: adéu.
0: Qui el tingui, el cap de setmana llarg, que jo estaré aquí, eh? Els tres dies, els tres. Ai, sí. Ara, que convidar-te a unes castanyes, si toquen aquests 200 euros... Ja podries, ja. Que no, agraït sempre, eh? En fi, va, 608-71-741. En una estoneta repassarem més, que anem tardíssim, però tardíssim enlloc, que dius, hol. Però és que t'has d'explicar coses ben xules. Sí, perquè torna la gira 105, que fa l'última parada en un lloc molt especial, la Seu d'Urgell. Sí. El dissabte 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb l'Ernest Codina, del Matina Codina. Sabiéndolo.

0: parla un servidor, l'Enric Font. Toma! A partir de les 11 de la nit, la plaça dels Oms vibrarà amb les millors cançons de RAC 105, així que no t'ho perdis. 17 d'octubre, Gira 105, la festa de les festes de la Seu d'Urgell, en el marc de la Fira Sant Armengol. Una festa organitzada per la cadena Pirinaica. No t'ho perdis.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Dormir en un hotel a Espanya costa avui un 67% més que fa 10 anys.
5: Per començar, la mampara de la dutxa d'un hotel de 5 estrelles ha de tapar la totalitat de la dutxa.
6: Sí.
5: Si quan surto de la dutxa sembla que hagi vingut del Waterworld de Lloret sense canviar-me la roba, no és una dutxa digna d'un hotel de 5
7: sabeu
5: estrelles.
7: Dutxar,
5: tota la raó.
7: Què?
5: Sabeu per què la lio? Okay. Perquè trigues més de 10 minuts en saber com funciona la punyetera dutxa.
7: Oh!
5: No poden estandarditzar les aixetes.
7: Això és.
5: Perquè no hagis... Comencen a sortir xorros.
7: O no, fred calent.
5: I si em dones un gel que giro el paquet i posa gel i xampú. A veure un moment.
7: Ui.
5: O m'estan estafant al súper quan he de comprar les dues coses per separat. O tu m'estàs estafant com a hotel. O és que tu rentes la roba amb lleixiu d'aquest de rentar terra.
7: A mi no gusta el condicione.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
8: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
9: Ai, que ràpid passen les coses bones.
10: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
9: O els 10 dies Nissan...
10: Com?
9: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
11: Bona!
12: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
13: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
12: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
13: Amb el suport del Departament de Cultura.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Peugeot. Ep, tu!
16: Sí!
17: Ja tardes.
18: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
19: Si bé tu vols passar...
20: Sí, claro.
19: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
20: Ah!
21: Doncs sí.
22: Les autoritats sanitàries...

0: ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollon.
3: Però això què és?
4: Ai, no ho sé.
3: Comencem forts.
5: Està rient.
6: No, no.
7: Madre mía.
8: Oi, està tot fatal, eh?
9: Oh, molt.

0: una bona proposta d'aquelles elegants que sempre venen de gust a escoltar. El so de Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Sí, no cantaré més. Us ho prometo. No s'ho creu ningú. En fi, va, re, uns 4 minuts que passen de les 7 de la tarda. Portem un dia que tela.
1: Ai, Déu
0: sí,
1: meu.
0: Déu meu. Però bé, per això estem, aquí, ja tardes. Va, que t'has d'explicar coses xules i és que ja saps que no et pots perdre la Festa del Comerç Local de Catalunya. No te la pots perdre! Encara teniu temps per gaudir de la comerciada! Fins al proper dilluns pots viure el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. I el tanto perquè avui ho celebrem regalant un val de 200 euros que pots bescanviar a qualsevol dels establiments de la comerciada. Simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp i a explicar-me doncs, què és l'últim que t'has comprat o, si més no, què tens planejat comprar-te. Mira, sí. Ja saps, àudio al WhatsApp.
2: 608-717-141.
0: Sí. I recorda que fins dilluns 12 d'octubre pots gaudir de la comerciada. La Festa del Comerç Local de Catalunya. Ho pots descobrir tot. I si vols més info, a lacomerciada.cat, Comerciada.cat. Va, anem a escoltar missatges, àudios, de tot. És que tenim de tot. Aviam, és que jo ja m'he perdut. Estem saturadets, Mira, hola!
3: Hola, bona tarda.
0: Ai.
3: Aviam, nosaltres som del Vallès Oriental, concretament de Vilanova del Vallès, on aquesta setmana han hagut aquestes pluges torrencials tan fortes.
0: Jo sóc d'allà, també.
3: Llavors, han hagut dies que hem estat sense llum. I això es fa durillo perquè estem acostumats avui en dia a tenir la llum.
0: Sí, normal.
3: Llavors, nosaltres l'última compra que hem fet ha sigut un generador elèctric de benzina.
0: Ostres.
3: Perquè no ens torni a passar mai més. Per carregar els mòbils, per les neveres.
0: Sí,
3: és que avui en dia estem molt ben acostumats.
0: Sí, bueno, clar.
3: I res, i ara que feies el programa dedicat a això, dic, ai, mira, sembla fet especialment per nosaltres, perquè ha sigut una gran despesa.
0: Ai.
3: I a veure si ho podien compensar amb aquest val.
0: Ai.
3: Apa, que tingueu molt bona tarda. Ai,
0: digue'm.
3: I Enric, a veure si em podries posar la cançó de Ginestar amb el Nil Moliner, que m'agrada moltíssim.
0: Està molt xula.
3: Apa, bona tarda.
0: Adéu.
3: I bon cap de setmana llarg.
0: De fet, ja ha sonat, però... Ah, un trosset, que ens agrada. Sí o no?
3: Oh, i tant.
0: Oh, i tant.

0: Ara, jo et recomano, ja que em dius això de, del generador i tal, que et que compris un estabilitzador, perquè si no em petarà tot. T'ho dic perquè ho sé.
1: Curant les teves penes.
0: 608-7-1-7-4-1. Mira, més coses. Hola.
2: Hola, hola, en Rifon. L'últim que m'he comprat ha sigut una nevera. Oh. O sigui que m'anirien molt bé els diners per poder omplir-la.
0: Ah, mira, a mi també. Per poder omplir-la. Està bé, 608-7-1-7-4-1. Aviam més per aquí. Hola.
3: Hola, en Rifon. Soc Maria de Sabadell. L'última compra que vaig fer van ser unes sabatilles per entrenar. Oh. I el del cap de setmana, sí, en principi no tinc més plans que entrenar i estudiar, que tinc aviat un examen molt important. Oh. Si és que puc, perquè no sé què em passa últimament, si és el temps o què, però tinc com un ronron que no puc ni estudiar, no em concentro. Per tant, tant de bo que entrin al sorteig. Ai. I que posis una cançó, sisplau, això sí que t'ho demano, a la teva elecció, la que tu vegis, que avui és divendres o les tendres.
0: Ara!
3: Un petonàs! Adéu!
0: Igualment, adéu! I ànims amb l'estudi. Ai, aviam si solucionem el tema, eh? Va, 608-7-1-7-4-1. Tenim més, no? Sí, això és no parar. Hola.
4: Hola, Enric, sóc la Regina de Lleida.
0: Hola, Regina.
4: Necessito una aspiradora, si us plau.
0: Per què?
4: Vaig adoptar un gat de carrer que estava malaltet.
0: Ai, pobret.
4: I resulta que s'ha recuperat. Estem molt feliços, però deixa pèl per tot arreu. Necessito una aspiradora. I la meva família tenen prohibit regalar-me coses de cuina, de casa i així. Per tant, ningú m'ho regalarà. Hora de comprar jo.
0: Ah, clar.
4: Moltes gràcies per tot, pel programa i per alegrar-nos les tardes.
0: Ai, gràcies.
4: Ciao. Ah,
0: ciao, Pascal. Ai, amb el gatet, eh? Sí, ai, miau. Mira, Michu, Michu, Michu. Ai, t'ha tornat a enfadar, eh? Jo crec que no em porto bé amb els gats. 608-7-1-7-4-1, va, que de seguida més. Més missatges i més coses que t'has comprat, o si més no, coses que tens ja planejades, eh? Allò que dius, això és que ho necessito. Bueno, estoneta més. Ara, per això, mira, arriba Justin Bieber, una de les mítiques.

0: això només passa. Ja
1: tardes. Hola, Enric, sóc la Núria des de Riells del FAI.
2: Hello.
1: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
2: Ai.
1: Diu, perquè la cuchara s'opera.
2: Oh! Ai, m'encanta. Mira més.
3: Per aquella que es parro, quiere 500 quilos de harina.
2: Oh, per què?
3: Para-pan-pan-para-pan-pan-para-pan-para-pan.
4: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
2: Sorprèn-me.
4: Sikauspov.
5: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
2: Oh, no! Aquest és una mica, pasticoset.
6: Qui pensa, qui pensa?
2: Sí. Oh!
0: Ja tardes.
7: Ja tardes.
8: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
7: Amb l'Enric Font.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric enfonsa.
4: Ai, Déu meu!
5: Fatal.
6: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
4: Enric.
5: Què passa? Eh?

0: propostes que triomfa arreu del planeta. I, evidentment, també sonen aquí, a RAC 105. Tame Impala, el seu Loser. Va, en qüestió d'uns 9 minuts, arribarem a 2:15. Tenim molts missatges, molts comentaris, moltes històries, molt de tot, molt de tot.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Sí, a més, amb un megapremi avui, 200 euros. Un val de 200 euros per bescanviar qualsevol establiment de la comerciada. Està xulo, eh? Avui regalàs d'aquests xulos. I bons. I simplement m'has d'explicar què és l'últim que t'has comprat, o si més no, què tens planejat comprar-te? Què necessites? Aviam. 608-7-7-4. Mira, hola.
2: Hola, Rexensin.
0: Hola.
2: Què tal?
0: Molt bé.
2: Bueno, aviam. L'últim que he comprat,
0: sí,
2: va ser abans d'ahir.
0: Oh.
2: És una femella d'un drac que es diu Pogona Viticeps.
0: Ah, Pogona.
2: I llavors tinc el mascle,
0: sí,
2: i abans d'ahir li vaig comprar la femella,
0: oh,
2: la femelleta. És molt guapa. Es diu Canija.
0: Ai, la Canija.
2: I el mascle es diu Leopoldo.
0: Leopoldo, vale? Molt bé. Molt bé.
2: Vinga, un patinàs.
0: Ai, igualment. I què li dones de menjar? Les pogones aquestes que mengen mosques? Menges... És que no ho sé, eh? Mira. Ara, després de les pluges, jo anem, almenys per allà a casa, és que jo estic al mig del camp, moltes mosques, eh? Moltes mosques. Mira, podríem deixar anar la pogona, com es deia? La pogona aquesta? La Canija, no? La Canija, pues, que vagi per allà menjant mosques. Si mengen mosques, que no ho sé, eh? Vull dir, jo em tiro a la piscina i... Va, 608-7-7-4-1, tenim més comentaris, més cosetes d'aquestes que hem comprat o que volem comprar, mira.
3: Bona tarda.
0: Hola.
3: Doncs l'última cosa que he comprat jo ha estat roba interior per tota la família, calçotets, mitjons, calcetes, sostenidors...
0: Sí, de tot.
3: I si em toquessin aquests 200 euros,
0: sí,
3: doncs passaria al següent nivell, compraria pantalons, samarretes,
0: sí,
3: jerseis... Que ve la fresqueta,
0: sí,
3: i tinc,
0: sí,
3: aquí un noi assegut al meu costat que ha fet una estirada, que haurem de renovar tot l'armari. Doncs apa, molt bon pont a tothom.
0: Ai, igualment, qui tingui pont, eh? Qui tingui, perquè... En fi, però ara, si comences per la roba interior, suposo que no anireu vestit només amb roba interior. Va, més, hola!
4: Bona tarda, Enric!
0: Home!
4: Jordi Culé, de Gavà.
0: Grande!
4: Doncs l'últim que acabo de comprar són 3 entrades. Per anar
0: al Barça
4: demà a l'Spotify Camp Nou a veure el Barça Getafe.
0: Home.
4: Amb dos amigues.
0: Ole, amb dos amigues,
4: Que, per cert, les entrades estan últimament caríssimes.
0: Oh, sí?
4: O sigui, va, fatal.
0: Sí, sí. Fatal, fatalíssim.
4: Bueno, una abraçada ben gran,
0: apa.
4: Enric.
0: Igualment.
4: Una abraçada.
0: Jordi Culé de Gavà, que grande. Doncs res, que gaudeixis del partit. I sí, és veritat, eh? Últimament les preus de les entrades jo crec que s'estan passant tres pobles, eh? Que aquí un papa dinero. 608-7-7-4-1. La porta enrotlla, toma. En fi, va, que arriba per aquí Carly Rejepsen. Anem a recuperar el seu...

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: M'estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit, una panxa es belluga, l'altra cent papallones, tant de bo ja fossis aquí.
3: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
4: Marta, vine'm a buscar.
5: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
4: No sé com va el Google Maps, sí.
5: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
10: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11: No podràs canviar d'emissora. La teva música.
12: Aquest és el son. És el son.
13: Bona tarda.
14: Amb l'Enric Font.
15: Ja és divendres, Enric.
16: Oh. Juhu.
17: Pues vinga, anem.

0: Que tu també la cantes, eh?
1: Sí.
0: Però jo crec que deus cantar avui divendres. Estàs atrapat a la P7, eh? Deus cantar la versió, l'altra versió, eh? AP7, P7. AP7, P7. Sí, sí. Barre, un minutet, que passen de dos quarts. Moment de repassar com portem la batalla d'avui, que està calenta la cosa.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1.
0: Va, avui estem fent un viatge en el temps, també. Aquests que ens agraden, cap als 90, vinga. Una dècada que va deixar autèntics himnes. I himnes que eren de One Hit Wonder, eh? Sí. Artistes que només van triomfar una vegada, però déu-n'hi-do quina vegada. Cançons que encara a dia d'avui les coneixem, les cantem, les... Ho donem tot cada cop que sonen, sí. I com sempre, tu ets el protagonista i decideixes quina és la millor amb un àudio al WhatsApp. Així que ja saps què toca. Va, vota la teva preferida. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'au.

0: Una cançó que es va convertir en un himne mundial. És que és impossible no cantar-la. T'inventes, el que diu. I know how, can the morning now. És el so dels Chumba Wamba, Tap Thumping. És la que t'agrada, doncs ja saps, vota-la. O potser prefereixes una així com tendra. Oita! És l'opció número 2, una gran balada d'aquelles pop dels 90, sí? Amb això vam conèixer a Natalie Imbruglia. Imbruglia. Amb aquest torn va aconseguir que aquesta cançó encara la recordem a dia d'avui i que ens enamori. Ai, sí. Va, anem amb l'última, l'opció número 3, la més mogudeta, poder. A little bit of Monica. Home! És l'Omega. Va convertir aquest Mambo, el number 5, en una autèntica bogeria mundial. Una cançó que va sonar tot arreu i encara a dia d'avui, Sí, sí. És BBC, Bodes, Batejos, Comunió, també sona. Va, que et toca a tu ara, ja saps. Vota, vota.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. Aviam què m'expliqueu. Aviam quina voteu. Mira, per aquí, hola.
2: Bona tarda, Enric. Hey. Per nosaltres, la millor cançó de les 3 és la 3. Oh. Mambo number 5. Vinga, felicitats pel programa.
0: Una mica de bon rotllo, clar. Mira,
3: hola, Enric Font, soc Maria de Sabadell.
0: Hola, de nou.
3: Les 3 cançons d'avui, ara que ja no plou, m'atreveixo a dir que Nothing's fine, I'm torn, I'm fall out of faith, this is how I feel. Gràcies pel programa, per donar sud.
0: Home! Bona proposta, Vots de tots colors, falta el teu, ja saps. I recorda que al final del programa resoldrem aquesta batalla amb el veredicte i sabrem quina guanya, aviam. Doncs digues la teva. Va, anem avançant. Quina tarda de divendres, Sí. Va, que arriba per aquí Bibi Rexha, agafant l'essència dels Faithless, amb aquesta ja que és tot una bogeria. És el New Religion, ens agrada. Me gusta.

0: públic a l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rep 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, el 2 i

0: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Escolta l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Hola, Enric Font, soy Alexa. A mi també me pones mogollón.
3: Verge Santa.
4: Cuidadín, eh?

0: És una d'aquestes històries ben xules que ens porta Taylor Swift. De fet, una de les cançons més reproduïdes actualment al món sencer, eh? Sí. Patient Zero. Barren, 15 minutets pràcticament. Arribarem a les 8 amb missatges, comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquests 200 eurets per gastar a qualsevol dels establiments de la Comerciada. Ole! Avui ens ho correm, eh? Avui un megapremi. Va, i simplement m'has d'explicar l'últim que t'has comprat, o si més no, què tens planejat, què necessites comprar, aviam.
1: 608-717-141.
0: Aviam. Mira, hola.
2: Bona tarda, Enric. Felicitats per programa.
0: Gràcies.
2: L'últim que els nostres pares ens han comprat ha sigut bròquil per avui sopar.
0: Oh.
2: Adéu.
0: Bon profit. Està ben bo, bròquil. Ai, mare. Va més, hola.
3: Bona tarda, Caixin 5. Jo sóc l'Alba, d'Esparreguera.
0: Hola.
3: I l'últim que vaig comprar fa res va ser ahir a la nit.
0: Epa.
3: Que vaig anar a un dels últims concerts d'Oques Grasses amb la meva germana.
0: Hola.
3: Que em va convidar a veure el concert.
0: Sí.
3: I jo li vaig comprar a ella una sudadera.
0: Epa.
3: I ella a mi em va comprar una samarreta.
0: Oh.
3: Ens ho vam passar super
0: ai,
3: bé.
0: Ai, que guai, quin veig.
3: I espero que gaudiu molt del concert a TV3 que faran aquest cap de setmana.
0: Aviam.
3: Un petonet, gràcies.
0: Aviam. Com que gaudim del concert per TV3 o no sé què? Suposo que hi haurà gent que anirà al concert. Per exemple, el Gerard hi va demà. Sí? Diu que sí. Doncs, escolta, hi ha gent que hi va. Va més, 608-7474, és que m'encanta. Hola.
4: Hey, Henry.
0: A
4: mi el que m'encantaria comprar, i no pararia mai.
0: De què?
4: És comprar roba.
0: Ui,
4: roba, pantalons,
0: quin perill,
4: espandilles, sí. Jerseis,
0: què més?
4: Tot.
0: Sí.
4: Tot el dia compraria roba, sabates, bolsos.
0: Sí.
4: M'encanta, en xifla.
0: Sí.
4: Escolta, si em toca el bal, vinga, buscarem tots dos i m'aconselles, vale?
0: Com?
4: Vinga, adéu. Un petó.

0: Pues res, aquesta és la meva pròxima compra. Estem esperant a veure el dia sin IVA, no sé què, no sé quantos.
1: Sí, sí, sí.
0: I res. I ara volem, mon anem cap a Viella.
1: Ah, oita!
0: Amb un propi del costat de Viella, que està la nostra nena, l'anem a veure.
1: Ale, molt bé.
0: Vale? I res, si vos vols ficar la cançó...
1: Quina?
0: Ai, dels avis.
1: Com?
0: Alguna cançó dels avis, vale? I bon cap de setmana, i una abraçada i un petonet per tots.
1: Dels avis. Cançó dels... Ara, jo crec que vol dir els tiets, més que els...

0: gravíssim.
1: 6-0-8-7-1-7-4-1, de seguida els avis, va, vinga. Sí, senyor. Va, que t'has d'explicar coses interessants, que no passin aquest programa, mare meva, tu. Va, recorda, afanya't inscriure't a l'onzena edició de la cursa de RAC1. Sí! Aquest any a Platja d'Aro. Recorda que serà el diumenge 18 d'octubre, anava a dir 18 d'abril. Diumenge 18 d'octubre, veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses, com sempre. Al tanto, perquè tindràs ràdio en directe amb el dia lliure del Xavi Bundó i, a més, amb un munt de car

0: RAC1. Amb un dia espectacular. Recorda, últims dies d'inscripcions a la cursa de RAC1.cat. La cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Com he dit això? Generalitat de Catalunya.
1: L'Enric Font presenta Ja Tardes.
2: A RAC 105.

0: son.
1: Rex en 5 Barcelona.
2: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: Abans, per posar la ràdio,
4: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
3: Posa RAC 105.
4: I ja està.

0: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
1: RAC 105. Demana-la i sona.
2: Hola, companys i companyes de RAC 105. Us escolto cada matí. Sou el meu despertador, la meva melodia, les persones que m'animeu tota la jornada laboral i, com no, el meu cafè amb la bona cafeïna.
3: Així que gràcies per ser-hi sempre i per existir.
2: Per molts anys més. Mua! Yeah.
4: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Avui dia pot ser però estiu, però hivern, però camp, però ciutat, però allò que vulguis.
8: I pot ser tot això sent professional.
7: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
9: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
10: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
11: Amb el suport del Departament de Cultura.
12: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
13: A on havia terremotos?
14: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
15: La Seu d'Urgell.
16: Oh, dius ara!
15: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
17: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
18: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de Sant

0: això només passa ja tardes.
1: Hola, Enric Fons, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit.
2: Vinga,
1: que sempre m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
2: Què?
1: Meravellús. Felicitats pel programa.
2: M'encanta com riu.
3: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
2: Terrible. Apocalíptic.
4: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per, la, per el programa.
2: Vinga, per la penya.
4: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. Y se pot dir que lo importante es participar.
5: Oh! Enric.
2: Què, què?
5: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
2: Quin?
5: Bro.
2: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus? Aquest xapó,
0: Ja tardes.
6: Ja tardes.
7: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.
8: Ja comença a fer-se clar.

0: Brutalíssim el treball dels Bro, que s'anomena així, De Colors.
1: Com els dies que ens miràvem sense por del cap.
0: És bonica, eh? T'agrada, evidentment. I sonen força aquí al Ja Tardes. Vinga, re, uns 4 minuts a les 8. Així hem encetat aquesta última horeta juntets.
2: Molt bona tarda, sí, bona tarda. Senyors.
0: Bona tarda. I bon vespre ja, eh? Va, tenim molts missatges, molts comentaris i també moltes ganes d'aconseguir aquest mega premi d'avui, eh? 200 eurets per bescanviar qualsevol establiment de la Comerciada. Brutal, eh? Oh! I el que també tenim és una batalla que, bueno, bueno...
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí. Avui un roast musical amb One Hit Wonders dels 90. Aquelles cançons que encara recordem a dia d'avui d'artistes que ja no sabem ni què són d'ells, eh? No sabem ni què fan. Ara, ho van patar molt fort, això sí. Clar, mira, és que per una banda tenim, per exemple, aquesta del Chumba Wamba. Home! Cap Zampi. És brutal. Però clar, tenim vots també. Tenim vots al WhatsApp. Com aquest, mira, hola.
4: Nosaltres, per al roast musical d'avui, votem la segona.
0: La segona, que és aquesta. Home! Natalie Imbruglia. De fet, també per aquí crec que l'han mencionat. Hola.
5: Molt bona tarda, Txecs.
0: Hola,
5: a la dona li va la torna aquesta de la Natalie Imbruglia.
0: Sí.
5: Li va anar el videoclip i ella, de la cançó no.
0: Oh, la cançó no, eh, però el videoclip i ella sí. Està bé, està bé. I mira, i més vots crec per aquí, no? Sí. Hola.
6: Hola, Enric Font. Soc l'Arlet de Vilafant.
0: Hello.
6: I jo votaria per l'opció número 3, Mambo 5.
0: Mambo 5.
6: I sisplau, em pots ficar una cançó de Stray Kids?
0: Ok.
6: La de Chic Chic Boom. Gràcies, adeu.
0: La buscarem. Adeu, adeu, la buscarem, eh? Chic Chic Chic Boom. Això és K-pop, no? Doncs vot també per l'opció número 3, l'última, amb Lou Vega, eh? Mambo number 5. Ai, quin dia, tu. És que...
7: és gravíssim.
0: Sí, sí, ho sé, ho sé. Va, de seguida repassarem més missatges, més comentaris i més vots per aquesta batalla. Recorda que en res tenim el veredicte, així que afanya't. Bé, nosaltres continuem. Moment de Marc Amor. Anem a recuperar el seu Belong Together.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: Maluma, que ens porta això que es diu Agua.
1: Agua.
0: Sí.
1: Agua.
0: Exacte, maestro. Que, per cert, Shakira avui és notícia, també, que ho hem comentat, eh? Que va anar a Can Broncanos. Va dir que, clar, ella parla català més a Miami que a Catalunya, que dius, ostres, de debò. I perquè no l'entenguin, és que... En fi, va, re, uns 16 minuts que passen de les 8. Això és el Getardes, per si no ho saps.
2: Hola, què passa?
0: I és que, escolta'm, no et pots perdre la Festa del Comerç Local a Catalunya. No, no, no. Encara tens temps de gaudir de la comerciada. Recorda, fins al proper dilluns, el dilluns 12, pots viure al comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. I avui ho celebrem regalant, al tanto, 200 euros. Sí, sí, un val de 200 euros per bescanviar qualsevol dels establiments de la comerciada. I recorda, que fins al dilluns 12 d'octubre pots gaudir de, doncs això, de la comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya. Pots descobrir tot i més info a lacomerciada.cat. Va, si vols aquest val de 200 eurets...
3: Sí, 200 eurets.
0: Simplement m'has d'enviar un àudio i explicar-me què és l'últim que t'has comprat o... què tens previst comprar-te, Què necessites comprar-te? Aviam.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Sí. Aviam, què m'expliqueu? Mira, hola.
5: Hola, Enric. Doncs l'últim que m'he comprat,
0: sí,
5: fa, 5 minuts, és un calendari de sobretaula del 2027.
0: Hola! Ostres,
5: val, que... Enric, val. Que vagi bé, gràcies.
0: Ai, però que encara queden 3 mesos, Bé, dos i escaig. Acceptem els barcos. Va, més per aquí, hola.
6: Ei, què passa, Enric Fons?
0: Què passa?
6: Pues mira, tio, jo estic addicte. No puc parar de comprar els mangos que hi ha a la Mercadona.
0: Okay.
6: Estan boníssims i cada dia que vaig deixo 5 o 6 euros amb mangos.
0: Oh.
6: O sigui, sants, bons, fresquitos...
0: Sí.
6: Vamos, baratos.
0: Sí, sí.
6: Estic superenganxat. Us els recomano a tots.
0: Molt bé.
6: Vinga, gràcies, si em toca un empató a tots. Estàs al programa.
0: Jo sóc més de pinya, que més que de mango. Aviam més, hola.
7: Hola, Enric. Pues l'últim que he comprat ha sigut un pretzel. Per net, per berenar. Però, bueno, el que m'estic tinc pensat en comprar és un portàtil per la feina.
0: Oh.
7: Perquè estic com autònom i tinc que fer factures i necessito un portàtil nou.
0: Ui, sí,
7: que si em toca el premi, pues mira, ho faria servir per això.
0: Molt bé.
7: Papa, bona tarda.
0: Ara crec que tornen a fer això, no?, dels autònoms amb el portàtil, que te'l regalen i no sé què. Bueno, te'l regalen, en parlem-ne, 608-71-741, va, tu també participa i explica'm què és l'últim que t'has comprat, o si més no, què tens previst comprar-te. Va, que tens a... Estem sortejant aquest val de 200 euros per la comerciada. Mola, mola.
8: Me gusta.
0: Sí, a mi també me gusta. Va, anem a més. Moment del Lori. Anem a recuperar la primera proposta que va triomfar a Eurovisió a càrrec de l'artista sueca. Mira, Eufòria.

0: 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb l'Enric Font.
3: Si vols no t'ho dic, però jo escolto l'Enric.
2: Sí, molt bé.
3: Tant si vaig com si vinc, escolto RAC 105.
4: Toma!
3: I és que amb l'Enric Font arribaràs a la fi del món.
5: Toma ja, visca l'Enric Font.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb els de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
2: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
3: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
4: Amb el suport del Departament de Cultura. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
7: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
6: Us hi esperem.
8: Mira, ja ve, recta final.
9: Mola de Déu.
6: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
10: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
11: Un autèntic bochorno.
7: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
6: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
7: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: RAC 105, la teva música.
12: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
12: Aquest és el so.
13: Ja tardes.
12: Amb l'Enric Font.
14: Mola mogollón.

0: Oh, me acuerdo de ti, eh? La gran proposta de Nil Moliner, una altra d'aquestes que ens agrada, que ens motiva i ens flipa tota l'hora, tota l'hora. Sí, tota l'hora. Va, res, dos quarts ja tocats, és tardíssim avui, ho sé, ho sé. Perquè, va, som-hi.
1: Arreando, que és tard.
0: Exacte, anem-hi de cara, perquè el que toca ara és resoldre la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
0: Va, ja tenim els resultats. Moment del veredicte d'aquesta roast musical, avui especial. One Hit Wonders dels 90, escolta. Sí. Tres cançons que ens han fet viatjar directament aquella dècada amb tres himnes impossibles d'oblidar, tot i que els artistes ja... com que els hem perdut la pista, una mica. Va, anem a repassar-les, perquè per una banda... un himne mític. Impossible escoltar sense posar-se a cantar aquest tap thumping. El so del Chumba Wamba. Això per una banda, perquè per l'altra una així dolceta. Home! La gran balada, podríem dir la balada pop dels 90, o de finals de la dècada. Una cançó que ha deixat aquella nostàlgia que continua sonant també com un himne. És Natalie Imbruglia i aquest Torn. Un bon rotllo, eh? I per últim, una ben mogudeta. Festa assegurada amb Lou Vega i aquest Mambo Number 5. Ni a l'1, ni al 2, ni al 3, ni al 4. És el Mambo Number 5, el 5. Això sonava tot arreu, eh? Però clar, ja saps que només una pot guanyar, no? Doncs vinga, va, som-hi. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Va, ja ho tenim tot, no? Sí. Doncs vinga. Ai, només una pot guanyar i convertir-se en el gran One Hit Wonder dels 90. I entre tots els vots i entre tots els oients d'aquest programa, heu decidit que la cançó guanyadora d'aquest divendres, d'aquest arròs musical, i... home! Que gran, Lou Vega, Mambo Number 5!

0: estem fatal, ja t'ho dic. En menys de 20 minuts arribarem a les 9, aquí al Getardes, amb un servidor, l'Enric Font. Hola, hola!
1: Mua, Enric Font.
0: Ai, gràcies. Aquestes hores, oi? Carinyo, carinyo. Va, re, que encara tenim comentaris, missatges. Recorda que avui pots aconseguir un megapremi! Un val de 200 euros per gastar qualsevol comerç que participi a la comerciada. Està guai, això. Simplement m'has d'explicar què és l'últim que t'has comprat, o si més no, què tens planejat comprar-te ara pròximament.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Al tanto aquí, hola!
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Ei.
3: Ostres, m'ha fet molta gràcia sentir de què va avui el programa.
0: Ah, per què?
3: Perquè el que m'acabo de comprar ha sigut la compra de la setmana.
0: Sí.
3: I he sortit que no volia ni mirar el que m'havia costat.
0: Oh!
3: És a dir... què està passant? No vull imaginar les famílies amb dos, tres fills.
0: Ja, ja.
3: I uf, el que els hi deu de costar la compra. És a dir, és algo exagerat.
0: No, no, ja, ja.
3: Exagerat. És un privilegi. Un privilegi, de veritat, eh?
0: Oh, oh.
3: O sigui, mira, la setmana que ve no comprem iogurts. No passa la setmana com podem.
0: Ja, ja.
3: Ai, de veritat, doncs mira, sí que m'anirien molt bé aquests 200 euros, eh? Ja, suposo que l'anirien molt bé molta gent.
0: Sí, exacte.
3: Però bueno, a mi també.
0: Ja, ja, i a mi, i a mi.
3: També vull així sort. Vinga, oh, moltes gràcies. Ja. Adéu.
0: Sí, sí, i a mi també m'anirien bé. Que ja he de pagar l'IVA i no he cobrat ja segons quines factures. És gravíssim, això. Ai, va, mira, més. Hola!
4: L'últim que m'ha comprat, que m'ha arribat fa res, mitja hora.
0: Sí?
4: Mitja hora. Una bola de vidre.
0: Eh?
4: Que jo pensava que seria del tamany de la mida de la meva palma de la mà.
0: Sí, del palmell.
4: I quan ha vingut el de l'Amazon,
0: ai,
4: he vist una caixa petitona i m'ha arribat com una canica.
0: Ostres!
4: I m'he pinxat de riure.
0: Oh, oh, oh.
4: I això ho vull per fer fotos de màgia.
0: Ah,
4: i,
0: val,
4: i,
0: val.
4: I res.
0: Una canica, una canica.
4: Així que
0: ara
4: és l'últim que m'he comprat.
0: Molt bé.
4: Que no tinc sort, no, i que no tinc sort.
0: Ai, que no
4: se'm toca aquest premi.
0: Ai. Aviam, aviam. Aviam si hi ha sort, doncs, eh? Aviam si revertim aquesta mala sort que dius, eh? Ai, ànima. Així que t'ha arribat una bala, eh? Una canica. 608-7-7-4-1, va, de seguida, aviam si ens dona temps de repassar més, i bé, sabrem qui és el guanyador o guanyadora, avui. Va, que arriba per aquí el so dels Maroon 5, em ve de gust recuperar aquest payphone.

0: phone.
1: Rec 105 Barcelona. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Molt locals, en alguns llocs amb inundacions, però el conjunt de Catalunya...
5: A Nova York, allà a Madison Square...
6: Collons.
5: On està? Al Madison Square Garden. Algun dels dinosaures aquells que tens a la Junta Divertida... Ai, divertida.
4: Directiva.
5: Sap el ron, això és Good Luck Babe. Hasta luego, Lucas, en català. Però no, en castellà, perdoneu.
7: Un periu musical de focs artificials han circulat. Ha passat nit aquesta... Ai, fred aquesta nit.
8: Has passat com el Pablo Iglesias, però a la... Amaga Palar.
7: A on?
8: Mal apagat.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
9: RAC 105. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
11: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
12: Ui, ens l'hem passat, no?
13: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
14: Marta, vine'm a buscar.
15: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
14: No sé com va el Google Maps, sí.
15: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
16: Amb el suport del Departament de Cultura.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
17: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mare de Déu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
24: Enric Font.
23: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: Això només passa
1: al Ja Tardes. Coses que em fan molta ràbia, o una cosa que em fa molta ràbia.
2: Què?
1: Jo el que no suporto i realment m'agradaria que deixés de passar és la gent que, en comptes de mocar-se, fa sorbet de mocs sense parar a la feina o on sigui, i una mica per respecte pels altres deixa de fer-ho, moquen i adeu. Una altra forta, que vagi molt bé. Adeu.
2: Ho sento perquè no puc ajudar aquí, no puc. I et diré per què. Perquè jo sóc un d'ells. Oh! Sí, ara faltaria una via. Sí, exacte, sí. No puc ajudar. Sí, sí, faig... Llàstima i fàstic. Sí, les dues coses. Horrible.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes.
0: R5 a 9. A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.
2: Si a una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Toma!
0: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina i dale.

0: Estem fent temps perquè encara no ha arribat Víctor Huguet. I ens passem ja 2 minuts. És que avui sí que anem tard, però tard. Tardíssim. Va, que tocarem el 2, però abans hem d'esbrinar qui s'emporta el megapremi d'avui, aquests 200 euros. Per gastar qualsevol comerç, precisament, que participa a la comerciada. Doncs atenció, perquè qui s'emporta aquest val de 200 euros és, aviam... l'Olga Requena, enhorabona! A gastar-los, com ha de ser, va. Ara sí que marxarem i ho farem ja a tope, eh? De bon, merci a tots que ens escolteu cada tarda. Que ja, ara sí, ja ha arribat l'Hector aquest, que ja està apretant, que portem 3 minuts de retard. Ai, tela. Però si toquem el 2, va.
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, sigueu bons. Si teniu un pont ben llarg per davant, doncs... vigileu a la carretera, sobretot. Apa-li, no marxo ni amb cançó, ja marxem, que comença l'Hector, eh? Així que no desconnectis, que comença el ritme de la nit. Apa-li!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.
0: Amb Héctor Huguet.

0: Bailando, bailando. Amigos, adiós.
1: ¿Cómo?
0: Sí, sí. El silencio loco. ¿Te has enterado o no? ¡Hala! ¡Venga! Yeah, yeah. Oh, oh, oh. El so de Paradiso amb el Bailando a RAC 105, quan són les 9, començant, doncs mira, transportant-nos aquella Eivissa dels anys 90, de la qual ja, malauradament per tots i totes, ja no queda res d'aquell tipus d'Eivissa, marcada per un moviment hippie, per les discoteques en què el veritable protagonista era la música. No hi havia mòbils, no hi havia històries, no hi havia tanta pantalla darrere. No et cobraven 150 euros per entrar a una discoteca. És que és una bajanada, eh? Sí. Però ja sabem com està la vida ara mateix. Tampoc seré jo qui descobreixi res, no? En fi, el que sí que us dic, per si hi ha cap despistat despistada, és que són les 9 i, per tant, posem en marxa una nova edició del Ritme de la Nit. El programa Remember d'aquesta casa, va.
2: M'encanta.
0: Això és el que volia sentir. Salutacions de part d'Electroguet. Donem el tret de sortida, com et dic, a aquest programa Remember i Dance de RAC 105 i li agafem el relleu a l'Enric Font. Va, 3 hores de ritme amb Kelly Llorena, amb Gigi D'Agostino, French Affair, Venga Boys i molts altres protagonistes que s'aniran passant en els propers minuts. Com et dic, primer de tot, és moment per viatjar al 2002.
3: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: I donem el tret de sortida aquest cap de setmana llarg amb Kelly Llorena i el Tell It To My Heart. Bona nit! Bona nit!

0: People Get Ready, diu Nalin and Kane, amb aquest Beach Ball. Doncs mira, tota la raó del món, prepareu-vos, amics, amigues.
1: El ritme de la nit, de 9 a 12, a RAC 105.
0: Perquè és moment de donar-li una mica de canya, de pujar les revolucions al ritme de RAC 105 i amb un dels grans clàssics d'inici de mil·lenni. Any 2005, 21 anyets d'aquesta cançó més que històrica, d'aquí, de Paquito. A RAC 105, al ritme de la nit, Living on Video. Apuja el volum, va, que la cançó demana gas.

Un altre dels grans clàssics dels anys 90, Planet Funk, amb el Chase the Sun. Ara, aviam qui reconeix aquesta veu. 1975, we brought you an album with a song. Una veu greu, una veu elegant, una veu potent, una veu tan, tan, tan icònica com la de Barry White, evidentment. Aquí el tenim. L'any 76 feia l'original, l'any 2000 Black Legend feia aquesta nova versió que hem recuperat aquesta nit de divendres. Va, a RAC 105, la versió més canyera, la que ens agrada, del mític You See the Trouble With Me.

0: Aquesta base amb aquest bombo tan marcat, el pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, que em recorda una mica aquell Stamp on the Ground dels Italo Brothers, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I que tenia només una única manera de ballar-se aquest tipus de música, que era fent uns salts molt ridículs que recordaven a Paquito el Chocolatero, saps? Pom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Però què bé ens ho passàvem. Summer Jam, The Underdog Project de RAC 105, nova nit de divendres. I ara permeteu-me que parli d'una de les notícies musicals de la setmana. I no, no penso parlar dels Oques Grasses, ara. Penso parlar del nou cartell que ja ha fet oficial el Primavera Sound, el cartell de cara al 2027.
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.
0: Amb noms força interessants. El primer directe de Douchi a Espanya, per exemple. Massive Attack. Tindrem els Chemical Brothers, Bad Gyal, Lola Young, en fi. I destaco en aquest cas el retorn de Robin per cantar, entre d'altres, aquest Dancing on My Own.

0: 3, 4, 5, 6, 7. Sembla una classe de zumba, això, però no. Ja et dic jo que no. RAC105 és el ritme de la nit i comencem nova hora amb Groovy 69. Stardust Medley with Us. No vull ser jo professor de zumba. De fet, tot el contrari. Quan faig classes dirigides, algun cop en faig alguna, sóc el típic que destaca negativament. Aquell que es posa allà al fons, al darrere, perquè ningú el vegi i no. I semblo una pastanaga bullida.
1: Semblo una pastanaga bullida.
0: Que tots van a la dreta, allà, vinga. I hi ha un que va cap a l'esquerra. Doncs aquest sóc jo, eh? Molt bé. En fi, no sóc professor de zumba, se'm dona una mica millor. No massa més presentar cançons mítiques històriques. Així que va, et convido a seguir amb nosaltres fins les 12 com cada divendres i dissabte. Va, compartint els millors èxits del món del dance. Michael Mind, de seguida, Paul Johnson, Skizzer, Reel to Reel i molts altres. No et moguis, que mare meva el que arriba ara.
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: Finals dels 90 amb Concilio. Take my heart, som-hi! Take.

0: Hi ha cançons que s'han de gaudir en solitari, sense ningú al costat que et dongui la xapa, i tanca els ulls, a ser possible, amb el so progressiu d'aquest Call on Me d'Eric Prydz, que sembla que va pujant la cançó, pujant i pujant, sembla que ha de trencar i no hi ha manera, no trenca, no? En fi, l'èxtasi final és brutal, indiscutible, d'aquesta cançó més que memorable que deixem enrere per donar pas a una altra que, home, aquesta sí, permet que tinguis algú al costat, de fet, és preferible.
1: El ritme de la nit.
2: Només a Rec 105.
0: I si el tens o la tens a prop, jo de tu l'agafaria, eh? I saltaria, oi tant, el ritme d'aquesta altra cançó molt recordada i estimada d'una parella italiana, Prezioso d'una banda i Marvin de l'altra. Jo t'he dit saltar, però vaja, si t'animes a xiular, encara millor. Es diu The Riddle.

0: Quan diem allò de si vols escoltar reggaeton, aquest no és el teu programa, ho diem per cançons com aquesta. Groove Coverage, Moon Like Shadow, des del 2002, a través una nit més de divendres de RAC 105. Mira, aquí ho tinc.
1: Si vols escoltar reggaeton,
0: no!
1: Aquest no és el teu programa.
0: Ah, menys mal, menys mal, menys mal. Ok, doncs va, seguim endavant. Amb més música que no reggaeton. Wamdu Project.

0: Pauta al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
2: 78.408, 78408.
1: Sèrie
2: 86086.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
3: Quantes nits inoblidables has viscut?
0: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.

Parque Soc, Mr. Bain i punt, apa! El mític tema de Culture Beat, camí de les 11 de la nit d'aquest divendres. I aquí seguim, va, si t'acabes de connectar, Lector Huguet acompanyant-te com cada divendres nit a RAC 105, repassant els millors grans clàssics de la història del dance i fent treballar una mica la màquina del temps. Aquí la tinc, mira! Seguim avançant i, mira, ens plantem a l'any 2007. Eren els inicis, sí, va tenir inicis.

0: 11 de la nit, Billy Moore i el seu Up and Down.
1: Hay que saber subir y bajar.
0: Això sempre va. Nova hora en marxa. I donem el tret de sortida amb un paio que ve a Barcelona en breus. Qui ho diria? Pels que poguessin pensar que estava ja retiradíssim. Què va? Té corda i per estona. Palau Sant Jordi, 4 de novembre. L'autodenominat Mr. Worldwide. Deia ell, Mr. Worldwide. Ai, per cantar clàssics com aquest, I Know You Want Me. Dale. Dale.

0: desenfundant les trompetes mai oxidades d'aquesta cançó, el Destination Calabria d'Àlex Gaudino, un tema que ens va marcar a moltíssima gent. Jo el primer, aixeco el braç, no me n'amago, mare meva. Sempre benvinguda aquesta cançó, evidentment, a un programa Remember, com és aquest. Nova nit de divendres, és moment de tornar a parlar del Primavera Sound. Fa una estoneta parlàvem de que Robin, posàvem el Dancing on My Own, Robin serà una de les cap de cartell, però és que també altres protagonistes són ni més ni menys que els britànics Chemical Brothers.
1: El ritme de la nit.
2: Només a Rec 105.
0: Moltes ganes de veure el mític duet en directe a Barcelona per punxar, evidentment, grans cançons tan icòniques com aquest Hey Boy, Hey Girl.
3: Here we go!

Una cançó que ens carrega les piles sempre, energia molt positiva, la del Let the Sunshine, i en aquest cas amb la versió de Milk and Sugar. I un cas similar és el que ens provoca aquesta cançó, malgrat passin i passin els anys, ens transmet una energia positiva increïble, el gran clàssic dels The Shapeshifters a RAC 105, recuperant una vegada més, i no ens en cansem, el mític

0: un final tan contundent que podria ser perfectament el closing, el tancament d'aquesta edició del Ritme de la Nit. Però no, queda una cançoneta més, Bad Boys Blue amb el Save Your Love. Tota la raó, eh? Els amors s'han de cuidar, això sempre.
1: El Ritme de la Nit, amb Héctor Huguet.
0: Amics, amigues, demà més i millor. A partir de les 9, tothom puntual. Sabeu que passem llista, tota la gent del Ritme de la Nit. Salutacions de l'Héctor Huguet. Et deixo amb una altra cançó més que clàssica de Kylie Minogue. Can't Get Blue Monday Out of My Head. Adéu-siau!

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà, a les 9 de la nit, t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.